0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Lost, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Tots són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla, no és viu.
1: De dilluns a dijous a la

go wrong trying to make things right.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. La Moncloa defensa que és un cas de persecució judicial només per intentar tombar el govern de Sánchez. La ministra Diana Morán ha condemnat la decisió.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: Per la vicesecretaria de Sanitat i Serveis Socials del Partit Popular, Carmen Fúnez, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
1: Des de Sumar, el soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o bé les espanyoles. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui és l'últim dia de la campanya electoral del Marroc. El Regne Lauita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a centre i en un país embarcat en grans projectes faraònics com l'estadi Hassan II. Els indicadors macroeconòmics del país són bons, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves.
1: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump. Un Donald Trump que ha vist com quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, la NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
4: Avui hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, del director valencià Roberto Hueso, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà el premi a millor interpretació. Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de que la desnonessin.
4: Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer a la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida. El seu entorn explica que es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. També expliquen que va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però que el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Inaya era el seu advocat.
5: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menors.
4: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres.
1: Esports. La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
4: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
4: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dia, matiners. Hem arribat al dimarts, el dia favorit dels matiners per engegar la setmana. Jo tinc una pregunta que vull traslladar a tots els oients, sobretot els que ara mateix aneu per la carretera. Maiol, tu que ets un bon conductor, bon dia.
7: Bon dia.
6: Per què la gent va pel carril del mig?
7: Perquè un dia ho va, escriure, ho va dir Andreu Buenafuente no en un monòleg que va dir als conductors els hi passa al revés que les papallones, que quan pugen al cotxe es converteixen en capullo.
6: És que estic adelantant tot el dia per la dreta quan baixo.
1: Home, millor que pensis per la dreta que no pas per l'esquerra.
6: No, però això hauria de pensar per l'esquerra.
7: Però si van pel del mig... Bueno, clar, perquè l'esquerra...
6: No em dóna la gana, perquè després he d'anar a fer... Jo sempre vaig per la dreta, bé.
7: A mi un dia em van multar per anar pel mig.
6: És que des d'aquell dia jo
7: he
6: començat a circular per la dreta. En tot cas, avui és l'últim dia de l'estiu.
7: Oh.
6: Comencem.
8: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts, 22 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, com us estàvem comentant, avui és l'últim dia de l'estiu. Això sí, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Igualada veurem sortir el sol a les 7:41 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 10 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matines. Alberto acaba de publicar nou llibre, Què dirà la gent, i en una entrevista al Nació per promocionar-lo ens ha deixat aquesta cita meravellosa. Trobo plaer en el record. Per mi és com viure dues vegades.
0: Comencem amb aquesta frase, amb aquest titular de l'Albert Tom. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs parlarem de noves evidències de com afecten les pantalles als nens, farem la prèvia de l'amnistia amb el periodista Ernesto Ekaizer, parlarem de salut amb Rafa Vilà San Juan i tindrem una planificadora de divorcis. Després t'explico.
0: Oh, m'encanta. Estem en època...
2: Per això,
0: després de l'estiu...
2: Servei públic.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Bé, arrenquem el programa d'avui amb un dels cantants més irreverents del país.

0: No vull baixar és un dels molts èxits que han creat Stay Homes, i en aquesta ocasió, amb una col·laboració per emmarcar, els acompanya Albert Pla. Avui li dediquem el programa a ell perquè avui és el seu aniversari. Números rodonets, Pla? En fa 60. Per tant, per molts anys estimat i respectat, Albert, ja saps que els 60 són els nous 50. O això diuen.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 11 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, Matías.
0: Escolta, m'he quedat sorpresa amb el que han decidit les principals televisions dels Estats Units, aquest boicot a Donald Trump, eh? Realment un pas endavant, eh?
2: I a més, una d'aquestes és la Fox.
0: Exactament, l'amiga, no? L'amiga de Trump.
2: Doncs mira.
0: Bé, en tot cas, què més ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ahir la Carola Gil ja us va dir que s'havia de fer una subhasta d'objectes de
0: Lluís Pardot. Sí, i tant.
2: Estaves molt interessat en saber com anava el resultat.
0: No especialment, però sí que ens va dir que era una subhasta bastant popular perquè crec que començava tot a partir dels $100 o 100 euros, no?
2: Els hereus de l'actriu, que són el fill i la seva fundació d'ajuda als animals, han recaptat, poca broma, gairebé 1 milió d'euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: I la cosa ha anat molt més bé del que s'esperaven. Per exemple, un braçalet d'or, que tenia una estimació d'entre 800 i 1.200 euros, s'ha acabat adjudicant per gairebé 57.000 euros.
0: Molt interès hi havia segurament pels objectes del Lluís Pardot.
2: I un dibuix que estava valorat en un màxim de 80 euros, doncs algú ha pagat 7.000 euros.
0: Déu-n'hi-do. Sí.
2: I jo encara no he pogut prendre unes botes que tinc de muntanya a través de Wallapop.
3: Per 15 euros.
0: Però escolta'm una cosa, les has firmat? Has dit que són teves o no?
2: Jo ja ho dic públicament, escolta'm.
0: No, és que això està bé. On no poden trobar les teves? Amb quin número de peu?
2: Un 43. Escolta'm, i encara una altra notícia d'aquesta matinada que fa referència a un estudi que han fet les universitats de Bristol i Oxford. Gràcies a un superordinador i a la intel·ligència artificial han analitzat la publicitat que vam veure durant el Mundial de Futbol.
0: Sí.
2: No la de les pauses, eh? El que es podia veure a les tanques publicitàries dels estadis. Vaja, la que veies sí o sí si veies qualsevol dels partits. La gran majoria, no ho diries mai, tenint en compte que són els Estats Units, el gruix del Mundial
0: de Futbol. De què anaven?
2: Doncs va ser... doncs de menjar begudes poc saludables, alcohol, apostes...
0: Que estrany.
2: I criptomonedes.
0: Que estrany.
2: Qui veia el Mundial veia un d'aquests anuncis perjudicials cada 7 segons.
0: Que això algun impacte al nostre cap ha de tenir, clar.
2: Algun. El menjar poc saludable s'emporta a la Palma més de 65.000 aparicions.
0: Quina bestiesa.
2: Ja pots anar educant els teus fills.
0: Sí, els meus.
2: Sobre el valor de l'esport, que miren el futbol i pensen... Coca-Cola i hamburgueses.
0: Clar, si és que això és, des de petits ja els estan educant així, després venen aquí i es sorprenen que mengem enciam. Saps què vull dir-te? Vaig a buscar les teves botes per Wallapop.
2: Va.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu.
0: 2 minuts, arribem a 5:15 del matí. Us acompanyem, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners des de Catalunya Ràdio. I avui al món, després de tot el que sabem i d'aquestes males notícies, serà un lloc millor per videojocs com el dissenyat per en Darius, Andreu Merino.
4: El seu nom és Darius Atanasio, té 15 anys i és madrileny. Avui i demà participarà a les Olimpíades Internacionals de la Tecnologia en representació de l'Estat espanyol i ho farà amb el videojoc que ha dissenyat, que es diu Màscara, i que pretén ser una eina contra el bullying. Al llarg de l'aventura gràfica, els usuaris han d'anar ajudant el protagonista davant de situacions d'assetjament que es va trobant. Segons en Darius, el missatge a transmetre està clar. No hem de callar davant del bullying. De fet, el videojoc comença amb una pregunta que ho deixa clar. Davant de l'assetjament, qui vol ser?
0: En 1 minut arribem ja a 5:15 del matí. 3 bones notícies per engegar aquest dimarts. El famós mico del Japó tindrà el seu propi llibre explicant la seva vida, Marta.
3: A veure, tots recordareu el mico Punch, aquell mico Punch, no?, que es volia integrar a la manada després que la seva mare l'abandonés. Doncs bé, ara es veu que una editorial del Japó ha decidit publicar un llibre que es titula Keep Going Punch, la història del creixement d'un mico bebé. Això és un llibre que té 48 pàgines.
0: Perdó, és que és més llarg el títol que la seva pròpia història.
3: Sens dubte, ara m'agradaria molt saber quants anys té el Punx.
0: Edat si de mico fet... o edat humana? És que no sé,
3: no,
0: si és
3: edat
0: igual.
3: No, edat adolescent. Clar, no sé, m'agradaria ara. És un llibre que té 48 pàgines i amb més de 10.000 fotografies que els cuidadors es veu que li han fet des de que era un bebé. un llibre que es publicarà el 26 de novembre i paral·lelament amb això, si us interessa, també es farà un conte infantil.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu. I a Leioa, ja ho diré bé, Leioa, un poble basc, rescata joguines de fa 25 anys. Ot Serra.
5: Infants i adolescents van enterrar fa un quart de segle joguines, fotografies i textos amb un cert valor personal. Aquest diumenge va arribar el dia de recuperar-ho amb motiu del 500 aniversari de la localitat. Un miler de persones van fer una marxa fins al parc de Pinosolo i van desenterrar més de 1.500 tàpers i capses amb objectes. Ivan Rodríguez és l'alcalde de Leioa.
6: Serà un moment emocionant per ajuntar-nos tots, compartir-ho i fer comunitat.
7: Comunitat de Guitecom.
5: La iniciativa continuarà i el pròxim 31 d'octubre els infants nascuts entre el 2015 i el 2020 podran enterrar records que podran recuperar anys després.
0: Un quart de 6 del matí i un minut, una campanya de Change.org ha aconseguit 60.000 signatures per la televisió, perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics.
3: Sí, la iniciativa engegada per la Rosita, de 95 anys, ha estat tot un èxit aquesta setmana. Change.org ha començat una campanya publicitària amb la imatge de la Rosita, que es pot veure a moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. La Rosita fa 5 mesos que està ingressada i paga 25 euros cada setmana per poder mirar la televisió a la seva habitació de l'hospital.
8: Jo no ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies. Today I looked in the mirror. By surprise, the man I saw looking back at me. Doncs era el primer cafè del dia amb els matiners, tal dia com avui.
0: De 1985 naixia el primer Farmite, el festival benèfic per ajudar els agricultors.
3: Darrere d'aquesta organització hi havia noms com Willie Nelson, Neil Young o Jean Mellencamp, que van decidir fer aquest macrofestival a Illinois amb l'objectiu d'ajudar els agricultors nord-americans que estaven ofegats en aquell moment doncs, pels deutes i per les hipoteques. En només 6 setmanes van muntar aquell concert on hi van actuar noms com Bob Dylan, Billy Joel, B.B. King o Loretta Lynn. En total s'hi van reunir unes 80.000 persones i van recaptar més de 7 milions de dòlars.

0: per cert, que s'ha viralitzat i molt l'entrevista de Jofre Llombart al podcast Focus, presentat per la Vanessa Raja.
1: Sí, Jofre Llombart ha parlat obertament i sense fissures de Manel Fuentes quan presentava al Matí de Catalunya Ràdio un ambient insuportable de crits i maltractaments que ha explicat així.
2: Jo el 2009-10 vaig patir un cas d'assetjament laboral per part de Manel Fuentes i ja des d'aleshores m'he proposat treballar de manera que no reproduís allò que vaig patir. És, avui m'enfronto amb tu, demà no puc viure sense tu. Avui et t'esbronco, demà et dono les gràcies. Avui et felicito, demà et critico de manera descarnada. Avui no puc viure sense tu, demà t'amenaço de que no tornaràs a trobar llocs de treball en aquest sector, si depèn de mi. I el maltractament és tot, és tota la muntanya russa, quan puja i quan baixa. Haver vist en primera persona com es genera un ambient tòxic, i aquí és on hi havia insults, amenaces, mals tractes, mal humor, canvis d'humor, el que ara es diu ghosting, crec que una part de tu es vacuna per intentar no reproduir aquella toxicitat en els teus ambients de treball.
0: Doncs un valent, sens dubte, Jofre Llombart, també, en el seu moment, ho va comentar la Marta Romagosa. Mm-hmm. Per cert, que hi ha tensió a Mediaset.
3: Jorge Javier Vázquez tampoc té pèls a la llengua i ahir només començar el seu programa El Diario de Jorge va sentenciar el que està passant actualment a la cadena.
4: Són quasi les 6 de la tarda. Són quasi las 5 de la tarde en Canarias y estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos. Y ahora vamos, hecho histórico, hecho histórico.
0: M'encanta, boníssim. Suposo que, se li està acabant tot el panorama. I escolta'm, uns tardets a la Quintana mai van malament. I, per cert, ja podeu veure a la plataforma 3Cat els dos primers capítols de la sèrie Gènesi.
3: I les persones que la van veure a la preestrena n'han dit això.
5: Conec tots els personatges que surten, crec que són molt encertats. El càsting està molt i molt bé, fantàstic.
6: Les caracteritzacions, el to, l'esperit, l'essència, per la gent que hem conegut alguns dels protagonistes més enllà del Ferran i d'en Juli, tens certa nostàlgia.
7: Quan tu veus pel·lícules de Hollywood, quan veus sèries, però realment la majoria de cops es fan grans bogeries, grans bajanades a nivell gastronòmic, que en aquesta sèrie crec que ha sigut una de les obsessions, aconseguir veracitat no només actoral, sinó també gastronòmica.
8: Hem sortit tots els periodistes gastronòmics amb ànsia de veure els següents, ens ha encantat, i clar, són els personatges que tenen aquesta aura, no?, que t'atrapen realment, i a nivell de cuina crec que serà una cosa meravellosa veure la construcció d'aquests plats, que em consta que ha sigut molt complicada reproduir tots els plats, és a dir, fer renéixer el bulli una altra vegada, o sigui que molt emocionats.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem que aquest primer cafè sigui molt millor escoltant-nos, i arriba el moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. I parlem de Belén Esteban, perquè acaba amb els rumors sobre una possible tornada a Mediaset.
3: L'excol·laboradora de Salva m'assegura que no ha vist cap contracte sobre la taula, desmenteix el seu fitxatge per una nova edició de Gran Hermano VIP i diu que a ella ningú li ha trucat.
9: A mi no m'importaria volver a la tele. Lo que pasa que creo que la tele ya no me quiere, porque como dijo Julia Janeiro, hay que dejar a las nuevas generaciones pisar fuerte. Yo lo que más he hecho es... Déjame el abanico, cariño. Yo lo que más echo de menos es la rutina, el día a día, porque hago mis colaboraciones, pero es verdad que un día a día la rutina, que te peinen, que te pongan guapa y todo eso.
0: I avui els Javis també es colen a la premsa del cor perquè estan en plena promoció de La Bola Negra, que s'estrena, per cert, aquest divendres. Ells sempre han triomfat treballant junts i, pel que diuen, no sembla que tinguin ganes d'anar per lliure, tot i que, evidentment, ja no siguin parella.
3: Al podcast de l'Script han explicat que no es veuen treballant per separat. Fins i tot Javier Calvo ha confessat que un bruixot francès, els va dir que l'èxit només el trobarien treballant colze a colze.
10: Jo no sabia ni quién era, nada, ni él sabía quién era yo. Mira, sí... Abre aquí, tal. Abro no sé qué. Y me dice, te va a ir muy bien, pero tu suerte es con él. Dice, separad todo lo personal. Dice, todo, pero en el trabajo, your luck is with him.
0: Estava pensant, els estava veient ahir l'entrevista sencera de Script, i dic, realment, com han gestionat la ruptura després de tants anys de relació de parella, que pugui mantenir aquesta amistat i, a més, que hi hagi un projecte laboral pel mig com el que tenen.
1: Sí, tan sòlid, vull dir.
0: M'encanta.
1: Impecable.
0: Perquè, a més, crec que ho fan de veritat. És a dir, que no és de cara a la galeria.
1: Totalment.
0: Són un exemple. Un mirall on mirar-nos a l'hora de les ruptures. Per cert, volem saber també a aquestes hores del matí quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
11: El matí de Catalunya Ràdio vam conversar ahir amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que diplomàticament defensa les relacions d'Espanya amb el Marroc.
12: Decidamos lo que decidamos, hagamos lo que hagamos, siempre va a estar Marrocos. Y yo creo que es importante que se mantenga un diálogo diplomático bilateral y europeo con Marruecos. Cada país es soberano para tener las relaciones que quiera con terceros. Lo que yo sí pido y exijo a Marruecos es el tipo de relación que tiene que tener con España.
11: A la tarda, Adrià Sales, cantant de la Pegatina, explica què implica dur 23 anys ja dalt dels escenaris.
13: Realment el que està passant gràcies a tot això és que ja tenim públic de totes les edats i venen des dels més petits, els més grans, gent de la nostra edat que ens venia a veure aleshores el 2005,
11: clar.
13: Ara ja vem els nens i tal, i és molt guai. I ens hem passat a ser d'un grup que toca a les 2-3 de la matinada per fer festa a un grup en un horari més familiar, 10-11, tal, que està molt bé, perquè vingui tothom, està molt bé.
14: És premium.
13: És meravellós.
11: I més enllà d'aquesta casa, hi encara cuejava la ressaca del derbi madrileny de futbol. Federico Jiménez Los Santos continua amb Mbappé i companyia en la diana, ja sigui per matisar el suport a Ceuta o perquè no compleixin el terreny de joc.
15: Pidiendo la expulsión inmediata de los invasores, de los delincuentes invasores, es decir, esos que ponen tiernecitos, cariñositos, blanditos, a dos canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos encima inútiles que ayer pues decidieron no jugar, no correr. ¿Para qué? Si ya han cobrado. ¿Para qué? Si en Madrid no hay nadie capaz de echarlos. Válgame Dios. Válgame Dios, Florentino. Estamos como España.
1: Válgame Dios.
0: Entre aquest i l'Herrera, jo crec que ens espera una temporada d'escoltar grans moments, perquè és que, a més, parlen ja sense cap tipus de fissura, eh?
1: Però cada vegada més, no? Està passant cada vegada més amb tothom, trobo.
0: Ens hem de relaxar una miqueta, que encara queden pràcticament 4 mesos per acabar el 2026.
1: S'ha d'espatllar algun micro,
0: us dic una cosa, vaticino que el 2027 serà pitjor, eh?
1: Sí.
0: No anirem a millor. Jo ja m'ho veig a venir.
1: No, ja està desbocau.
0: Tenim ganes d'eliminar aquest any, però alerta amb el que ens espera. De totes maneres, després d'escoltar Federico Jiménez Los Santos, és un bon moment per connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
16: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 22, últim dia de la temporada de Verge. Mercuri i Júpiter ens poden ajudar a mirar una mica més enllà del problema que tenim davant. És un bon dia per compartir idees, tenir converses que ens inspirin o atrevir-nos a pensar una mica més en gran. A vegades, una sola conversa ens pot obrir una possibilitat que no havíem contemplat. Així que avui, parla, comparteix i deixa espai perquè apareguin noves idees. Bon dimarts!
0: Doncs vinga, moment de compartir bones idees i també moment de felicitar, perquè aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs avui fan anys dues actrius que coneixem més que bé. Primer felicitem la Mercè Martínez, a qui podeu escoltar de dilluns a dijous a la Renaixença de Catalunya Ràdio. Avui en fa 50. També suma un any més a Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. L'hem felicitat a l'inici del programa i ho tornem a fer. Albert Pla avui bufa 60 espelmes i qui també fa anys és l'estrella de la música Bruce Springsteen. En suma un mes i arriba als 77.
17: No m'ho puc creure!
1: Nosaltres tampoc, Helena, però és així com t'ho dic, en fa 77.
0: Cada dia els matiners, ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia i bona hora.
19: David Verdaguer, actor. El seu bigoti està considerat el més sexy de Catalunya.
18: Vull recomanar una cançó que em fa molt feliç. És un bolero, però és un bolero tocat amb rumba catalana, tocada per el Pescaïlla, que es diu Sabor a mi, i és un temacle. Disfruteu-lo i bon dia.

0: matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 22 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili.
2: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada de Puigdemont.
1: Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense. La Moncloa denuncia persecució judicial. Sentim la ministra Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: El PP ho veuen del tot diferent. Sentim Carmen Funet.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
2: El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles.
1: Es reforça la frontera de Ceuta i Melilla per evitar una altra entrada massiva.
2: Sí, hi ha una crida a través de les xarxes socials per creuar la frontera demà coincidint amb les eleccions al Marroc. Argumenten que les autoritats prioritzaran la seguretat dels comicis i relaxaran el control fronterer. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries i assegura que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Tot i així, hi estan a sobre. Sentim el ministre Fernando Grande Marlaska.
5: Independientemente del que hay esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
1: Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU.
2: Se celebra a Nova York i arrencarà, com és habitual, amb el discurs del president dels Estats Units, que és l'anfitrió de la trobada. Les guerres d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà seran algunes de les pedres de toc de l'Assemblea, que arriba amb Donald Trump embolicat en una altra polèmica, aquesta vegada interna. Ha vetat la presència a la Casa Blanca de diverses cadenes de televisió, entre les quals la CNN, i les acusa de fer propaganda en lloc d'informar. No comptava, però, que altres grans cadenes se solidaritzarien amb elles i també deixarien de cobrir la informació de la Casa Blanca. Entre aquestes cadenes hi ha la Fox, que habitualment s'associa a la corda ideològica de Trump.
1: Avui també hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona.
2: Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Els serveis mínims seran del 20% entre les 10 i les 4 i del 40% entre les 4 i les 5. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
2: Sí, la pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà al premi a millor interpretació. Fora de competició s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats que es cometien al Patronato de Protección de la Mujer durant el franquisme. El director de la cinta, Daniel Monzón, explica que el tema que tracta li ha dificultat trobar finançament.
6: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
1: Ana Alfonso, que tinguis bon dimarts.
2: Que vagi molt bé.
1: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Begoña Gómez a tot arreu.
7: Sí, comencem a Madrid. El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin i l'ABC que la Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges.
8: De l'ABC, però, ens quedem sobretot amb la fotografia de la portada. És d'arxiu, si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero riuen de manera exagerada en el que sembla un míting acompanyats d'altra gent i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats.
7: A la premsa catalana tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir a Madrid a Pau Casals en titulars gairebé clavats, homenatge del Congrés a Pau Casals i d'altra banda l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
8: Això no dia en què us costarà trobar el vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema "El futur és aquí".
1: 6:15 del matí, 5 minuts, i els articles d'opinió, diversos temes, l'ONU, Trump, Alemanya i Begoña Gómez.
8: Els editorials del País i La Vanguardia reflexionen sobre l'ONU i coincideixen a dir que l'organisme està en hores baixes.
7: El País titula "Salvar l'ONU" i remarca que el multilateralisme i el dret són la resposta davant la destrucció de l'ordre i les institucions internacionals.
8: El diari de Prisa confia que l'Assemblea General de les Nacions Unides, que comença avui, permetrà unir forces davant de la successió d'Antonio Guterres.
7: El títol de La Vanguardia és "L'ONU en crisi davant del desordre mundial. Considera que a l'organisme li falta influència".
8: Diu que el Consell de Seguretat està paralitzat i que a l'organització li falta liquiditat mentre s'espera un nou secretari general.
7: El periódico es fixa en la política dels Estats Units i titula "Més maga que republicana".
8: Assegura que els fracassos exteriors i interiors de Trump han accentuat la divisió entre populistes i conservadors tradicionals.
7: L'Ara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita el País.
8: Destaca que la figura de l'actual canceller ha quedat molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar en aquestes condicions fins al 2029.
7: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez i diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
8: Creu que el govern espanyol es troba en una situació agònica i nega que hi hagi lawfare en les causes judicials que envolten els socialistes.
1: Hola.
9: Hola, bon dia.
1: A veure,
9: ara
1: hola,
9: sí,
1: ara
9: bon
1: sí.
9: Dia.
1: Què tal, Sílvia Solanes?
9: Doncs bé.
1: Dimarts ja.
9: Últim dia d'estiu, demà tardor.
1: És que sempre ho veus tot positiu.
9: Escaparà de la tardor.
1: Aniràs a la fageda d'en Jordà a recollir
9: no,
1: colles.
9: No, massa gent.
1: És l'últim cop que hi vaig anar. Bé, anem-hi, va, repàs a la premsa digital. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
9: Doncs mira, ara és un restaurant georgià, veus? Gegant, que va obrir dissabte passat, es diu Tbilisi Boulevard, i està obert a les 12 del migdia fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia, on no només s'hi va menjar, sinó fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
1: Canvien de zona per fer caixa.
9: Doncs empreses constructores de Lleida, veiem el Segre, que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis. I és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona, que Ponent apunten que a Lleida hi ha molt menys marge de beneficis, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
1: Qui demana passar d'incògnit?
9: La policia de Benidorm demana patrulla de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats alerta els venedors, que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Media. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot de mojitos. Ara bé, hi ha un però. Bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
1: Pamplona reviu entierros en ple mes de setembre.
9: No és que hi hagi hagut una segona sessió dels Sanfermines en ple setembre. El tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències, a aquest cas no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien per al carrer Hilarión Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al diari de Navarra.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és Pura Cafeïna, també en emissió conjunta per ICAT, com cada dia de dilluns a divendres. Ens hi trobareu de 5 a 6 del matí i just en... Doncs mira, com sempre, quan falten pocs minuts ja per arribar a 5:45 del matí, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, amb què comencem, va?
10: Mireu, avui parlant d'una estrena al Teatre Lliure de Gràcia.
11: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella... Helena d'Espart.
10: S'hi estrena La vella Helena, un espectacle que ja es va estrenar ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomer, i ara doncs torna evidentment amb un nou repartiment. Al capdavant hi ha el col·lectiu Miserable liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari doncs noms com Gerard Frank, Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carme Milàs, un muntatge que es pot veure, com dèiem, al Teatre Lliure de Gràcia fins al 18 d'octubre. I un pla que he pensat, mira, posa el No fos cas.
1: Per què? Perquè ho dius així?
10: No, perquè és a Milà. I he pensat, posa el que és una previsió
1: bonica.
10: I tant, agafem, perquè avui comença la Fashion Week,
1: sí.
10: I he pensat, ostres, ja m'agradaria anar-hi.
1: Doncs vinga, Fashion Week.
10: Més coses, va, una altra previsió,
1: tornem a casa, no?
10: Tornem, ubiquem-nos, perquè avui també es presenta el nou director del MACBA, que serà Valentín Roma. De fet, ja s'havia anunciat el mes de juny, però avui es fa la presentació oficial, per tant també sabrem tot el que ens espera al MACBA. Roma fins ara doncs havia estat al capdavant de la Virreina Centre de la Imatge.

0: acabem avui amb concert a Razzmatazz.
1: Sí, perquè hi actua aquest que sentim, Luke Winslow King. És un concert que es fa a 8:45 del vespre.
0: Ha arribat el moment, m'ha enviat un missatge i el tornem a tenir aquí. Eh?
1: Àngel.
0: Comencem la Dada Maria. 5 minuts, 5:45 del matí, també moment de participar tots els que ara mateix ens esteu escoltant. Teniu ganes de començar a activar les neurones a aquestes hores del matí? Maria Fernández Noguera, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: A veure, espera't, ara sí. Bon dia, Maria.
3: Hola, bon dia de nou.
0: Bon dia. A veure, tornem a tenir participants actius.
3: Molt bé, això m'encanta,
0: sí,
3: som-hi.
0: L'Àngel està
3: l'Àngel?
0: Despert ara. Doncs bon dia, Àngel.
2: Bon dia.
0: Àngel Llàcer, participant des de la distància, també, evidentment, amb la Lara Garcia, la Marta Viana i jo mateix.
1: Va molt d'hora, no, l'Àngel?
0: Sí, últimament es lleva d'hora. S'està fent gran ja.
3: Es lleva tot, per la Dada. És bon senyal, no?
0: Sí,
3: festa gran.
0: Sí, endavant.
3: M'encanta.
0: A les 4:20 m'encanta. No veus la cara que faig? Vén-hi, Maria.
3: Va, ja sabeu que els robatoris de coure estan a l'ordre del dia, sí, a la xarxa ferroviària. Ahir en parlàvem, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, vam entrevistar en primícia un portaveu dels Mossos sobre això. Doncs bé, una de les excuses que posa DIF és que hi ha molts quilòmetres de xarxa ferroviària a Catalunya que és molt difícil controlar-los tots. Per això, avui us pregunto...
0: Ui, ara quants quilòmetres de coure han robat?
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa catalana? Això inclou tant les de DIF, com les de tramvia, com les de ferrocarril, com les de metro.
0: Tot. Metro, ferrocarril, llarga distància, tot. Tot l'acer que tenim al país.
3: Tot on tu vegis una via del tren, tot això.
0: Val. Uf.
1: Maria, per favor.
3: És molt difícil,
0: eh? Es explotarà el cap amb aquesta secció. O sigui, tinc ganes de tornar.
1: Pujaré plorant.
3: Ara, hem de dir que és una dada que ha sortit, eh? Ahir, per exemple, va sortir a l'entrevista dels Mossos. O sigui, sí, heu estat atents.
0: Jo estic dormint aquelles hores.
3: És a dir, que és una dada que s'ha anat dient.
0: Val. Però han de ser milers de quilòmetres.
1: Són molts quilòmetres, Maria, ho trobo dificilíssim.
0: Jo també, avui ho trobo molt difícil. A veure...
1: No pot ser una forquilla.
0: Tornem a fer la pregunta, Maria.
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa ferroviària catalana?
0: Àngel està escrivint, espera't, a veure si l'Àngel...
3: Vinga, va.
1: Ja, després de l'Àngel, que sempre ho fem tot clar, des de l'Àngel.
0: Espera, que ara no m'escriurà res. Val. No, home, no, Àngel, jo crec que et quedes molt curt. L'Àngel diu 1.500 quilòmetres.
3: 1.500 quilòmetres, molt bé.
0: Jo crec que es queda curt, l'Àngel. Jo diria... 3.000.
3: 3.000 canalies...
1: Uau, jo dic 45.000.
3: Diana, 45.000...
0: És que, clar, hi ha molta cosa, és que és metro...
1: I jo, 32.000.
3: I l'Ara, 32.000.
1: M'encanta.
0: Us recordo que no podem canviar, eh?
1: No.
0: Àngel Llàcer diu des de la distància, des del llit, al costat del seu coixí, 1.500, perdó. L'Ara Garcia s'enfila fins als 32.000 quilòmetres, Marta Viana, 45.000 quilòmetres. És que jo m'hauré quedat curt. Jo dic 3.000. I els oients l'haureu encertat o no? Perquè, clar... Nosaltres ho estem fent des de l'estudi, però també els de casa estareu participant.
1: Quedarem tan malament.
0: Jo crec que sí, però és que avui és molt difícil, eh?
1: Que ens perdonin els oients.
0: Qui guanya la Dada Maria d'avui és...
3: Àngel Llàcer! M'encanta que guanyi. Que bé. Demà la Dada li dedico a l'Àngel, sí?
0: A veure,
3: com que has guanyat i estàs tan atent.
0: A veure, espera't un moment. Però escolta'm, quan és? Explica'ns-ho.
3: Són 2050.
0: Però on aneu?
3: A veure, us he de dir que a internet hi ha un batibull de dades, 1.300, 1.700, no va desencaminat, però el Departament de Territori hem preguntat i ens han dit 2050.
0: A veure, un momentet, sisplau.
3: Per tant, ens quedem amb això. A data de desembre del 24, 2050.
1: 24,
0: potser
1: n'han fet més.
0: Escolta, és la primera Dada Maria que guanyes.
4: Però quan són, que no ho he sentit.
3: 2050, Àngel.
0: 2050.
4: Ho veus?
0: Molt bé.
4: Escolta... És que n'ha vingut, o sigui, he fet com tota la costa, he fet una mica més i m'ha sortit 1.600.
0: Molt bé. Escolta'm, com et sents havent guanyat la teva primera Dada Maria?
4: Doncs mira, molt bé.
0: Aquí ets una altra persona.
4: Sí, vull dedicar aquest premi a les persones que m'estimen.
0: Sí?
4: Premi o no?
0: Sí, tant.
4: Ah, quin és?
0: Home, poder parlar pels micros dels matiners, això és el millor dels regals.
4: Escolta, una cosa.
3: I que bé que comença el dia, eh?
0: Clar, el dediques als teus amics, als que t'estimen.
4: Clar.
0: Molt bé.
4: Escolta'm una cosa, jo, que no m'havíem de parlar tu i jo demà, no m'havies de fer una entrevista.
0: No, l'últim WhatsApp que t'he enviat, llegeix-lo una altra vegada perquè et vaig dir que havíem de parlar.
4: I què?
0: Demà parlem.
4: És que em pensava que era com de nòvios que havíem de parlar.
0: No, no, de nòvios no, de moment no. Però sí com per presentar el Soc i Seré segona temporada.
4: Això ja ho he fet, què vols dir per presentar-ho?
0: Hem de presentar, ja has de parlar-nos d'aquesta...
4: Perquè demà estreno.
0: Clar, per això demà et truco al matí.
4: Demà?
0: Sí, ara truco, a mig matí et truco i demà al matí parlem d'aquesta estrena. Felicitats, guanyador.
4: Per mi avui és el dia, eh? Maria, moltes gràcies.
3: A tu. Escolta'm, demà estaràs despert a aquesta hora?
0: Sí, estarà, sí, perquè el trucarem, el trucarem.
4: És que no ho sé, perquè jo quan em desperto, doncs llavors poso la ràdio
3: no
4: per
3: escoltar-vos. No passa res, jo te la dedico a tu, estiguis en despert demà.
4: Dos minuts abans de la de Maria.
0: Perfecte, perquè el cos ja t'ho demana, això és perquè el cos t'ho demana.
4: Exacte.
0: Un petonet, estimat.
4: Us estimo, adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, demà parlem del Soc i Seré amb l'Àngel Llàcer d'aquesta segona temporada. Gràcies, Maria.
3: A tu. Fins ara.
0: Per cert, avui us convidem a anar al teatre. Aquesta setmana tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra que és fantàstica, que es diu La primera llei de Newton, a la Sala Villarroel de Barcelona. Si voleu anar-hi, doncs ja ho sabeu, ja podeu començar a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio 93207474, perquè d'aquí uns moments no només escoltem els matiners que ja esteu desperts, sinó que us convidarem a anar al teatre. 93207474. Passen pràcticament dos minuts de 5:45 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs mira, avui parlarem de noves evidències que demostren el mal que fan les pantalles a la salut, especialment dels nens. Parlarem amb experts. També, si a casa esteu preocupats per la influència que tenen les pantalles als vostres fills, ens podreu trucar, ja ho diré bé, a partir de les 9, en el 93207474. També parlarem de l'amnistia, perquè avui comença el ple del Consell Institucional, amb el periodista Ernesto E. Kaiser. Repassarem l'estrena de Gènesi, que va ser ahir, aquesta sèrie que retrata el bulli. I després, a la secció de salut, parlarem amb Rafa Vila-Sant Juan de tumors digestius. I a les 11, atenció,
0: a mi això m'encanta,
2: la primera
0: tema, a mi
2: planificadora de divorcis, o divorce planner, perquè aquestes coses s'han de dir en anglès, d'Espanya, Elena Martín. Les vacances sempre són proclius a les separacions, que després comporten divorcis, i per tant serà interessant sentir què ens diu, i res, acabarem amb una mica d'humor, perquè després d'un divorci ja va bé que ens ho prenguem amb conya.
0: Estava pensant que realment hi ha gent que li dona dues voltes en com puc muntar un bon negoci, i aquesta em sembla una molt bona idea, eh? Perquè hi ha vegades que els divorcis són molt complicats.
2: Ella és advocada, al final s'hi ha trobat en molts casos, clar, i ha pensat, home, doncs convertim això en una manera diferent d'afrontar-los per no trobar-nos sempre en aquell moment a la taula d'advocats més complicat.
0: Crec que serà un tema interessantíssim.

0: la solució.
1: Codi civil del calçot. Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
0: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia. Amb Elisenda Carol.
2: La solució. Passa-ho.
3: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
0: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
4: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
0: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
5: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
6: Ara mateix, sí, sí.
0: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'app web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
8: Vinga, va, 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
9: Bon dia, bona hora.
8: Escolta'm, has dit un bon dia que ja t'he vist la cara amb un somriure d'orella a orella.
9: Perquè fa 5 minuts que estic connectat perquè no vull que m'enganxis una altra vegada sense connectar-me.
8: No, home, no. Això escolta'm, aquí. I si passa, no passa res, que la ràdio ja té aquestes coses.
9: S'explica. Tenim les obligacions, home.
8: No, però això ho expliquem als oients, els expliquem bé. Mira, ara l'Eloi no està connectat, doncs ara ens esperem i connectem. La vida ja és això, a vegades. S'ha de fer pauses en aquesta vida. Que si no anem molt atropellats.
9: És veritat, és veritat.
8: Sí o no?
9: Com va, d'aquesta manera.
8: Com va el mur de contenció?
9: El mur de contenció va bé. De fet, ara en tinc com 3 en marxa.
8: Carai, ara ets l'home dels murs.
10: Que estàs construint una fortalesa.
9: No, no, però he aprofitat, m'he anat animant. Hi ha un que ja l'he acabat, perquè és un que va caure amb la ventada de que va fer fa mig any o així, que va caure en un arbre i allò es va arrencar el mur. I després 2 més de pedra seca, que aquests són els que estic fent, i hi ha un que gairebé està acabat i un altre que no acabaré fins aquí un any, perquè fa molts metres de llarg, o sigui que... Però bé,
8: què,
9: està
8: què
9: bé,
8: és com
9: bé,
8: la muralla xinesa?
9: No, però hi ha un tros de terra que si no es cauria i això, i penso que si li faig una mica de mur, doncs podrà aguantar una miqueta més.
8: Ai, doncs
9: però sí,
8: vinga.
9: Home, fa 10 metres d'ample, vull dir que ja...
8: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
9: Dimensions considerables. Per això dic que no l'acabaré fins aquí un temps si l'acabo acabant.
8: Però escolta'm, està molt bé, perquè jo entenc que fent això tu et desestresses, desconnectes, no? T'agrada?
9: Molt. Molt. Doncs sí, la sensació que tinc, tu saps com quan et poses a construir Legos? Que vas encaixant
8: peces. No sigo mai de Legos, jo.
9: No,
8: sigo més a saltar la corda.
10: O un puzzle, no, això?
8: No, no, em poso molt nerviós, sí. Jo, fent això. No tinc paciència, no tinc paciència.
9: Doncs és com un puzzle, és anar buscant
10: la pedra
9: que encaixa. De veritat, doncs que de debò, que relaxa moltíssim.
8: El que ens relaxarà saber és que avui és l'últim dia d'estiu, però que les temperatures, Eloi, de moment no baixen.
9: Sí, bueno, avui baixen una miqueta, 1, 2, 3 graus respecte a les d'ahir, però es manté aquest ambient càlid, molt per sobre de les temperatures que toquen aquesta època de l'any, i així es mantindrà durant tota la setmana, pràcticament, fins i tot a finals de setmana podria pujar una miqueta més. I res, avui un dia de sol, amb capes de núvols prims, hi ha una mica de tramuntana que ha fet pujar les temperatures una altra vegada a la zona de l'Empordà. Ara mateix a Roses tenen 26 graus ja a aquesta hora al matí.
8: Déu-n'hi-do.
9: En alguns llocs de la costa central 24-25 a Barcelona. Al sud del país també ho fa una mica de vent de mestralet i fa que tinguem també 24-25 graus. Per tant, anem disparats i avui es quedarà entre els 28 i 30. Potser les més altes a l'extrem sud, 35.
8: Està molt bé per ser l'últim dia d'estiu, que em sembla que tindrem un principi de tardor amb temperatures altíssimes, pel que es preveu o no?
9: Sí. De moment comencem amb aquest mateix peu, o sigui, demà i demà passat més o menys les temperatures es mantindran estables, a partir de dijous, divendres, tornen a enfilar-se.
8: Perfecte, que tinguis un bon dimarts, Eloi.
9: Igualment, que vagi molt bé. Adéu,
8: que vagi bé, adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
8: 93 201 7474. Ens encanta que regaleu teatre, que és un d'aquells regals que sempre és perfecte. Si ho voleu fer d'una manera més senzilla, també podeu entrar a regalateatre.cat i escolta'm, el més important, fer feliç a les persones que estimem. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar a veure una obra fantàstica que s'està fent a la Villarroel. Tenim un bal per dues persones, de La primera llei de Newton. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida. Anem a saludar els oients que aquestes hores del matí esteu desperts. Mònica, molt bon dia.
11: Bon dia, matiners.
8: Com estàs, Mònica?
11: Molt bé.
8: Com va aquest dimarts?
11: Doncs bé, mira, d'aquí un parell d'horetes a treballar.
8: Molt bé, i què fas desperta tan aviat?
11: Mira, jo truco perquè tothom truca aquesta hora per explicar que està llevat perquè...

0: que treballa o per les feines, no?
1: Sí.
0: Perquè és un forner, un peixater que està a la llotja. Però el motiu del qual jo estic llevada aquesta hora, tot i que començo a treballar a quarts de vuit, les vuit, se'n diu perimenopàusia.
1: Oh, amiga.
0: I un dels símptomes, bueno, clar, a partir dels 50 la regla comença a fer el burro, i un dels símptomes és això, que et despertes a la nit o que et lleves molt d'hora. Et despertes molt d'hora, vaja.
1: Quan fa que et passa, Mònica, que estàs així...
0: Uf, amb aquest tema de la son porto mig any o una cosa així, més.
1: El temps
0: passa molt ràpid. Un any i pico ja.
1: Ai, mare meva.
0: Desperto 45 i he tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports i no m'agrada escoltar programes d'esports, i quan vaig descobrir el vostre programa diu, sóc la meva salvació.
1: Ai, que bé.
0: Llavors, sí, llavors us escolto i hi ha dies que em torno a dormir, hi ha dies que no. Sí, no m'he dormit al cap de mitja hora de despertar-me, em llevo, faig feina de casa sense fer soroll, perquè si no els veïns em fotran l'ou, no? I després, com que faig cosetes per casa i tal, quan me'n vaig a treballar ja tinc la feina feta, i a la tarda me la puc dedicar per anar al gimnàs i veure la tele.
1: Això està molt bé. Doncs escolta, veig que ho tens ben muntat, malgrat tot.
0: Quin remei.
1: I jo que ho celebro, que et puguem acompanyar. Mònica, t'envio una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Tens el número 1, que vagi molt bé. Adéu.
0: Gràcies pel programa.
1: Gràcies, adéu. Mònica. Adéu, adéu. I de la Mònica al Pedro. Molt bon dia, Pedro.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs tu? Com va el matí?
2: Pues bé, mira, aquí fent el suc, el cafè, els entrepanets, per la dona, per mi, per anar a baixar a Barcelona a treballar.
1: Molt bé, fa molt que estem desperts.
2: Pues a 5 i mitja.
1: Déu-n'hi-do, dos quarts de 6, doncs mira, t'hem acompanyat en aquest últim tram final del programa. Pedro, a veure si tens sort, d'aquí uns moments el nostre mai innocent, Ricard Ostrell, ens dirà un número. Tu tens el número 2, d'acord, Pedro?
2: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Una abraçada, gràcies. I d'en Pedro, en Joan. Joan, bon dia.
3: Bon dia, matiners, bon dia, Catalunya.
1: Sí, m'agrada, la gent amb energia. Des d'on ens truques tu, Joan?
3: Doncs mira, us truco des d'Alcanar.
1: Molt bé. I preparat per anar a treballar o estem de moment esmorzant? Com ho tenim plantejat, això?
3: Preparat per esmorzar i després de treballar. Avui farem oficines, que jo soc jardiner, i avui toca fer oficines. I ja, primeres hores de la tardor.
1: Ai, sí, noi. Ja. Ui, però veig que ho dius amb ganes, eh? Deus tenir ganes.
3: M'encanta la tardor.
1: Clar, perquè els jardiners entenc que a ple estiu és bastant complicat haver de treballar amb el sol, no?
3: Sí, perquè surt un estiu molt calorós, com ja sabeu tots i totes, i la tardor és molt bonica, perquè a mi m'agrada molt començar a donar-li toquets de color al jardí, amb els ciclaments, amb les caiunes i tot això.
1: Ara. Doncs escolta'm, a veure si acabem de redonir aquest inici de tardor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Tens el número 3, Joan.
3: M'encantaria, moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. I d'en Joan, en Guim. Guim, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal, Guim?
4: Molt bé.
1: Sí, molt bé. Guim, que em sembla que vas trucar-nos ahir, Guim.
4: Vaig trucar ahir, sí.
1: Bé, doncs tu, escolta...
4: T'ho he preguntat i m'han dit que puguis trucar.
5: I tant.
1: Clar que sí, que es pot trucar les vegades que us doni la gana, que ens escalta, que ens encanta escoltar-vos. Jo sempre us ho dic, que sou també la nostra companyia des de l'altre costat de la ràdio. Guim, tens el número 4, a veure si tenim sort avui.
4: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé, adéu. Marta Viana, que tinguis un bon dimarts.
5: Igualment, fins demà, ja m'hi creus.
1: Mena d'al·lèrgia que tens cada dia al matí.
5: No puc més, ja.
1: Bueno, respiro una miqueta.
5: Sí.
1: Fins demà.
5: Adéu.
1: I d'aquí uns moments saludo Ricard Ostrell, però abans la música de Lax en Boston.

0: música de Laxan Busto, Pemi Fortuny al capdavant d'una banda que no ha parat de regalar-nos grans cançons com aquesta que es diu Ara. Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, hola, hola.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé, estava pensant ara que crec recordar que em vas dir que vas anar a un concert de Laxan Busto i que
1: sí,
0: vas destacar,
1: quants?
0: No?, que encara Pemi Fortuny segueix amb aquesta bona salut.
1: No, va ser espectacular aquest estiu, sí, sí.
0: Ai que sí?
1: Sí, sí, un gran concert.
0: Ens
1: gossos,
0: agrada.
1: Tocaven amb gossos.
0: Sí.
1: I Laxan Busto estava en plena forma, gossos també, eh? Però Laxan Busto, sí.
0: Una meravella.
1: Sí, sí, sí.
0: Una meravella. Escolta'm, necessito novament la teva mà innocent, de l'1 al 4.
1: L'1.
0: Una altra vegada?
1: Sí.
0: Doncs vinga, la Mònica que s'emporta aquest parell d'entrades per anar a la Villarroel.
1: Ahir vaig regalar un llibre de poemes d'Antoni Clapés.
0: Home, molt bé.
1: Del poeta Antoni Clapés sabadellenc.
0: Sí.
1: Per exemple, ascendir fins al cim. Diu, ascendir fins al cim i continuar. A travessar el vent, gosar anar més enllà, encara. Només l'absència deixa empremta.
0: Doncs escolta.
2: Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 22 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Previtola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques, que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. Són les 7:03. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, com cada dia, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. Des de fa una estona no teníem cap incidència. Tot just fa uns instants hem de sumar un accident a la B20, al punt de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que deixa 3 quilòmetres de lentitud en sentit nord, amb cua ja des de Pedralbes. Més enllà d'aquesta incidència, doncs el que tenim són retencions habituals que es van formant poc a poc amb més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona. Al Vallès hi ha lentitud intermitent per la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana. També tenim un quilòmetre de congestió a la AP7 en sentit sud, al punt de Barberà del Vallès. D'altra banda, el Besòs també registra força intensitat, sobretot arreu del nus de la Trinitat, que això provoca cues de retruc a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron en sentit sud, i també a la Ronda Litoral, en aquest cas des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Finalment, al Llobregat també ja trobem trams amb retencions a la A2 i a la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I un avís en matèria de transport públic. A Barcelona, els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% entre les 4 i les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Aquesta darrera jornada sencera de l'estiu astronòmic continua sent de temps completament tranquil, i aquest matí ja més suau que ahir, sobretot arran de mar, a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà ja la temperatura no ha baixat dels 20 graus de mínima. Sí que l'ambient és més fred a hores d'ara, sobretot a les valls pirinenques, i aquest matí amb pocs núvols, alguns de prims i poca cosa més, també algun núvolet més baix a la costa del Maresme. De fet, aquesta tarda aquests núvols es faran una mica més freqüents a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, també al Camp de Tarragona, núvols sense pluja, i aquesta tarda continuarà la calor. Baixarà la temperatura respecte ahir 2 o 3 graus, però en qualsevol cas encara passarem una temperatura més alta del que toca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important, perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. Ho dèiem, però, aquest és un procés complicat. És un procés que pot afectar directament Puigdemont, però aquest debat jurídic és complex. Per tant, perquè ens ajudin a fer-lo més entenedor, saludem Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, buenos días.
1: Deia, avui el Constitucional delibera sobre el recurs de Jordi Turull. Ens pot explicar què és exactament el que ha de decidir i per què aquest cas és el que obre la porta a resoldre també les situacions de Puigdemont, de Comín, de Puig, de Junqueras, de Romeva i de Bassa?
4: Sí, vamos a ver. Yo estoy en desacuerdo contigo cuando has dicho que esto es un problema complejo. Aquí, esto no es nada complejo. Esto es lo más sencillo que hay. Aquí lo único que pasa es que hay una ley aprobada por las Cortes Generales, en los términos en que la aprobaron, que aprueba una amnistía, y lo que hay es una resistencia a la aplicación de la ley por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en consecuencia aquí no hay nada complejo, aquí hay simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Por lo tanto, el Tribunal Supremo está sometido al imperio de la ley, a la ley aprobada por las Cortes Generales sobre la amnistía, y lo que está resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver ya con la amnistía, que está, la amnistía ya está en el ordenamiento jurídico. Dijeron que era contraria a la Constitución, el Tribunal Constitucional dijo que no. Dijeron que era contraria al derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no tiene nada que ver, y por lo tanto están despejadas todas las dudas acerca de la constitucionalidad y de la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho europeo, y por lo tanto se tenía que haber aplicado ya y no había ningún problema. Están resistiendo y haciendo todo lo que pueden para prolongar lo más posible esta rebelión, ¿no? Y que sea una dificultad que haga más difícil al gobierno gobernar, poderse poner de acuerdo con otras fuerzas políticas que están muy pendientes porque se ven afectadas directamente con la amnistía, y eso es todo lo que hay, ¿no? Aquí jurídicamente no hay ningún problema, esto es de una simplicidad absoluta. Lo que hay es una rebelión política disfrazada de técnica jurídica por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
1: En tot cas, senyor senyor Pérez Royo, entenc que potser per vostè no és massa complexa, potser pels ciutadans sí, perquè ens tenen massa marejats amb tot això que ens explicava. En tot cas, el Constitucional avui què hauria de decidir? I si dona la raó a Jordi Turull, que no sé si ho farà avui o no, i considera que el Suprem va interpretar malament la llei, la malversació del procés quedaria dins de l'amnistia i en aquest escenari Puigdemont podria venir a Catalunya sense por a ser detingut?
4: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que Puigdemont podría haber vuelto ya. Podría haber vuelto ya. Y yo creo que, en mi opinión, eso ha sido un error de Puigdemont. Que si se hubiera vuelto, posiblemente lo hubieran detenido inmediatamente y hubieran, el juez Llarena lo hubiera detenido y posiblemente lo hubieran tenido, no sé, un tiempo, pero muy poco. Pero forzaba a que realmente se agilizara y que se tuviera que tomar la decisión y que no se tuviera que esperar tanto. Pero Puigdemont ha elegido, por el contrario, quedarse y solamente está dispuesto a venir cuando ya esté absolutamente seguro de que no se le puede en absoluto detener por parte de la orden que ha dictado el juez Llarena, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar hoy es que presentará su propuesta el señor Macías, será derrotada, entonces, y ahí yo lo que no sé es qué es lo que hará, porque ahí me imagino que Macías puede hacer otra operación para seguir dilatando el asunto, y es decir, bueno, yo he perdido, pero yo voy a redactar la sentencia en el sentido que quiere la mayoría y también el voto particular, con lo cual puede retrasar todavía un poquito el que la sentencia se salga, ¿no? Que la sentencia se apruebe definitivamente, ¿no? Entonces, aquí puede todavía haber alguna escaramuza más, ahí ya veremos a ver si eso ocurre, porque eso ha pasado en el Tribunal Constitucional. Cuando un ponente es derrotado y considera que su ponencia no obtiene los votos de la mayoría, a veces se nombra un ponente alternativo, entonces, o a veces el propio ponente decide redactar el voto en el sentido de la mayoría, es decir, la aprobación de la ley en el sentido de la mayoría, y el voto particular suyo contrario a la ley, con lo cual esto enmaraña todavía un poquito más y puede retrasar todavía un poquito más el que se conozca la fecha concreta en que la sentencia ya está en la calle y por lo tanto ya se aplica la ley de amnistía sin cortapisas de ningún tipo.
1: Pues segurament que haurem d'esperar una mica més, però jo avui encara li volia posar sobre la taula un altre debat, un altre punt que també sembla que ha generat conflicte, que és el cas de Begoña López. El jutge Peinado ha acabat fent seure a la dona del president Sánchez a la banqueta dels acusats, la senyora Begoña Gómez, que em sembla que no ho he dit massa bé, i ho fa 4 dies abans de jubilar-se. No sé si aquest era un guió que ja era previsible, senyor Pérez Royo.
4: Yo creo que el guión ha sido previsible desde el primer momento. Este es un caso absurdo que no hubiera debido nunca ponerse en marcha, porque realmente la denuncia que se hizo por manos limpias era una denuncia que manifiestamente no debía haber sido admitida a trámite y haber sido rechazada de plano, y después todo lo que se ha hecho han sido barbaridades una detrás de otra, en parte corregidas por la Audiencia Nacional y en parte con la connivencia con la Audiencia Nacional, que le quitaba la razón al juez pero al mismo tiempo le abría posibilidades para que continuara investigando. Es decir, aquí ha habido otra maniobra de lawfare, de eso que no existe, porque no existe, pero que realmente estamos viendo acontecimientos de lawfare, ¿no? O movimientos de lawfare permanentemente. El caso de Begoña Gómez es un caso clarísimo. Ahora queda ahora todavía, porque esto llega al magistrado ponente, presidente del jurado, o sea que tiene que tomar el asunto el magistrado presidente del tribunal del jurado, que no sabemos quién es, saldrá ahora por sorteo o por la forma en que esté entrevista dentro de las normas internas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y él tendrá ahora que coger toda la investigación que ha hecho el juez Peinado y hacer realmente un escrito que tenga que ser dirigido a los miembros del jurado para que realmente eso se ponga en marcha, ¿no? Y aquí se pueden volver a plantear todos los problemas preliminares de vulneración de derechos fundamentales que se han producido a lo largo del proceso y sobre los cuales tendrá que pronunciarse el tribunal del jurado, ¿no? Entonces, aquí hay, ahora mismo hay camino por delante, todavía hay batallas jurídicas en ese terreno.
1: Doncs com que encara hi ha moltes batalles jurídiques per endavant, ho deixem per un altre dia, perquè teníem també moltes preguntes per fer-li sobre aquest cas, però en tot cas ho deixarem per més endavant. Javier Pérez Royo, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia, que vagi molt bé.
4: Muy buenos días.
1: Més coses, l'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells, el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
5: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
6: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
5: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
7: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
5: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
1: I encara de l'àmbit de l'ensenyament, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, ha presentat aquest dilluns un informe que conclou que el sistema educatiu català no garanteix a la pràctica la inclusió dels infants amb discapacitat. L'estudi es basa en una enquesta feta entre el març i l'abril a més de 200 famílies d'infants i joves amb discapacitat, en què es reflecteix que un 27% de les famílies que necessiten un vetllador o professionals de suport a l'aula no n'han tingut i que un 24% l'han rebut tard. A més, la meitat considera insuficient el personal que s'ha assignat. L'estudi també alerta de la precarietat i la rotació dels professionals. El president de COCARMI, Frederic Crespo, ha reclamat a la Generalitat que posi fil a l'agulla per solucionar aquestes mancances.
8: L'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, no? Perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal, mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. I els fets delictius han baixat lleugerament fins a l'agost a Lleida, però per contra han augmentat els incompliments de les ordenances municipals. En concret, se n'han denunciat uns 600, sobretot per soroll, acumulació de residus o beure alcohol al carrer. Així es desprèn de la Junta de Seguretat celebrada en les darreres hores a la ciutat, que s'ha avançat en el calendari després de les últimes baralles multitudinàries amb armes blanques d'aquest estiu. Uns fets que l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha qualificat de difícils de prevenir i ha defensat l'acció policial i judicial.
9: Hi ha un problema a la plaça dels Pagesos, sí. On són? On són? A la presó. Això és el que importa. Actuar amb caràcter preventiu és molt complicat en aquests casos, però actuar en matèria de sanció, de punició, també és exigible. De la mateixa forma que el titular és baralla, el titular és a la presó.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que els primers indicis sobre la investigació del presumpte segrest d'un home a l'AP-7 apuntarien a un tema de drogues. La consellera ha explicat que els Mossos d'Esquadra estan fent una investigació sobre aquest cas, pel qual encara no hi ha detinguts. L'home, presumptament segrestat, va ser posteriorment alliberat en bon estat de salut.
10: A priori podem apuntar primers indicis a un tema de salut pública, de drogues, però és molt indiciari. La persona ja no està segrestada i la investigació de Mossos està fent una investigació precisa d'aquests fets. L'estat de salut de la persona és correcte, o sigui, a priori no ha patit cap mena de dany o dany físic.
1: Un vigilant del centre de menors L'Alzina, a Palau-Solità i Plegamans, al Vallès Occidental, va morir dijous passat després de la contenció d'un intern. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per intentar desescalar la situació. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. Va ser atès immediatament i traslladat a l'hospital, on va acabar morint. La víctima feia uns 20 anys que treballava al centre i era un vigilant d'empresa externa.

0: Us ho hem destacat en titulars. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
1: Fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
2: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
0: Encara en bàsquet, el fitxatge estrella de l'estiu de l'Espart Girona, l'asturiana Iana Martín, ja ha començat a entrenar amb el conjunt gironí. La base s'incorpora després d'haver-se penjat el bronze al Mundial amb la selecció espanyola. A partir d'ara, es posa a les ordres de Roberto Íñiguez amb l'objectiu d'arribar en el millor estat de forma a la prèvia de l'Eurolliga, que es disputarà dimecres de la setmana vinent.
3: Tenia moltes ganes ja de venir. También eso, agradecida, ¿no? Porque Girona me ha dejado un par de días de descanso en casa para organizarme un poco y llegar tranquila, que lo necesitaba. Y bueno, conociendo al equipo, al staff, primer entreno, la verdad que muy cómoda, muy contenta. El equipo me ha ayudado a sentirme, pues eso, cómoda, a organizarme un poco y bueno, con ganas ya del día 30.
0: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia. Aquí s'enfrontarà 2 cops. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.
4: Es mi otra familia y me gusta estar siempre muy cercano a mis seres queridos. Quiero seguir en la Federación Española de Fútbol. Me ha encantado. No he tenido ni que escuchar, ni de no escuchar. Ni lo sé, ni nos interesa. Solo quiero continuar en la Real Federación Española de Fútbol durante muchos años. Es lo que realmente me hace muy feliz.
0: La Federació Catalana de Futbol ha homenatjat les famílies dels jugadors que l'any 1926 van guanyar la Copa Príncep d'Astúries amb la selecció catalana. El títol va arribar en una eliminatòria a doble partit davant de la selecció d'Astúries, amb doble victòria dels catalans. Futbolistes com Josep Samitier, Paulino Alcántara o Vicenç Piera van defensar la samarreta del combinat durant aquella etapa. Amb aquest homenatge, la Federació vol preservar i valorar-ne el llegat. Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme de Fez i el David Amador.
5: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
6: Las fuerzas en conflicto deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
5: S'hi ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncel Gofriller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia representació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
7: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
5: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
0: I ara ens toca felicitar els nostres companys de Lleida Televisió que han celebrat aquest dilluns els seus 25 anys d'emissions. Ho ha fet amb una festa que ha reunit prop de 300 treballadors, representants, institucions i empreses. La cita també ha servit per repassar la trajectòria de la cadena de televisió del grup Segre. Un dels moments més esperats de l'acte ha estat la presentació commemorativa de la cançó Lleida Televisió, Som la teva cançó, creada per l'actor Ferran Aixalà i el compositor Antoni Tolmos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari TermCat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Producció de la Xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que l'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. Aquest dimarts, el Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Si en aquest cas és amnistiat, la doctrina es faria extensiva a la resta de processats i perseguits per aquesta causa, i el Suprem n'estendria els efectes sobre líders com l'expresident Carles Puigdemont, aplanant-ne el retorn a Catalunya. El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
9: De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 22 de setembre. Un jurat popular de 9 ciutadans anònims jutjarà Begoña Gómez, la dona del president espanyol, per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar-la a judici amb la seva assistent a la Moncloa i tanca una instrucció de prop de 2 anys engegada per manos limpias. El Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. Buscarem la reacció del Sindicat de Professors de Secundària amb Ramiro Gil el mateix dia que han denunciat accions judicials pels errors de l'administració en les últimes proves PISA a Catalunya. Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. El govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest delicte a partir d'una reforma del Codi Penal. Dels esports, el Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provitola i Ricky Rubio. I en cultura, la música de Pau Casals ha ressonat al Congrés dels Diputats en motiu del Dia Internacional de la Pau. És la primera vegada que l'hemicicle fa una commemoració d'aquestes característiques que s'ha convertit en un sentit homenatge al violoncel·lista català més internacional. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de cues. Al Vallès, hi ha lentitud intermitent a la C58 des de Sant Quirze cap a la capital catalana i congestió a l'AP7 en sentit sud de Mollet a Barberà del Vallès. I al Llobregat, trobem trams amb retencions a l'A2 i a la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I atenció, avui un avís en matèria de transport públic a Barcelona. Els treballadors de TMB han convocat una vaga parcial del servei de bus. És una aturada de 7 hores entre les 10 d'aquest matí i les 5 de la tarda. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 i les 4 de la tarda. El percentatge s'eleva fins al 40% entre les 4 i les 5 quan la vaga coincideix amb l'hora punta. I pel que fa al temps, matí tranquil i amb pocs núvols. L'ambient serà més suau que ahir, amb mínimes per sobre dels 20 graus a moltes comarques de Tarragona i a l'Empordà, però més fred a les valls del Pirineu. A la tarda augmentaran els núvols a la costa i prelitoral de Barcelona i al Camp de Tarragona, però sense pluja. Continuarà la calor, tot i que les temperatures baixaran entre 2 i 3 graus respecte ahir i encara se situaran per sobre del que tocaria.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Us ho parlàvem, us ho explicàvem en titulars. A partir d'avui s'activa el compte enrere que podria dur a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i aplanar-ne el retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional aborda aquest dimarts el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè, si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa. I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
10: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiéndose a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial. A ver cómo retraso lo más posible, a ver si entre tanto ocurre algo, por ejemplo, como lo que ha pasado en Ceuta, y de alguna manera eso se lleva por delante al gobierno de Pedro Sánchez, que es el objetivo que persigue, ¿no?
9: A tot això, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge, Juan Carlos Peinado, ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudo-sindicat Manos Limpias. El jutge creu que Gómez va influir en la Universitat Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol. D'altra banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper 30 de novembre i dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. L'oficialitat del català a la Unió Europea torna aquest dimarts a una reunió del Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'últim d'ells el juliol de l'any passat, l'executiu espanyol planteja ara vincular la qüestió a l'ampliació dels països membres i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que el català, el basc i el gallec. Sigui com sigui, aquest punt no està inclòs específicament a l'agenda de la reunió i no s'ha previst cap votació més enllà d'una exposició dels arguments de l'executiu espanyol. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar avui en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. Aquest organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors del sector. A més, el mes d'abril presentarà les primeres conclusions. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
11: Després de rebre l'encàrrec formal de Salvador Illa, el Consell d'Educació de Catalunya treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
12: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
11: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
13: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè, que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
11: Els propers 2 mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
9: Doncs ho sentíem, un consell que avui es posa a treballar. Volem saber què en pensa d'aquest encàrrec al professorat de secundària i, d'altra banda, quines són les actuacions que pensen emprendre arran el fracàs de les proves PISA. Avui, 22 de setembre, era la data límit que el sindicat va fixar-se per rebre tota la documentació per part d'Educació per entendre què és el que es va fer, què és el que es va fer malament o què és el que va fallar. Ens acompanya, per tant, per aclarir-ho tot plegat, en Ramiro Gil. Ell és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
14: Molt bon dia.
9: Ho dèiem, ho sentíem, el govern activa un gran consens de país per salvar l'educació i el Consell d'Educació parla de refer consensos. Com valoreu aquest encàrrec, com valoreu la reunió entre Salvador Illa, la consellera Niubó i el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo?
14: Bé, per nosaltres som una mica escèptics amb tota la qüestió del Consell d'Educació de Catalunya. Mire, el senyor Joan Manuel del Pozo ja va ser coordinador del Pacte Nacional de l'Educació fa 20 anys, l'any 2005-2006, que va dur a que es creés la Llei d'Educació de Catalunya, que és bàsicament, perquè ens entenguem, la llei que ha assentat les bases per desmantellar el sistema d'educació pública a Catalunya, que s'està demostrant avui que totes aquestes reformes han sigut un fracàs i que ens trobem, doncs, amb uns nivells educatius baixíssims, no? Des de l'any 2003 estàvem molt per sobre de la mitjana espanyola a les proves PISA i actualment ens trobem molt per sota. Què ha passat entremig? Doncs totes aquestes reformes que li comentava. El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que, fa, que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya. A més d'això, podríem dir que la composició d'aquest òrgan és sobretot de membres de l'administració. Pensi que tenim 75 membres dins del Consell d'Educació de Catalunya, 18 d'ells són de l'administració, i llavors hi ha només 4 representants dels professors, entre els quals, per cert, nosaltres no hi som inclosos, som el segon sindicat de l'educació pública de Catalunya i no tenim seient al Consell d'Educació de Catalunya. A més, podríem dir que aquí estan representats, com ha dit a l'entrevista el senyor Joan Manuel del Pozo, doncs tota la comunitat educativa, no? Des de representants dels alumnes, de les patronals del lleure, de les patronals de la concertada. Tenim aquí doncs, moltíssims actors que no necessàriament coneixen la realitat dins de l'aula, i aquí els que menys se'ns escolta és els professors, que som els que coneixem la realitat i el que és necessari.
9: En tot cas,
14: i, doncs,
9: des del seu punt de vista, per tant, aquest Consell no estaria legitimat per ser el capdavanter a l'hora d'intentar això, arribar a solucions en el sistema educatiu català. Quina seria la solució, segons vostès, o qui estaria legitimat, en tot cas, per tirar del carro?
14: Bé, aquí entenem que sobretot és el govern el que ha d'emprendre unes accions valentes, no? Ha d'agafar la palla pel mànec i començar a reformar tot allò que no està funcionant. Les proves les tenim, ho tenim amb PISA, però no només amb aquestes proves diagnòstiques, sinó amb molts altres exemples, i per tant aquí el que ha de fer el govern és governar i reformar tot allò que no funciona. Nosaltres ho diem clarament, les receptes les tenim. Cal derogar la Llei d'Educació de Catalunya i tornar a un sistema educatiu basat en dos principis, el coneixement i l'esforç. Si no, tornem amb aquesta línia, que ja han fet altres països, que han fet marxa enrere de totes aquestes reformes educatives, diguéssim, poc serioses i sense cap mena de comprovació científica de que siguin millors, doncs totes aquestes mesures s'han de reformar, s'han de tirar enrere i redreçar el camí, com han fet, per exemple, Anglaterra, com han fet altres països nòrdics que estan recuperant-se a nivell de resultats educatius.
9: Ramiro,
14: per tant,
9: així,
14: la solució és clara.
9: Una qüestió molt ràpida, perquè tampoc no tenim massa temps, però no volia passar per alt preguntar-li sobre el tema PISA, precisament. Vostès van fixar el dia d'avui com a data límit perquè el departament entregués tota la documentació de PISA. No sé si l'heu rebut. En tot cas, el president Salvador Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions. No sé si això serveix igual i, en tot cas, quines mesures judicials teniu previst iniciar. Moltes preguntes per poc temps, ja ho sé, però com a mínim faci'ns un titular.
14: Sí, mira, doncs hem rebut alguna documentació a darrera hora i avui en una roda de premsa explicarà el nostre secretari general quines són les valoracions que fem sobre el que s'ha fet amb PISA. El que sí hem fet és presentar un informe amb una projecció del que haguessin estat els resultats educatius de Catalunya si s'hagués fet una mostra correcta. I els resultats són, bàsicament, això li puc avançar, que en matemàtica seríem la 12a comunitat autònoma de 17, amb 440 punts a PISA, en ciències estaríem a la posició 11, 466, i en lectura estaríem també a la posició 11, és a dir, molt per sota de la mitjana espanyola i de la mitjana de l'OCDE, el qual confirmaria doncs, els resultats pèssims, diguéssim, que Catalunya va confirmant any rere any els resultats educatius.
9: Però aniran als tribunals o no?
14: En principi hem de fer la valoració i reservo la valoració per al nostre secretari general que ho explicarà en roda de premsa.
9: Molt bé, doncs Ramiro Gil, gràcies, estarem pendents doncs, d'aquesta roda de premsa. Bon dia, gràcies.
14: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
9: Tres quarts de vuit, Catalunya ha registrat més de 200 denúncies per robatori de cable de coure fins a l'agost. Ja són més que en tot l'any passat i és per això que el govern espanyol insisteix en la necessitat d'endurir les penes per aquest tipus de delicte. Ho planteja a partir d'una reforma del Codi Penal mentre Adif ja està reforçant les mesures de prevenció i seguretat en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables. Només en un mes i mig s'han fet una trentena de detencions. La xarxa de Rodalies és un dels principals objectius dels robatoris en punts com l'estació de França de Barcelona, on s'hi han concentrat 6 robatoris en només 10 dies. Entitats i veïns denuncien que una dona de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen investigar la cadena d'omissions i depurar responsabilitats. És una informació de Pasqual Labarta des de Televisió de l'Hospitalet.
15: El passat 15 d'abril, l'Olga va ser expulsada de la que va ser casa seva durant 20 anys. Després de separar-se del seu marit i quedar-se sense feina amb dues filles petites, no va poder fer front a la hipoteca. Tot i acordar un lloguer social amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària va vendre el pis a un fons voltor que li va exigir marxar de l'immoble. L'Olga no va suportar l'agreujament de la seva situació, que ja era precària, i es va treure la vida fa dues setmanes.
16: No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables. Tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat que jo crec que no hem tingut cap cas al sindicat que no hagi passat mínim una nit a urgències.
15: L'Associació de Veïns de Santa Eulàlia i el Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet assenyalen el Banc Sabadell, autoritats judicials, Mossos d'Esquadra i totes les administracions públiques com a responsables indirectes del cas de l'Olga i de no haver trobat cap solució que evités el suïcidi.
9: Els treballadors de TMB, la companyia de transports de Barcelona, han convocat una vaga parcial del servei de bus per avui. És una aturada de 7 hores, entre les 10 del matí i les 5 de la tarda, per reclamar l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona

0: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, aquí darrere nostre s'estan formant ja algunes cues que doncs, acumulen diversos passatgers de dues línies diferents que connecten Mataró amb Barcelona. Són la E11.1 i la E11.2 que fan diferents recorreguts per la ciutat. Les queixes dels usuaris van més enllà d'aquestes cues perquè asseguren que a aquestes hores els autobusos arriben a aquesta parada, la de la plaça Granollers, ja pràcticament plens i que, per tant, no es poden aturar a les següents parades que queden en el recorregut i que molts d'aquests viatgers han d'anar drets, durant tot el trajecte fins a Barcelona. Molts d'ells afirmen que han de desplaçar-se des de la parada més propera que tenen a casa fins a altres parades per poder seure a l'autobús. Si us sembla, escoltem les seves declaracions a primera hora d'aquest matí.
1: Jo puc parlar d'ahir, que anàvem unes 20 o 25 persones dretes a l'autobús i aquesta va ser l'última parada que va fer. La resta ja no va parar. Des que han tret el reforç, pitjor. Jo vinc des del parc de Cerdanyola aquí per intentar anar assentat, però és tot i així, la majoria de les vegades no puc seure.
2: Normalment agafo aquesta parada o a la República a baix, però sempre, a veure, normalment vaig sentat, alguns dies pues, toca anar dret, sobretot a aquestes hores, i si vas més tard jo crec que va molt pitjor. Quan una mica a les 7 i quart, fins a les 7 i quart se sol anar bé, se sol. Últimament potser sí que es va més dret.
3: La veritat, bastant ple, perquè bé, no sé si és perquè farten cervells o si és perquè hi ha una mala organització dels mateixos serveis, doncs que la gent va de peu. Aquesta parada ja es veu que està a rebentar.
0: Tot i que el Departament de Territori no ha respost la consulta de TV Mataró, l'operadora Moventis explica que els reforços que hi havia previs a l'estiu, abans d'acabar el curs, que serien 4 vehicles de 6 a 7 del matí, s'han recuperat a partir del dia 7 de setembre i que de tota manera es treballa amb la Generalitat per aplicar noves mesures que permetin absorbir tots els usuaris d'aquestes línies que connecten Mataró amb Barcelona.
4: Doncs gràcies, Clara. Les deficiències, un cop més, del transport públic que queden fetes aquí, les denúncies, si més no, dels usuaris. Gràcies, bon dia. El Joventut ha celebrat amb l'afició la Supercopa de bàsquet guanyada diumenge a l'Olímpic en la final contra el Barça. Després de la recepció institucional a l'Ajuntament, la festa s'ha traslladat a la plaça de la Vila, on centenars d'aficionats han homenatjat els campions. Els més aclamats han estat l'argentí Nicolà Provítola, escollit millor jugador de la final, i Ricky Rubio. El base del Masnou, de 35 anys, és l'únic jugador que formava part de la plantilla de la Penya el 2008, l'última que havia aixecat un títol.
5: Fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Como dice antes, estamos sin palabras, pero yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la Peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta.
6: 18 anys feia que no pujàvem aquí al balcó. Abans estàvem comentant, crec que ahir va ser una nit màgica per tots, però sobretot pels nens i nenes. Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
4: En futbol, la Lliga de Primera s'atura 3 setmanes pels compromisos internacionals. El combinat espanyol disputarà 4 partits de la Nations League davant Anglaterra, la República Txeca i Croàcia, a qui s'enfrontarà 2 vegades. El seleccionador, Luis de la Fuente, ho afrontarà després d'haver ampliat el contracte com a tècnic nacional fins al 2032. Aquesta signatura li permetrà dirigir el combinat en les properes 2 Eurocopes i el Mundial del 2030.

0: Les paraules i la música de l'immortal violoncel·lista català Pau Casals han ressonat aquest dilluns al ple del Congrés dels Diputats. Ha estat en un homenatge amb motiu del Dia Internacional de la Pau i l'han seguit la Carme De Fez i el David Amador.
1: Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va assegurar que no tornaria a Espanya fins que la democràcia fos restaurada. Quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu.
2: Les forces en conflicte

0: deberán considerar como base de sus discusiones lo inhumano e inútil de la guerra, que todos los pueblos condenan. Las naciones más poderosas tienen el mayor deber y responsabilidad de mantener la paz.
1: S'ha escoltat la veu de Pau Casals i del qui considerava el seu millor amic, un violoncelgo Friller de 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. Tot això ha passat al Congrés dels Diputats, a la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau i ha participat una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident José Montilla. En l'homenatge també ha pres la paraula Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals.
2: Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias. Casals fue un artista que siempre mantuvo un gran vínculo afectivo con el Vendrell, la población donde nació. Su geografía emocional conectó siempre lo local con lo global.
1: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals. Serà demà dimecres a l'Institut Cervantes. La programació, però, del 150è aniversari de Casals s'allargarà fins al 2027 per destacar el valor i el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
3: I Tarragona ja torna a vibrar amb les festes de Santa Tecla. Aquesta passada mitjanit s'ha fet la tradicional baixada de l'Àliga, que ha plegat milers de persones a les escales de la catedral. Enguany, però, els membres de l'Àliga han optat per una opció singular i la bèstia no ha lluït cap disfressa especial. La justificació, indiquen, ha estat la dificultat de triar una sola problemàtica social davant el difícil context polític i social que es viu a la ciutat i a la resta del món. Tot i aquesta singularitat, tarragonines i tarragonins han pogut acompanyar l'Àliga en la seva baixada al ritme de l'himne de Santa Tecla, l'Amparito Roca.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular que serà pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, retencions a la P7 per un accident a Montornès del Vallès. Els vehicles són al voral i es forma cua en sentit sud. A la mateixa P7 hi ha retencions a Santa Perpètua en direcció Barcelona i a Sant Cugat en sentit Girona. Problemes també per un accident a la C32 a Viladecans i cues a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll del seu despatx. Rússia fa almenys 3 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i deixa al voltant de 100.000 persones sense llum al nord del país. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Moscou. Des de Barcelona es van organitzar alguns dels coneguts com a safaris humans que es van fer a Sarajevo durant la Guerra dels Balcans. Ho ha assegurat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Ezio Gabazeni, l'autor d'un llibre sobre aquests viatges de persones adinerades per matar bosnians de manera indiscriminada. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, un Donald Trump que ha vist com 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. La Generalitat ha buscat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles. Està adaptada a cada etapa i detalla que un consum abusiu pot provocar retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, trastorn del son, ansietat o problemes d'interacció social. Segons Segrest, a Catalunya, en menys de 48 hores, uns encaputxats haurien fet entrar per la força un home dins un cotxe a Barcelona i va aparèixer hores després amb signes de violència assalta als Girones. El primer a la P7 es vincula a un cas entre organitzacions dedicades al narcotràfic.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provitola. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid però no les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. I el Barça femení prepara el seu debut a la Champions demà contra París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: Enfilem el darrer dia de l'estiu càlid amb baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. Aquesta propera nit a les 2 i 5... arriba l'estació astronòmica de la tardor. Els propers dies continuarà fent sol i calor.
4: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts 22 de setembre de 2026 i ens hi posem de seguida amb la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Arribem a la casella del calendari, doncs, que treu a passejar els dos ànecs i això ens indica que el setembre ja s'està fonent. Tanmateix, per molt de vertigen que això transmeti, nosaltres farem la nostra i començarem analitzant, tal i com pertoca cada matí, l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis. De seguit parlarem de l'aeroport, o més aviat de les reivindicacions que segueixen bullint en aquest encara caldo polèmic en el nostre territori. Ho farem escoltant a l'associació Zeroport, de la mà i veu del seu portaveu, Jaume Oceta, i és que fa uns dies van protagonitzar una nova mobilització i protesta. Nosaltres, doncs, els escoltarem fent valer l'esperit de servei públic i permetent que la informació i el criteri vinguin d'on vinguin, tinguin la seva oportunitat de poder-se expressar, com en el seu moment també ho varen fer amb gent molt vinculada amb la Càmera de Comerç i les PIME del Baix Llobregat, que evidentment pensen d'una altra manera. Sigui com sigui, avui els escoltarem amb ells. I qui també s'expressa i pels descosits, si cal, és l'Ireneu Castillo, conegut radiofònicament com l'home curiós de la República. I, esclar, no faltarà un nou episodi de l'espai de l'autoconeixement, que aquí l'anomenem el No t'ho creuràs, i ve signat per la Diana, la Marina i l'Andrea. Empenyem, doncs, aquest nou dimarts a la República Santboiana, que tot i la mandra matinera que té ganes de dir la seva, això segur, tot acomiadant el que ja podríem dir un esgotat estiu. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia per la part de la producció, l'Àngel Rodríguez. Bon dia, company.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estem?
0: Molt bé. Mira, ja és un clàssic que amb tu ens mirem la temperatura. 20 graus. Ara mateix 20 graus aquí al casc antic, i dic ara mateix, però després si haguessin canvis molt radicals, sí, també ho explicaríem, és clar que sí.
1: Home, fa 20 que anirà pujant, eh?
0: Jo crec que sí. Sí, però vaja, cada cop menys.
1: Sí.
0: Sigui com sigui, també tenim a l'Alba Valor, ja ho sabeu, aquests dies s'està formant aquí en temes de comunicació i ens està aportant coses molt positives. Molt bon dia, Alba.
2: Bon dia.
0: Què tal estàs?
2: Molt bé.
0: Fresqueta, però encara això de tardor no em fa pinta.
2: No, gaire. Seguim així.
0: Molt bé, i ja ho sabeu, els dimarts a primera hora i puntual com és ell, en Joan Ramon Molero, el nostre especialista, el nostre assessor amb ciència i tecnologia, a primera hora, des d'aquí, des d'ara mateix, davant dels micròfons. Molt bon dia, Joan Ramon.
3: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta.
0: Com va tot?
3: Bé.
0: Per la perifèria també, dic perifèria amb el sentit que, bueno, això, Sant Boi, doncs la perifèria per nosaltres és extramurs, no?
3: Que diríem. Quan vinc aquí és cap i casal, no?
0: Molt bé, molt bé. Sigui com sigui, tot correcte i tot al seu lloc, oi?
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs vinga, va, foli, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, fent de tècnic, l'Albert Vila. Bon dia. Doncs va, ens hi posem, i ens hi posem evidentment amb la cançó del dia, i jo crec que avui em tocs així també una mica de memòria històrica musical, Àngel.
1: Correcte, és que avui volem començar bé el dia i el comencem amb un dels grans clàssics dels anys dels 80, Sweet Child Mine, del mític grup Guns N' Roses. I és que per recuperar els gegants de la història del rock and roll sempre va bé per espantar la mandra.
0: Molt bé, doncs espanta-la. Vinga, foli. Tot.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs mira, entre les pistoles i les roses ens quedem amb les roses, esclar, en aquest cas el Daniel Rosas, el nostre meteoròleg. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Darrera jornada de l'estiu astronòmic i es despedirà en calor, de fet, amb un temps molt similar al d'ahir, amb algunes bandes de núvols que deixaran el cel enterbolit de tant en quant, però en general el sol i la calor seran els protagonistes. Temperatures que han baixat un pèl les mínimes i les màximes també ho faran un pèl. Tornarem a estar a tocar dels 30 graus. Per tant, un estiu més que s'allarga i que fins al final de setmana el bon temps ens continuarà visitant. Tindrem vents de direcció de xaloc de caràcter feble des de migdia fins al vespre. És tot, que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Arribem a un quart i un minut i mitja, a les 8 i 16, pràcticament 17 minuts. Ràpidament, doncs, cap a la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts pendents d'un accident que hi ha hagut a primera hora del matí a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que en sentit nord, tot i que ja ha reobert fa una estona el carril de circulació tallat, continua amb cues intenses en sentit nord en direcció Besòs des de Cornellà. Fa uns minuts que sumem també, doncs, en aquest cas, un accident a la C32 a l'altura de Viladecans, en aquest tram entre Viladecans i Cavaca en sentit nord, però doncs falla un carril de circulació en direcció a Barcelona, provocant 2 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, també tenim un altre accident, en aquest cas al Vallès, a la AP7, a l'altura de Montmeló, que en sentit sud, en direcció a Barcelona, deixa els vehicles al voral, provocant 2 quilòmetres de congestió. Per altra banda, tenim també, en aquest cas, una avaria a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, que en sentit nord, en direcció Girona, obliga a tallar un carril de circulació provocant 3 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, sobretot tenim intensitat en la circulació, és a dir, moltes retencions cap a Barcelona, al vessant Llobregat, a la A2 i a la B23, continuen aquestes cues intenses des de Pallejà i Molins de Rei fins a l'entrada a la Diagonal de Barcelona i també, en aquest cas, a la A2, en aquest enllaç amb la Ronda Litoral, amb la B10. Pel que fa a les vies costaneres, també a l'altura de Sant Boi de Llobregat, per la C32 en sentit nord, es pateix 2 quilòmetres i mig de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bé, Ferran. Fins demà. Moltes gràcies.
4: Gràcies.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Ens hi posem amb els diaris. Comencem pels titulars de l'Ara, en aquest cas, Àngel, el tens també en versió digital.
7: Correcte, i veiem que el titular d'avui és del jutge Peinado, canvia Begoña Gómez a judici. Diu, la Moncloa veu presumpció judicial en la imputació de la dona Sánchez per tràfic d'influències i malversació. El jutge clama dona 3 dies a Zapatero per aportar informació sobre les joies i citar a declarar les seves filles. També com a fotografia del dia veiem a l'actriu Penélope Cruz, que interpreta un paper petit però essencial a l'obra Bola Negra dels Javis, i ens deixa un titular que baixa als companys de l'Ara, diu un consell als Javis, cuida el cap i no perdre el seny. També ens parlen de l'inversió estrangera, creix a Catalunya molt per sobre la mitjana espanyola. Per altra banda, ens parlen dels Mossos a part d'Anna Colau quan intentava evitar un desnonament, i per acabar ens parlen de 6 de cada 10 hereus no pagant ni un euro d'impostos de successions.
1: Molt bé, ara ja anem cap a les edicions de paper i, per exemple, podem començar pel periòdico Alba.
8: Doncs, com a titular principal, Peinado consuma el setge judicial a Begoña Gómez. Punt final a la instrucció contra la dona de Pedro Sánchez. El magistrat li obre judici amb el jurat pel tràfic d'influències i malversació. L'executiu demana una persecució i el PP, del PP diu que els jutges apliquin la llei. Doncs, com a fotografia de portada, veiem l'acte que es va fer ahir al Parlament del, bueno, al Congrés, a Pau Casals, amb el titular El Congrés ret homenatge a Pau Casals. La Cambra Baixa recorda el violoncel·lista català amb motiu del Dia Internacional de la Pau i el 157è aniversari del seu naixement. També, a més, en altres titulars, el recurs de Turull davant del Tribunal Constitucional obre la via a aplicar l'amnistia a Puigdemont. Barcelona dedicarà part de la seva sobretaxa de creuers d'educació i després, a més, el segrest d'ahir que va haver-hi a la P7 s'emmarca en la lluita entre bandes de narcorrivals.
1: La Vanguardia obre edició amb la polèmica judicial. El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici amb jurat. L'instructor, una setmana abans de jubilar-se, fa seure al banc dels acusats la dona del president per malversació i tràfic d'influències. També amb clau política, el líder del PPE va a Ceuta i culpa Sánchez per la regularització. I l'executiu anuncia un diàleg social per regular l'ús de la IA, la intel·ligència artificial. Fotografia de portada, homenatge del Congrés a Pau Casals. El Congrés dels Diputats, tal com hem explicat abans també, es va convertir ahir excepcionalment en una sala de concerts amb motiu de l'homenatge al músic català Pau Casals, l'any del seu 150è aniversari de naixement en el marc del Dia Internacional de la Pau. A la imatge, el violoncel·lista Ettore Pagano va tocar el violoncel que va pertànyer a Pau Casals. És un Gofriller del 1733, déu-n'hi-do, i la pianista Yoko Suzuki. En la fotografia veiem els dos artistes, això, homenatjats amb aplaudiments pels polítics. I també ens expliquen com a dada que els robatoris de coure als punts de recàrrega elèctrica ja comptabilitzen 152 assalts. Per altra banda, a Catalunya, els hospitals en xarxa per tractar més bé el càncer ja comencen a fer una bona feina en aquest sentit, en el sentit digital, en el sentit d'en xarxa també. I res, a títol de curiositat, a prop de la capçalera, hi veiem en Serrat i la Sílvia Pérez Cruz, dos grans artistes de diferents generacions i que formen part del diàleg, els diàlegs de La Vanguardia, que és aquest, diguéssim, aquest apartat que tenen, doncs, on hi ha una mena d'entrevista que no és entrevista, que és diàleg entre dues persones. En el cas d'en Joan Manuel Serrat, diu: penses que un dia fallaràs, aleshores perquè has de continuar arriscant. I en canvi la Sílvia diu: vinc del cant de taverna, on la gent riu i plora. I ens hi posem ràpidament també amb els esportius i comencem pel Mundo Deportivo, Àngel.
7: Doncs sí, el Mundo Deportivo torna a ser portada i protagonista a José Mourinho i el títol en de Teatro del Malo. Vuelvo Mourinho de siempre, dramatiza las quejas por el arbitraje para ocultar el pobre juego blanco. Solo 7 meses atrás, cuando dirigía al Benfica, se quejó de las ayudas de los colegiados al Real Madrid. També ens fiquen una petita fotografia on ens parlen de la dura resposta d'Atlético a Mourinho, stop acoso arbitral ya. També ens parlen del Barça, el mejor de Europa. El Flick Team es el único equipo de las ligas top con pleno de triunfos en Liga y Europa. Y empezar con 6 puntos de renta tras 7 jornadas es garantía de título a lo largo de la historia. També ens parlen del futbol que arranca la Champions, todos contra un Barça en busca de la quinta, parlen del Barça femení. I per acabar, ens parlen del bàsquet de la Supercopa, és que el Maradona ja festeja el seu primer títol en 18 anys.
1: Ens anem també a l'esportiu, en aquest cas el té l'Alba.
8: Doncs sí, l'esportiu obre amb el titular Gas cap a la igualtat, on veiem a la imatge, doncs, a la Berta Albellán, la reina del trial, i de Daniela Guillem, que és la primera campiona del món catalana del motocross. Dues referents del país de la selecció d'esportiu femení. A més, també ens parla també de Mourinho. Diu: Mourinho en estat pur deixa la letargia i carrega contra els àrbits per distreure l'atenció de l'inici nefast del Madrid, que no juga res i és a 6 punts del Barça.
1: Després, molt bé. Bueno, digues.
8: No, també parla de l'Espanyol, que diu que tot i el mal moment, la directiva rectifica la continuïtat de Manolo González.
1: Molt bé. Per cert, Mourinho que deies, Alba, doncs el Mourinho és protagonista de la portada de l'Esport amb un pla tancadíssim, és un primer pla que espanta i tot. Deixa'm-ho dir així, Àngela.
7: Sí, només treu la cara, no s'ha de venir el cabell. És un primer pla. Diu, stop acoso arbitral. L'Atlético de Madrid denuncia las provocadas declaraciones de Mourinho tras la derrota de los blancos en el derbi. Las excusas del técnico no esconden al peor inicio del Madrid en las últimas temporadas y la baja forma de futbolistas como Vinicius, ya carreran directamente cap als jugadors també. Diuen que també Rafinha, así fue la conversación a delantero, reconversión, perdó, a delantero centro, per altra banda ens parlen de la selecció espanyola, diu de la Fuente renueva hasta el 2032, i per acabar ens parlen de Casado, i és que s'ha operat de la clavícula perquè es va lesionar l'altre dia.
1: Correcte. Molt bé, doncs, escolta'm, que ara vindrà aquesta aturada, de fet ja s'està produint, ja estem en vies d'aquesta aturada futbolera, però de ben segur que també hi haurà moltes coses a explicar, a més dels partits de les seleccions, partits amistosos, la majoria amb unes quilometrades impressionants, que això és el que preocupa l'aficionat i els clubs,
7: Correcte.
1: Que són qui paguen els sous dels jugadors.
7: Sí, bueno, més que amistosos hi ha nous tornejos que es fan, que potser no són de gran importància, per exemple, el que està jugant és la Nations League, i són com més partits, més acumulació de partits, més possibles lesions.
1: Clar.
7: Que això són el que són les...
1: Bueno, i també els canvis d'entrenament, els canvis, les maneres, els patrons de físics, diguéssim, dels entrenaments, això preocupa.
7: Ahir vam parlar una miqueta de la tertúlia, que són diferents maneres d'entrenar, i jugadors que depenen tant del seu físic com Rafinha, per exemple, corren molt de risc.
1: Sí, senyor. Bé, creuarem els dits als culers i els que no també, perquè més o menys tothom té jugadors que estan fent la volta al món, digue-li d'aquesta manera.
9: Fins i tot el Girona.
1: I tant, sí senyor, fins i tot el Girona.
9: Que aquests no han parat la lliga.
1: Ja ho pots dir-ho.
7: La segona divisió no es para.
1: Molt bé, doncs va, qui sí que s'atura, encara que sigui 3 minuts, som nosaltres i de seguida ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimarts. Fins ara mateix.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
3: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: De la ciutat cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una...

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
2: Perquè el que passa ens importa.
4: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
6: Pràcticament a 2:45 de nou del matí ens hi posem, doncs, amb el nostre consell de sàvia i savis, o sàvies i savis dels dimarts. Joan Ramon Molero, t'hem saludat ja a primera hora. No tenim cap mena de recança en tornar-ho a fer, eh? Bon dia.
7: Bon dia, Sarboi. Bon dia, Delta.
6: Mercè Quílez, molt bon dia. Què tal estàs?
8: Molt bon dia. Doncs molt bé. Encetant aquest dimarts i la veritat és que molt bé, molt bé.
6: I quasi bé acomiadant la primavera.
8: La primavera.
6: Tècnicament parlant, demà ja serem tardor.
8: Sí,
6: des
8: sí,
6: del punt de vista més estrictament tècnic.
7: Acomiadant l'estiu.
9: La primavera, dius?
6: Jo què he dit, la primavera?
8: La tardor.
6: Acomiadant l'estiu.
8: Acomiadant l'estiu i sí. Donarem la benvinguda a la tardor.
6: Sabeu què passa? Que és que tal com està el clima, al final el que acomiadarem és la primavera, l'hivern, la tardor, i em penso que acomiadarem tot. Ara ja sí, Ricard Peris, molt bon dia, què tal estàs?
10: Bon dia,
6: ja ho veus. Bon dia, aquests lapsos d'escolta...
10: Som gent gran, tots, vull dir que...
6: No, tots no, perquè també ens acompanya l'Alba Valor, ja ho sabeu, que s'està formant doncs amb tot el que és comunicació, els mitjans de comunicació, i ara aquests dies doncs està amb nosaltres fent quasi bé podríem dir un stage de pretemporada, saps?
11: Sí, sí.
6: O sigui, allò que diuen els jugadors de les jugadores de futbol, un stage de pretemporada,
7: eh? Exacte.
6: Molt bé, fantàstic que ens acompanyis també a la tertúlia, és clar que sí. Molt bé, escolteu, si us sembla, posem fil a l'agulla. Hi ha molta cosa al damunt de la taula. Començarem per coses més agraïdes. El Congrés va fer aquest homenatge a Pau Casals, que parlàvem ahir, era el Dia Mundial de la Pau. També ho era de l'Alzheimer. Nosaltres vam concentrar, sobretot, part de la tertúlia, aquesta malaltia, tot i que vàrem dir que també és molt maco el poder recordar que el Dia Mundial de la Pau s'ha de posar en valor. Després, una altra cosa és que hi hagi tantes i tantes dificultats al món perquè hi hagi precisament pau, eh? Escolta, Mercè, la Cambra Baixa va recordar el violoncel·lista català amb motiu doncs d'aquest Dia Internacional de la Pau, 150è aniversari del seu naixement, i no em dirigeixo tu, com podria dirigir-me als teus companys, cap problema. I a més, però també va haver-hi polèmica, compte, no accents de polèmica en el sentit que algun partit polític va fer un pas al costat i va dir, no, escolti, això no ho veiem, no veiem que s'hagi fet doncs, com nosaltres haguéssim volgut, amb el registre potser recordant més el catalanisme precisament d'en Pau Casals, etc. Però vaja, que a l'acte en si molt maco, i a més amb la curiositat de que aquest senyor, l'italià, el Pagano, aquest gran violoncel·lista, va fer servir el gol thriller aquest, que jo no sé pronunciar, però vaja, el gol thriller del 1733, que és el violoncel doncs, que va pertànyer a Pau Casals.
8: Que tocava Pau Casals. I aquest noi italià violoncentista és un dels 5 millors del món.
6: Correcte, sens dubte.
8: És un gran violoncentista. A veure, Junts va donar un pas enrere i no va ser-hi, no va estar d'acord en que aquest acte no remarqués més el catalanisme d'en Pau Casals, però jo penso que és un acte maco. A més va sonar, com no, el cant dels ocells, i jo penso que tot el que sigui Pau ho hem de remarcar en molta mayúscula, vull dir que, bueno, que Junts no estigués d'acord perquè es va fer on es va fer, bueno, jo penso que el lloc no treu de l'homenatge i a l'acte.
6: Molt bé, un Pau Casals que evidentment va ser un bon, podríem dir, com ho podríem dir, un bon guia del que havia de ser la pau en aquells moments, en moments també convulsos de guerra, etc., amb el seu propi exili i la seva rebel·lió de lluita, de dir, escolti, si jo no he de tocar, no tocaré mai més, perquè no es reuneixen les condicions perquè la gent puguin entendre què és el que, quin és el missatge, no? I que després, doncs, d'alguna manera, jo crec que va conrear el seu missatge arreu, i recordarem, doncs, esclar que sí, el seu missatge a la Casa Blanca, us en recordeu, davant de John Fisher, el Kennedy. Oi? Etcètera.
8: I que va ser un català de pro que defensava la llengua allà on anés, i com tu bé has dit, es va exiliar amb el règim.
6: Mestre de mestres, a més, perquè va ser mestre de gent que es van poder formar amb l'excel·lència gràcies a ell, no? Diguéssim. Alguna cosa més sobre això?
10: Home, i tant. Jo el que vull remarcar és una frase que ha quedat per sempre escrita, bueno, per la posteritat, no? I am a Catalan. Vull dir, i que la gent que en el seu moment, fa 4 dies, estava firmant Majestics, d'acord? Ens vingui ara amb aquestes mamonades, perdoneu-me, vull dir, bueno, és el PP en català amb barretina, no? És el PP amb barretina, no? Què vols treure, vull dir, és jugar a la contra per tot, trobar-hi els problemes amb tot, no aportar cap solució. No sé,
6: Molero,
10: ells mateixos.
6: L'acte d'ahir al Congrés, aquest homenatge a Pau Casals, en aquest cas també pel Dia de la Pau.
8: Dia de la Pau.
7: Tots som a Pau.
6: No? Sí.
7: Aneu-vos-en en pau, que diuen també, no?
8: Aneu-vos-en en pau, doneu-vos-en la pau.
6: Reviseu la pau. Però la pau per diverses...
7: Faltaria un...
10: Digue-li al Pau que vingui.
7: Faltaria un... Deixeu-nos en pau.
10: Sí.
7: Però això no ho aconseguim.
6: Molt bé. A veure, ara ja sí, us he dit, començarem per alguna notícia doncs agraïda. Recordar això sempre està bé, és maco. La polèmica judicial, i per diverses raons, en aquest cas continua la polèmica judicial en el món de la política, en la dimensió més política, i en aquest cas els titulars que ens parlen del jutge Peinado, que envia Begoña Gómez a judici amb jurat, l'instructor una setmana abans de jubilar-se fa seure al banc dels acusats la dona del president per malversació i tràfic d'influències. Hi ha aquests dos punts que jo no sé si potser s'ha de gratar més o menys, aquests dos punts com a mínim curiosos, una setmana abans de jubilar-se, i per una altra banda, judici amb jurat. Jo us pregunto si la pretensió de que hi hagi jurat no és una mena de termòmetre per veure el suport que pot tindre el Partit Socialista o no.
7: Però no són coses diferents el món dels jutges i el món dels polítics?
6: Diuen.
8: Diuen.
7: Ah, vale.
8: Diuen.
6: Diuen.
7: Vale.
6: Us pregunto,
8: sí.
6: No ho sé, amb jurat.
8: A veure, quan ets jurat popular et fan una sèrie de preguntes. Jo, bueno, per circumstàncies sí. d'aquesta vida vaig ser una vegada jurat popular, que la veritat és que no és gaire agradable. I et fan una sèrie de preguntes que suposo que els que tinguin serà vostè, està afiliat a algun partit polític, vostè. Jo, en aquest cas, ho resumiria de portar la senyora Begoña a judici, que el jutge Peinado, amb el seu jefe suprem, que és el senyor Aznar, que va dir quien pueda hacer que haga, pues ell
10: ha fet
8: i ha portat a la senyora,
10: pogut,
8: exacte, sí, perquè que se li demani
6: fins al darrer 13, dia laboral,
8: 13 o 15 anys de malversació, quan estem veient que una germana del senyor Bonilla s'està inflant les butxaques, inclús la mateixa dona del senyor Feijó immobiliàriament a Galícia
10: i la seva família,
8: ho està fent, això és una justícia de toca-me i roque.
7: I els amics del Feijó, no?
8: Bueno,
7: tenia amics.
8: En fi,
7: emblanquinats?
10: No, i a veure, el mateix que està passant a Madrid, no? Vull dir, amb que si àtics, que si...
8: Sí.
10: I que després et surti la presidenta del Consell Judicial, no? Del Consell Superior de Justícia, no? Dient-te de que ja està bé de desacreditar la justícia, una justícia que s'està desacreditant a ella
8: sola.
10: Mateixa. En fi, jo penso que han fet mèrits més que suficients. El fiscal està dient, amb el cas de Begoña, la Begoña Gómez, el fiscal que està dient és que no n'hi ha cas. Vull dir,
8: és que...
10: Aleshores, jo n'hi ha una cosa que em preguntaria. És a dir, n'hi ha un tipus que durant 2 anys es dedica amb diner públic a muntar un escàndol sobre res, simplement perquè aquella persona és la companya de vida del president del país, un president del país que tu rebutges, pues no acabem de saber exactament per què, en el moment en què aquest país està tenint la millor etapa de creixement econòmic des de fa dècades, vull dir. Després, a veure, tot això quina responsabilitat comporta?
7: Cap
8: ni una, perquè, i a més, que els cèntims els paguem tots els contribuents.
10: Clar, jo
8: i hi ha mancances a molts puestos per estar despalferrant.
10: No, que n'hi ha malversació, sí, la del senyor Peinado.
8: Exacte.
10: I ja
8: exacte.
10: Està, vull dir...
7: Clar, tu deixa de pagar una multa, ja veus com t'embarguen.
6: Molt bé.
8: Exacte.
6: Jo us deia això del termòmetre, no? De si el fet de que hi hagi un jurat pot servir o creuen que els pot servir amb ells com a...
7: És un termòmetre amb les dues bandes,
6: Sí, per suposat, sí. Però...
7: Si queda absolta...
6: Estàs forçant una mica, clar.
7: Si queda absolta, tindran un problema.
10: Però com bé deia la Mercè, qui escull el
8: jurat? Qui escull? Normalment...
10: Amb quina ciutat estem parlant?
8: Sí, perquè això serà Madrid.
10: Ah, vull dir, és que...
7: I a més, no cal unanimitat en el jurat popular.
8: Clar. No, cert.
7: O sigui, són 9 membres i només que 7 diguin palante, palante.
8: Palante.
6: Molt bé, a propòsit...
7: Si ho diuen els 9, millor, no?, com als Estats Units.
6: Però... A propòsit de relacionar les lleis i les togues amb la política, compte enrere també perquè el Tribunal Constitucional avali que Puigdemont ha de ser amnistiat. Amistat. No, fixa't, estic dient amistat.
7: L'amistat.
6: Amb segons qui, perquè si no recupera l'amistat amb segons qui no serà amnistiat. Fora bromes, diguéssim, de paraules, el tribunal conclourà la interpretació del Suprem d'aquí dues setmanes. Ja sabeu que la ponència del conservador Macias a favor de negar l'amnistia serà tombada per majoria. Tanmateix, és allargar les coses i quasi bé us pregunto, és un acte de rebel·dia per part d'alguns jutges davant de la justícia més elevada, que diu, escolti, això ja s'ha de posar a terme. I si tu continues, doncs, no sé, pel teu camí, tot i que no t'agradi el que s'ha decidit, al final...
10: No, però és que, a veure, tenim el tema de la Begoña Gómez.
6: Sí, tant.
10: El Zapatero. Ara que ja resulta que no n'hi ha cas amb plus ultra, ara resulta que la bijuteria que té...
8: Les joies s'han de... Sí, perquè moltes són bijuteria.
10: Sí.
8: Vale?
10: És que no té sentit
6: sí,
10: tot
6: bueno,
10: això.
6: L'última més... és que el jutge dona 3 dies a Zapatero sí? perquè aclareixi porti... l'origen. Perquè l'instructor autoritzava que un altre peritatge mirés a veure si les joies perquè han pujat de preu, sospitava que el valor actual és més alt que l'inicial.
10: Sí, no? Però és que
6: al final li estan fent, perdona, li estan fent una valoració gratuïta, un d'aquests que es dedica doncs a fer valoracions, no sé, Amadeu, perquè és que no s'acaba d'entendre que
10: Amadeu,
6: estan peritant gratuïtament les joies.
10: Amadeu,
6: escolta'm,
10: jo estic convençut.
6: No sé,
10: jo estic convençut, Amadeu.
6: La Mercè riu, sí. però és que Mercè és que al final... Si tu tens moltes joies i demanes un peritatge, això val calés.
8: I tant que val calés.
6: Home, doncs, mira, t'ho estan fent gratuït.
10: No, però, sí. Amadeu, jo, per exemple, jo estic convençut que tu ets un bon tio.
6: Gràcies.
10: Estic convençut.
6: Gràcies, mira.
10: Però si et busquen alguna cosa...
6: Clar.
10: Des de que posem-ne, vas acabar la mili fins ara, segur... Clar. Segur que et treuen alguna merda.
6: Clar, però
10: segur,
6: això...
10: Segur, eh?
6: A tu t'han multat mai?
10: I tant.
6: Vinga, ja ho tenim, no? És un exemple.
10: I tant, no?
6: Has dit alguna cosa lletja, de vegades, de la qual te'n penedeixes o no? Bueno, alguna declaració, no sé, alguna cosa...
10: No sé,
7: no... Empenedir-se no, però que es pogués empenedir, sí.
6: Ja.
7: Sí, no sé. Aviam, del que has dit no te'n penediràs, però potser algú busca les passigues perquè te'n penedeixis.
6: Clar, no, a veure, que el que estem dient, jo ho entenc, el que diu el Ricard, que és que al final, si tu grates, fins i tot des d'un punt de vista, sobretot subjectiu, home, sempre trobaries alguna cosa amb la qual assenyalar, no?
8: Però jo penso...
6: Dic jo, no sé què vols dir,
8: sí,
6: això.
8: Sí,
10: jo, sí, clar que sí.
8: Si fem història des de que en Sánchez porta aquesta legislatura, és el que s'han dedicat, la dreta i l'extrema dreta, a treure de qualsevol cosa ínfima i per desgast anar fent... que aquest home i, bueno, que el partit en si es desgasti d'una manera catastròfica, perquè ara la Begoña Gómez

0: per posar-se en guerres
1: que no tenien per què
0: sense cap base sòlida i sense cap
1: i el major atemptat que va haver-hi amb aquest país va ser el dels trens. I això ens
0: on,
1: va ficar
0: on
1: el senyor
0: es va tornar a mentir.
1: Era ETA, segons ell.
2: I amb un govern, amb 12 ministres.
1: Efectivament, que estan a la presó.
2: Que estan
1: o
2: camí.
1: O camí.
2: O camí de...
1: Vull dir...
0: Bé, 7 minuts, 8 minuts. 8 minuts per arribar a les 9. Sí, sí. Permeteu-me que tornem a canviar de carpeta aquest desafiament migratori, com el tilden alguns mitjans, doncs, a veure, ahir amb Feijó i amb Weber, que ja ho sabeu que és el líder dels populars europeus, ahir van exigir al Marroc facilitar el retorn d'immigrants. D'alguna manera el Partit Popular Europeu vincula la regulació amb l'entrada massiva a Ceuta. Ràpidament, així a grans trets, per poder-ho resumir, doncs, per una banda Feijó insta l'executiu a actuar de manera legal i diplomàtica per retornar tots els immigrants. El líder del PP planteja ampliar l'espigó del Tarajal i més presència de Frontex a les ciutats autonòmiques, i en Weber, que pressiona Rabat i avisa que si no estabilitzen les fronteres hi haurà conseqüències. Clar, jo us pregunto, perquè aquesta posada en escena, si hi hagués algú molt i molt despistat que no sapigués exactament qui és qui, es pensaria que aquests són els que manen al país. És a dir, ha estat una mena de bolo, digue-li, no us pregunto si ho veieu d'aquesta manera, de dir, anem aquí i actuem com si fóssim nosaltres els que manem.
2: Ni més ni menys.
1: Totalment
0: d'acord. Que si hi ha algun despistat que no... li preguntes, bueno, escolti, aquesta gent, i et dirà, bueno, doncs són els que manen en aquest govern i estan aquí, doncs estan posant les coses... tot això, barrejat amb això que dèiem de les togues, barrejat amb moltes més coses, barrejat amb un llarg etcètera, al final això és una guerra brutalment violenta per fer oposició. Jo, amb una crisi d'estat, perquè al final una crisi d'estat és quan una cosa doncs, és molt fumuda i s'ha de saber gestionar. En aquest cas, una crisi o econòmica o de migració, hi ha moltes crisis. Que... al final, si tu actues així, no estàs fent d'oposició. Al final, el que estàs és aprofitant les circumstàncies.
3: Aviam, Amadeu.
0: No, us ho plantejo, a veure què dieu.
3: El que no es pot fer és deixar que els altres actuïn quan per inacció tu no has actuat. I aleshores trobes l'escletxa i actues i surts al capdavant. Aquí primer de dos veces.
0: Sí, clar.
3: No, sí, però, és...
2: A més, és que, a veure, és és prendre la gent per idiota, no? El que ha de fer el senyor Feijó és dir, quan, si jo arribo al govern, canviaré les lleis de manera de que els menuts, o sigui, la gent jove, qui sigui, per molt desprotegida que estigui, no tindrà cap recolzament per part de l'Estat.
0: Bueno, aquest és el teu argument, el deixes anar i t'esperes a veure com actua el govern, perquè al final és una crisi important que has de deixar que allò es gestioni, perquè si no, és que estàs fent mal al país, estàs fent mal a tota Europa, i estàs fent mal, evidentment, a aquella pobra gent que estan sent utilitzats.
2: N'hi ha una cosa que és certa, vull dir, i és que en un primer moment, o sigui, com es deixa entrar a 80.000 persones? O sigui, tu no ho sabies d'abans? Hosti, és que... Val, d'acord, n'hi ha hagut... tenim això, però una vegada dintre... una vegada dintre, aquests nens i nenes, aquests nois i noies, tenen uns drets. Per llei.
1: I tant, per llei i per sentència llei. Europea.
3: Per lleis europees.
1: Sí, i per sentència europea.
0: No, i per justícia universal.
1: Per l'amor de Déu.
2: Aleshores, què estàs dient? De que els vols tornar a tots? Quan? A veure, és una notícia que s'està... que no s'està prodigant, però que cada dia n'hi ha entre 100 i 100 i pico de gent que va marxant voluntàriament. Per què? Perquè saben de que no prosperarà les seves peticions d'asil, no? Per tant, bé, ja que les lleis estan així, s'han de complir per tothom.

0: I si no, quan arribis al poder, doncs canvia-les i a veure què passa, no? Però mentre, a més, no aporten cap solució, no donen cap...
1: Re.
0: Jo faria això, no...
2: La solució és quan estiguin al govern.
0: El paper del senyor Vives, el paper del president de Ceuta, és tan... És tan mazón.
1: Sí, és tan mazón.
3: Però recordeu que hem començat aquest microdebat amb una pregunta que jo us feia, és si la posada en escena està pensada perquè sembli que qui mana són els altres
1: que
3: algun despistat es pensi que són els que ho arreglen.
1: Ahir, quan els veies a les notícies, semblava que el president era en Feijóo,
0: sí.
1: I a més amb aquelles abraçades amb l'europeu que va arribar, vull dir que totalment és una posada en escena, però que tampoc
3: però
1: dona...
3: Fins a quin punt l'oposició té dret a posar en escena això davant d'una crisi? Ja ho sé, que tothom té dret a moure's pel món i anar on sigui i ser rebut si el volen rebre, etc, etc. Però ja m'enteneu què vull
0: dir.
3: Quan
0: i tant,
3: al final això és una estratègia política...
1: Totalment. Totalment, Amadeu, però hem arribat al punt que a qualsevol manifestació acabem per dir el president del teu país, hijo de... perro tal... I això, pues, quin dret? El té tot, perquè vull dir, hi ha una democràcia. Ara és fastigós veure segons quines argumentacions donen i quines escenes estem veient.
0: A mi m'agradaria saber... Què és el que trigaria el PP a posar a la garjola en el moment en què el Feijóo fos el president, i tothom anés cridant pel carrer Feijóo tonto el culo.
1: Tonto el culo
0: vull dir Feijóo hijo de puta.
1: A veure
0: què és el que trigaria.
1: Sí,
0: què és
1: i
0: el
1: tant.
0: Que trigaria?
2: Per això ja tenim la llei del Murrió.
1: Clar. Però ara, no s'aplica per tothom igual.
2: Ja, però a mi el que em fa gràcia és que, seguint el comentari que feia l'Amadeu com a iniciador, inductor de la qüestió, és, bueno, visto esto, per què no podem pensar que fins i tot han estat ells que necessitaven aquesta notícia els que han demanat als marroquís que empenyessin?
3: Perquè al final els arguments que qualsevol exposa al damunt d'una taula són tenen una prioritat, els interessos d'aquell propi partit.
1: Totalment.
2: Si
3: i l'estratègia, no?
2: Si
1: totalment.
2: Com moure, si han estat tan hàbils, si han de... Potser és que s'ho han muntat des d'un principi.
3: Molt bé, escolteu una cosa, fem aquella aturada, a més que és molt saludable perquè és per renovar una mica les noves... per escoltar els informatius i tornarem de seguida, explicarem d'altres coses també, si voleu continuar per aquí evidentment que ho podeu fer-ho, però tenim altres coses també per explicar. Ens anem cap als informatius i amb un 3 i no res i tornem. Fins ara mateix. Sí.

0: Bon dia, són les 9. I aquesta, la primer titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: A la P7 hi ha aturades al Papiol en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Retencions també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues i cua a la B23 per enllaçar amb la P7 en sentit Girona. Destaquem també la cua a l'entrada per la C58 i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll al seu despatx. Rússia fa almenys 3 morts en una nova onada d'atacs contra les instal·lacions industrials al sud-est i al centre d'Ucraïna i deixa al voltant de 100.000 persones sense llum al nord del país. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, qui pressionarà per una treva energètica amb Moscou. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, un Donald Trump que ha vist com 4 grans cadenes de televisió, la CBS, la ABC, la NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'ha superat els 5.600 immigrants, 200 més que les Canàries. De fet, la ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants que arriben a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Retaren el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús exclusiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen del Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. I Tarragona viu immersa en la Festa Major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic de la Lliga Genuïn. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats com les Dames i els Vells i el de Serrallonga.
2: Esports.
3: Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet. Els més aclamats, els jugadors Ricky Rubio i Nicola Provítola. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. I el Barça femení prepara el seu debut a la Champions de futbol demà contra París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: Darrer dia d'estiu càlid, amb la baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i els 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. I aquesta propera nit, a les 2:05, hora local, arriba a l'estació astronòmica de la tardor. Els propers dies continuarà fent sol i calor.
4: 3CAT Info.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: 9 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el Joan Ramon, la Mercè, el Ricard. També ens acompanya l'Alba. És el nostre consell de sàvies i savis dels dimarts. Hem repassat forces notícies, forces titulars. Ens havíem quedat una mica amb tot el tema encara de la crisi, de la regularització immigrant a Ceuta. I aquesta visita del màxim representant del PP a Europa, acompanyant, doncs, evidentment, el seu homòleg en Feijóo. Sigui com sigui, no sé si volíeu aprofundir una mica més en això o canviem de carpeta.
1: Aprofundir, no. Potser mirar altres aspectes, no?
0: Sí, perquè i tant.
1: Déu-n'hi-do com va quedar el cotxe de Nego Gorriac.
0: També és veritat. Escenes dantesques.
1: I els policies que atonyinen nois amb estelada i mestres valencianes, pues, por favor, disculpe.
2: No seguiu trencant-li els vidres, home, va. Inclús és una diputada d'aquí de Ceuta, va, pobreta.
0: En fi. Hi ha una imatge on es veu un noi jove llançant un objecte i hi ha gent que s'ho estan mirant.
3: Sí. I a més, amb no aquesta actitud que tu tenies ara els braços creuats.
0: Ah, sí, no, pues perquè
3: hi ha un senyor
0: en forma de
3: agent que porta els seus braços creuats davant de l'armilla que portava, o sigui, vull dir, s'ho mira però no actua, que és per lo que li paguem tots els ciutadans i sobretot els de Ceuta.
2: Bé, no, jo penso que PP i Vox aquí tenen tanta responsabilitat, és a dir, han atiat tant. A veure, jo puc entendre que 4 o 5.000 persones donant voltes per una ciutat petita com és
3: molt petita.
2: Com és Ceuta, són un gran entrebanc. Però clar, és un entrebanc que probablement sense PP i Vox, sense els entrebancs de PP i Vox, estaria francament resolt, perquè clar, molt parlar de les criatures, però jo no en vull ninguna.
3: Exacte.
2: A la meva comunitat autònoma. Vull dir, no sé, és que no saps, bueno, sí que saps, qui són aquesta gent i com actuen, vull dir.
3: Els únics que vam acceptar va ser Catalunya.
2: Sí, Navarra.
3: I ojo que a Catalunya estem més enllà del sostre per a rebre gent,
2: Sí, sí, sí.
3: Però que totes les altres autonomies hagin dit no, és per fer-nos-ho.
1: I després els catalans som els garrepes.
3: Exacte. I com abans deia l'Amadeu, és un acte ja d'humanitat. No perquè la llei t'ho marqui, és un acte d'humanitat.
0: Aquí veiem... Home, que això hauria d'estar per sobre de
3: aquí,
0: qualsevol
3: aquí veiem,
0: pensament.
3: Pues, bueno, com és el comportament humà.
0: És molt interessant, aquest debat, de veritat, i es mereix tantes hores com vulgueu, però hem d'anar avançant perquè tenim el temps que tenim i hi han d'altres coses. Encara en la dimensió política, però entrant ara ja en debats també tecnològics, que ja sabeu que hi ha aquest desafiament de la intel·ligència artificial al damunt de les taules de debat. En Sánchez llança una estratègia d'IA i carrega contra els tecnoligarques. L'executiu planteja un nou contracte social que negociaran patronals i sindicats. El president del govern espanyol, doncs, preveu avisar aquesta setmana l'ONU dels riscos d'una IA sense control. Ja sabeu que hi ha moltes veus en aquesta direcció, també, que parlen del problema de saber gestionar, regularitzar, potser seria la paraula, o digueu-li com vulgueu, la IA. Jo no sé si es tracta de limitar o no limitar la IA. No ho sé, què en penseu de tot això, del pla per un desplegament responsable de la IA? Aquest és l'encapçalament de tot plegat.
3: A veure, jo penso que cal una regulació important, que serà difícil. Com ho fas? No, jo no tinc ni idea, però que cal una regulació per part de lleis, d'estar molt alerta, aquesta setmana a Barcelona hi ha una cimera també d'intel·ligència artificial, de molts creadors que han vingut de fora. Uh-huh. Ells tenen un altre punt de vista, és evident.
1: Avui i demà.
3: Avui i demà. Bueno, doncs, però que jo també penso que cal regular i estar sobre de la intel·ligència artificial, perquè ja ho dèiem la setmana passada, això és una arma de doble fil.
0: Fixeu-vos que fa ja forces anys, ho dèiem l'altre dia, molts anys, quan va sortir internet, al final era quasi bé una cosa experimental i tothom que podia s'hi afegia i anàvem provant i a veure què passarà. Ningú s'imaginava la dimensió, que al final no és que fos important, és que és una dimensió, la informàtica, i jo diria la d'internet, que supera qualsevol mitjà de comunicació el qual teníem com a referents, com la televisió o el que sigui. No diré la ràdio, perquè la ràdio per mi encara ho és.
3: I tant.
0: Però vull dir que després, fixeu-vos que s'ha hagut de regularitzar i tot i així encara podríem dir que estem a les beceroles d'haver aconseguit alguna cosa més sòlida, no?, en aquest sentit. Però el mateix passa amb la IA, que al final el concepte, és que, fixeu-vos, és el concepte de la IA. La intel·ligència artificial fa molts i molts anys que existeix. És el concepte de com s'utilitza i en quins objectius. Ho dic perquè hi ha una sèrie de mesures estrella, podríem dir, d'aquest pla, amb un any per implementar el que anomenen la IA 360. Jo us les anomeno ràpidament. Un nou contracte social sobre la IA, allò que us deia que el mes que ve el govern central convocarà els agents socials. Després, l'arrencada de la gigafactoria es fixa ara al febrer com el moment per iniciar les obres a Móra la Nova. Nova regularització dels centres de dades, 300 milions d'euros per un escut de ciberseguretat, d'acord? A l'octubre es llançarà el projecte pilot, també us ho he d'avançar. Creació d'un institut de seguretat de la IA, jo crec que és un nou organisme que serà molt important si es fa servir com s'ha de fer, com és el seu objectiu, no? Què més? Impulsar una llei d'Escaleups, que es diu Escaleups, us explico ràpidament, després de la norma d'impuls dels start-ups, l'objectiu ara és que les empreses tecnològiques guanyin mida perquè es converteixin en unicorns, per dir-ho d'aquesta manera. Un bo IA per a empreses tindrà un pressupost de 600 milions d'euros i es dirigirà a l'adaptació tecnològica de les companyies, la protecció de menors, ja sabeu que es firmarà un protocol amb les grans plataformes el primer trimestre del 2027, els canvis de currículum de secundària, la intel·ligència artificial apareixerà als continguts de secundària i de l'AFP per facilitar la difusió dels continguts tecnològics entre joves. A més, l'atracció del talent s'abordarà de manera urgent, així ho diuen en aquest pla, un canvi normatiu per atreure professionals qualificats, que em fa falta. L'atenció ciutadana amb IA es potenciarà, una relació avançada en l'administració pública a través del canal WhatsApp 060, fixeu, 060, i la xarxa Neurona. Què vol dir això? Es crearà doncs un programa de centres de demostració i desplegament d'intel·ligència artificial ajustats a les característiques de la mateixa empresa. Fixeu-vos que el pla és molt complex i és molt ample i molt llarg, i que tots els punts tenen la seva importància. Sí que en podem destacar més un que un altre. Jo us deia que la creació d'un institut de seguretat d'IA per mi és important, però la protecció a menors, etcètera, etcètera. Ja sé que potser s'ha fet feixuc, però crec que era necessari explicar aquestes mesures a títol informatiu, almenys com a ràdio pública.
2: Sí, el que passa és que no aprenem. A veure, tots els avenços de la humanitat han vingut d'intel·ligències artificials, o és a dir, de ments preclares, no? Vull dir que han fet avançar la humanitat a cops d'invents, no? Parlaríem de la pólvora?
0: Uh-huh. Vull dir, sí, no.
2: No, no, no.
0: No, que sigui.
2: No, però, a veure, o sigui, és a dir, anem-nos a la primavera de 1945. eh? Vull dir, n'hi ha hagut una intel·ligència, un conjunt d'intel·ligències que han creat un monstre que es diu Atom, d'acord? La manca de control sobre qui tenia el botó fa desaparèixer dues ciutats del mapa, a Hiroshima i Nagasaki, d'acord? És a dir, sota aquestes experiències que ara estiguem parlant sobre que cal controlar què és el que passa amb una intel·ligència que no és artificial, que és una cosa que és una creació humana, vull dir, a veure, no té res d'artificial tot això. És una troballa, és ciència, és ciència, i per tant és una ciència que òbviament s'ha de mirar de controlar. Per què? Però és que no aprenem de les experiències d'abans, no? Vull dir, per tant, no és que sigui important, és que és absolutament necessari que, bé, vull dir, a veure, tornem amb que els robots ens passaran per sobre, no, en un moment donat es desendolla i s'ha acabat.
0: Jo perdona pel que estàs dient.
3: Sí, això anava a dir, si estàs a temps.
1: Perquè si el botó sempre està ben amagat...
2: Bueno, sempre n'hi ha, però algú, Joan Ramon, n'hi ha algú que té l'endolla.
0: Joan Ramon, perquè jo sé que el que tu estàs dient del concepte d'intel·ligència artificial s'entén perfectament, i jo també estaria d'acord que potser, no ho sé, m'ho invento, però potser hagués estat entès d'una altra manera dir gestor universal de dades, perquè al final no sé com dir-t'ho, això no, de la intel·ligència, què vol dir, no? Al final és gestionar totes les dades que té absolutament tothom, tot el món, gestionar-ho i aplicar-ho d'alguna manera,
2: no? Hi ha un paio que està al front del país, entre cometes, ara per ara més poderós del món, que està dient de què controlar la IA, de què? Per què està dient això? Perquè en un moment donat seria perfectament capaç de tornar a muntar una Hiroshima i Nagasaki.
0: Però aquest senyor se n'enfot de la por de la IA com se n'enfot del canvi climàtic, no, i com se n'enfot de moltes altres coses.
2: El que hem de trobar és la manera de que la ciència no acabi en mans de monstres, d'aquests monstres.
0: Joan Ramon, va, digues la teva.
1: No, jo també volia, no 1945, sinó una miqueta més enrere, 1811, el món comença a tenir un canvi, revolució industrial, aparició de la màquina de vapor, i també hi ha moviments en contra, els ludites.
0: Totalment.
1: Aconseguien trencar les màquines per no desplaçar que la mà d'obra que fins ara havia treballat i sí, fent la feina, doncs no perdessin aquella feina. Aviam, el món avança perquè hi ha canvis, i aquests canvis... doncs sempre hi ha algú que els proposa i algú que l'encerta. Més cap aquí, moment dels vídeos, sistema beta, sistema VHS, sistema 2000. El beta era molt millor, però va guanyar l'VHS. Ja està. O sigui, LaserDisc CD, el CD era més petitonet, tot i ser gran, però LaserDisc era massa gran. Tots els canvis generen aquests pols d'una banda i l'altra, a favor i en contra, i tothom té recances quan està acostumat a fer una cosa i una rutina i et volen treure d'aquesta rutina. Qui guanyarà? Pues guanyarà el qui més pasta tingui i més fiqui la banya. La IA ho té fàcil? Sí, relativament. O sigui, és un concepte en el qual el maquinari que fa falta no cal que sigui molt gran, només cal molta repetició, molta redundància, sí que cal molta energia, sí que cal tenir molt de fred, no? De
0: refrigeració.
1: I la refrigeració, al cap i a la fi, suposa...
0: És utilitzar aigua.
3: És aigua.
1: No, és aigua, i és també altres recursos, no? L'energia. Que anem cap a malament? Pues no sé què dir-te.
0: Escolta'm, Joan Ramon, no, però precisament jo vull posar accent en una cosa, precisament que el Joan Ramon és el nostre assessor en tecnologia i ciència, i tu saps que, carai, ja fa anys, però anys, que algú amb, que vam portar aquí, un científic amb molt bon sentit del criteri, ja ens va dir allò de no, a mi no em preocupa la tecnologia, la IA, si sabem i si continuem gestionant nosaltres la IA. El que ens ha de preocupar és que la IA aprengui a aprendre, perquè per aquí és per on alguns la volen portar. Fixeu-se, el més perillós és que aprengui a aprendre. Frase una mica complexa,
3: però
0: sembla de ciència-ficció.
3: No, però és així, és la realitat.
1: I és que, al cap i a la fi, el que pretenem amb la nostra joventut és que aprenguin a aprendre i a ser autònoms, a conèixer
0: sí,
1: noves
0: coses.
1: Sí, però
0: això el jovent, en aquest cas, la ciutadania en general.
1: Però això que trasllades cap a la ciutadania, doncs també ho fas després cap al maquinari.
0: Clar.
1: O sigui, no deixes de fer alguna que ja saps que funciona i l'únic que vols és més velocitat, més immediatesa, més arribar on vols arribar, pues...
0: El problema de la IA serà en el moment que ja ho està començant a ser, que sigui autosuficient. Perquè qui ha de comandar la IA i qualsevol tecnologia ha de ser la mà humana.
1: No, el problema de la IA serà el moment en el que et diguin això que està fent vostè costa 1.000 euros.
3: Clar.
0: També. Clar, això és una conseqüència.
1: Se t'acabarà la IA. Ah,
0: sí. Això és la conseqüència.
1: I només tindrà accés a la IA, qui ja sabem.
0: Bueno, allò que diem, qui pot accedir a les coses, tot és democràcia, doncs no, l'única cosa que és demòcrata 100% és l'amor. A partir d'aquí, doncs...
2: Però hi han hagut sempre etapes ja premonitòries. No? I Jules Verne, per exemple... Ens està dibuixant a finals del 18 i primers del
3: primers del 19
2: ens està descrivint un món de hipertecnologia. Vull dir,
1: viatge a la lluna,
2: el submarí,
1: viatge al centre de la Terra.
0: Qui t'ho ha arrodonit encara més és en George Lucas, se n'anarà més lluny.
2: O fa 4 dies tens dos sèries de pel·lícules, no? Vull dir que dibuixen molt aquest. Una és Matrix, i l'altra és ja d'una manera més, diguem-ne, festiva i sorollosa, Terminator, no? Parlant dels perills...
3: De les màquines,
2: i que de qui controla a les màquines, no?
3: Clar.
2: O de qui en un moment donat perd el control de les màquines.
0: Doncs escolta'm, fantàstic que d'un titular sempre sigueu capaces i capaços de treure tant de suc, crec que podríem estar tot el dia.
1: I no ens oblidem d'en Deulofeu.
0: Sí, ja t'entenc, el profeta que va... En Deulofeu, que ja n'hem parlat en alguna ocasió.
1: Nostradamus català.
0: Sí. I compte
1: perquè ell anava... Que s'està preparant el 2029...
0: Si vols un dia fem una especial d'Olofeu, i tant que sí. Molt bé, escoltem una cosa, ens hi posem amb el paraulògic, que és tradició de la casa, de tots els dimarts, aquesta bona gent que són la selecció de la República Santboiana en quant al paraulògic, són els millors i competeixen contra qui sigui. Va, deixeu anar el paraulògic d'avui, no el paraulògic, sinó algunes pistes i algunes coses. Joan Ramon.
1: Avui està enrevessat, o sigui...
2: Bueno.
1: La B...
0: En vermell és la que no pot fallar mai, no pot faltar en cap paraula. Molt bé.
1: Després hi ha la A, la H, la I, la M, la N i la O.
0: A partir d'aquí s'han de construir paraules, mots.
1: Sí. I Déu-n'hi-do,
2: Saps allò, Amadeu?
0: Sí.
2: Tu has deixat anar abans de que som bona gent, no?
0: Sí,
3: exacte.
2: Som bon homes.
3: Som bon homes, i tant.
1: I alguns tenen mala bava.
0: No, la mala bava la teniu vosaltres amb les pistes que deixeu anar sempre, que som massa... Molt bé.
1: Ens fas ballar el mambo.
0: Ja.
2: I en què esmorzeu, en plàtans o banana?
3: A mi la banana m'agrada.
2: Sí.
0: Molt bé, què més? Ho deixaríem aquí, eh? D'acord, doncs fins la setmana vinent, moltes gràcies com sempre, per nosaltres un plaer, Joan Ramon, Mercè i Ricard. Continuem, que no és poca cosa, que avui tenim entrevista i ja ho sabeu que ens varen demanar per dir la seva des de l'associació Zero Port. Ara tornarem a explicar una mica el què de tot plegat. Obrim els micròfons, doncs, també de forma transversal, volem l'opinió de tothom. Hem tingut opinions de tot tipus, doncs també toca escoltar amb uns i amb els altres. Això ho farem en qüestió de res, 2 minuts mal comptats. Insisteixo, que vagi molt bé, moltes gràcies amb vosaltres, fins la setmana vinent.
3: Adéu.
4: Salut. Adéu.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'entrevista de la República Santboiana.

0: 9:33, us ho dèiem aquest matí, n'hem parlat en moltes ocasions, és clar que sí, i durant molt de temps, de tot el que significa, per anomenar-ho d'alguna manera, aquest caldo polèmic en el nostre territori, al voltant doncs, de l'ampliació d'algunes infraestructures, en aquest cas de l'aeroport. Hem escoltat en més d'una ocasió, perquè ho diem sempre i per nosaltres és un valor quan tenim una nota de premsa que algú ens envia i ens ho demana, doncs amb tot el respecte del món, evidentment, si escau, doncs ho expliquem. I ho expliquem perquè volem ser transversals. De la mateixa manera que de vegades hem tingut, i no farà massa també ben tindre, doncs, veus molt properes a el que és la Càmera de Comerç de Barcelona i de Catalunya i també a l'Espímec del Baix Llobregat, sense anar més lluny, amb el seu president, doncs i tornarem a reclamar la seva opinió, és clar que sí. N'hem parlat i en volem tornar a parlar i en aquest cas avui és per saber com està la situació i què és el que ha passat recentment amb l'associació Zeroport, i ho farem de la mà del seu portaveu, Jaume Oceta, que ja el tenim assegut davant dels nostres micròfons. Molt bon dia, Jaume.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Benvingut a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi, gràcies.
1: Gràcies.
0: I jo deia fa un moment que al final ja fa molt de temps que aquest caldo polèmic, si el volem anomenar d'aquesta manera, clar, aquest problema al final és un problema de territori, uns que n'estan d'acord amb aquestes ampliacions i aquestes inversions, d'altres no, i per diferents raons. I n'hem parlat amb uns, n'hem parlat amb els altres, hem volgut recuperar aquest debat perquè, a més, aquest passat diumenge hi va haver-hi doncs, aquesta manifestació contra l'ampliació del Prat. Deixa'm començar, que ho podries fer-ho tu tranquil·lament, però deixa'm començar per explicar que Zeroport, tot i que jo crec que a hores d'ara ja tothom coneix aquesta plataforma, doncs va ser creada l'any 2019, que agrupa entitats ecologistes, veïnals i polítiques en la lluita pel decreixement de les grans infraestructures aeroportuàries catalanes i per la fi dels fluxos d'hipermobilitat global. Una temàtica, precisament, Jaume, que estem veient en molts llocs, a les illes, sense anar més lluny, etc.
1: Correcte.
0: Però explica'ns una mica millor com ha evolucionat Zeroport, què és el seu objectiu, tot i que són aquests que hem explicat, però des del punt de vista més de l'activisme. I explicaré el per què et feia aquesta pregunta.
1: Ah, molt bé. Val, doncs, com tu has explicat, nosaltres vam néixer el 2019 arran d'una trobada internacional del moviment Stay Grounded, no? Quedat a terra, que es va fer a Barcelona. I a partir d'aquí, gent que havíem estat una mica involucrada amb i en l'organització, vam decidir que era oportú, tenint en compte que ja vèiem que es venia, o sigui, que s'apropava l'intent de tornar a ampliar l'aeroport, doncs que calia crear un moviment local molt arrelat al territori, però que a part la nostra peculiaritat és que no només treballem l'aeroport, sinó que treballem l'aeroport i el port. Treballem les dues infraestructures.
0: Sí, tant.
1: Aleshores, al principi has dit una associació, després que ho has dit bé.
0: Plataforma.
1: Sí, som una plataforma perquè ho podem a moltíssimes entitats. El nostre manifest inicial, fundacional, diguem-ne, que clarament parla pel decreixement de l'aeroport i el port,
0: sí.
1: Va tenir té com més de 150, no?, el recolzament de més de 150 entitats. Ara hem fet un manifest propi en contra de l'ampliació de l'aeroport i ara ja anem apropant-nos a 300, no? Entitats que donen suport. I això va creixent i les enquestes d'opinió també mostren un creixement ràpid i continu els últims anys d'oposició ciutadana a aquest projecte. Per tant, nosaltres el que intentem és això, som gent voluntària,
0: totalment,
1: de forma voluntària, clar. I som gent de diferents entitats, a la gent que estem dedicant més hores, no?, i que, bueno, requereix pues, molta feina. Això són temes de comunicació, clar. Fer xerrades, etcètera, etcètera, per intentar que aquest tema s'enfoqui de la manera adequada, que clarament és que es tiri enrere, no?
0: No, jo deia associació, anava a dir també plataforma, però associació d'associacions, pràcticament, perquè al final hi ha molta gent vinculada.
1: Sí.
0: I dèiem que entitats ecològiques, però també moviments veïnals, i fixa-t'hi, i també polítics. Jo et pregunto clarament, és qui, amb el bon sentit de la paraula, qui fa més nosa a l'hora d'argumentar, a l'hora de dissenyar les estratègies que segurament teniu, o a l'hora de posar en valor aquest activisme? I quan dic són els que fan més nosa, ho dic amb el bon sentit de la paraula. Sempre és difícil establir, no?, acords o tots cap a la, diguéssim, cap a la mateixa direcció, de vegades quan un partit polític té també els seus, no ens enganyem, els seus interessos propis com a partit, per dir-ho d'alguna manera. Jo et faig aquesta pregunta, és potser la gent o el company de debats i de taules més difícil de gestionar?
1: Si t'estic entenent bé, a Zeroport no hi participen partits polítics.
0: Però, una cosa però que és que hagin, si hi afegeixen sovint,
1: que hagin signat o que estiguin a favor...
0: Que o que estiguin presents també en manifestacions.
1: O que estiguin presents en manifestacions, sí. Evidentment, en una manifestació pot anar qui vulgui, no? Uh-huh. Però dintre de la que és la feina de Zeroport no hi ha partits polítics. És una línia que tenim molt clara, que no la volem.
0: No, està molt bé que ho diguis, però em vinc a referir... Clar, quan els polítics s'hi posen, perquè en algun cas s'hi han posat,
1: sí.
0: I us demanen que escolteu el seu parell, volen
1: sí.
0: ser-hi...
1: Sí.
0: Clar, potser és el més difícil de gestionar, que tu estiguis treballant, no?, per un objectiu i que els polítics et posin pels costats a la fotografia. És... Ja m'entens, anava més
1: ara
0: per aquí que una
1: parlaré
0: cosa.
1: De coses potser concretes.
0: Val.
1: Ja t'estic entenent millor. Sí, és un tema que hem d'anar gestionant, hi ha una certa tensió sempre, perquè ells moltes vegades volen com que t'apropis amb ells, no? Uh-huh. Dius, bueno, doncs fem una reunió, vale, molt bé, i després ens fem una foto, i després fem no sé quin comunicat, i després anem a tal lloc nosaltres i vosaltres, i diem, no, a veure... nosaltres podem tenir les converses que calgui, les reunions que calgui, però a partir d'aquí nosaltres no som de cap partit polític.
0: Correcte.
1: Aquí és un moviment molt variat i molt transversal, i per tant el que acostumem a demanar és que si han de fer alguna cosa que la facin plegades. O sigui que sí, per exemple, han de fer una iniciativa al Congreso, al Parlament, a la Unió Europea, on sigui, pues que si la poden fer dos, tres o quatre partits, millor que només la fa un.
0: Clar, per més força i,
1: clar,
0: i més
1: força
0: incidència.
1: I sí. Uh-huh.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, a grans trets, jo sé que aquí ens hi podríem estar força estona, però a grans trets podríem dir que al final l'objectiu, i sobretot d'aquesta darrera manifestació i de les altres que s'han fet, contra l'ampliació del Prat, és per un tema doncs, de considerar que s'agreujaria la crisi climàtica i els problemes també del turisme massiu, com dèiem, que estàvem veient que estan passant en d'altres llocs, també s'estan queixant molt. De vegades la gent no acaba d'entendre, dir, escolti, a Ses Illes, per exemple, i mira que vam parlar precisament amb el portaveu d'aquest moviment, a Ses Illes, aquí a la República, en vàrem parlar amb ell. Clar, una mica de dir, escolti, però la gent diuen o pensen, si vostès bàsicament viuen del turisme, sembla que s'estiguin tirant pedres a la seva pròpia teulada. Quin és el problema, no? I una mica allò de home, totes les masses piquen. A veure, al final, Jaume, el turisme massiu, com s'ha d'entendre perquè ningú es pensi ni que anem en contra del turisme ni que ens oblidem que el turisme és important i més en un país com el nostre, no?
1: Val, com has dit moltes coses, intentaré algunes d'elles.
0: Ho he intentat posar en context de diferents punts.
1: Sí, està perfecte. Jo primer voldria dir, has mencionat la crisi climàtica, has mencionat també el turisme, que ara hi parlarem, però ens deixem un tema que creiem que és important posar-lo molt de relleu i fer aquesta relació, perquè aquest increment de persones, de turistes, que nosaltres calculem que seria, si es fes l'ampliació, perquè no es farà,
0: Fem
1: un spoiler, no es farà l'ampliació. L'aturarem.
0: Jaume ha fet un spoiler des del punt de vista de Zeroport.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Hi ha una relació directa entre aquest increment de persones turistes i la crisi de l'habitatge. Que la crisi de l'habitatge, crec que estem d'acord, és el principal problema del país.
0: És el problema que la gent, deixa'm afegir, està detectant que li preocupa més en les
1: exactament,
0: enquestes.
1: Exactament, és el principal problema i que fa patir en el dia a dia de molta gent que difícilment pot pagar un lloguer o trobar un pis on viure. No? Per tant, això s'ha de dir molt clarament, el tema de relació entre turisme i crisi d'habitatge. Per altra banda, el tema del turisme en si... jo això que m'has dit ho tenim fàcil per contestar. Fa pocs mesos va sortir un informe, que és l'informe Fènix, fet per economistes, per activistes ni, ni ecologistes.
0: Sí,
1: economistes, economistes que venien a dir, el titular era que tant part de l'economia, una part tan gran de l'economia catalana, es dediqués al turisme i a la producció càrnia, bàsicament porcí, això era negatiu per Catalunya i el que estava fent era empobrir el país. Perquè la renda per càpita no feia més que baixar. Val? Per tant, i això no estaven dient economistes, quan dient, hem de redreçar el rumb perquè tenir tant de pes en el turisme no és bo pel país. I si això ho anem encara pitjorant i anem creixement...
0: Tots els ous en una sola cistella...
1: I al final és morir d'èxit i carregar-nos tot perquè un sector és massa, massa gran. Massa gran. Aleshores, no estem en contra del turisme. El tema és que el turisme ha de tenir uns límits, com gairebé tota la vida, no? Tot ha de tenir uns límits. I s'ha de gestionar correctament i s'ha d'intentar que els impactes siguin els mínims i que la societat se'n beneficiï, no que només rebi coses que es perjudiquen.
0: Molt bé. Anem a parlar dels darrers moviments, de les darreres coses que han passat. Per cert, es publicava que, segons la Guàrdia Urbana, hi van ser, doncs, o hi veu ser, 5.500 persones a la manifestació. Però, esclar, segons les vostres notes de premsa, són 30.000 persones. Quina diferència més exagerada. Ja sabem que passa sovint, no?, que uns diuen una cosa i els altres diuen una altra. Tu, de manera objectiva i sincera, tu més o menys per on creus que es movia, més que res perquè tinguem un referent del que...
1: Sí, com dius, això acostuma a passar, però jo diria que només cal mirar les fotos. O sigui, si un mira les fotos del Passeig de Gràcia o de la Via Laietana, que no es veu al final... Si tu mires i des de on comença la gent amb la pancarta, que, bueno, a part davant hi havia bicicletes i això, però si mires a partir d'on comença la gent caminant i mires cap amunt, no veus el final, ni la Via Laietana gairebé ni Passeig de Gràcia. Per tant, nosaltres no som experts en això, però sí que tenim alguna gent que hi entén una mica, aleshores, pues creiem que està al voltant d'aquí, que eren 20 i pico mil, 30 mil, estem convençudes. O sigui, que és una, diríem que és una assistència més o menys similar, bastant semblant a la del 2021, que va ser força bona.
0: Molt bé, molt bé. No, el que sí que està clar, i aquí sí que no cal descomptar-se, és que hi ha 250 entitats i col·lectius que es van adherir al manifest. Per tant, si signen i donen el seu testimoni...
1: Sí, l'última setmana es van...
0: Aquí sí que no...
1: No, aquí no hi ha dubte, perquè està registrat, està a la web, la llista, per ordre alfabètic... I l'última setmana crec que es van incrementar ràpidament 40-50, o sigui, anàvem per... O sigui, als mitjans moltes vegades surt 210, però és que ja no eren 210, eren més de 250.
0: Molt bé. Per cert, tu, Jaume, tant en mitjans de comunicació de premsa escrita com per la Televisió de Catalunya, vas estar recordant que l'oposició al projecte d'ampliació a l'aeroport creix any rere any, ja que l'execució, entre altres impactes, suposaria l'arribada entre 10 i 15 milions de turistes, que és el que dèiem abans, a l'any a Barcelona, però a més també el tema aquell ecològic, no?, de que evidentment no ens enganyem. Mira, hi havia unes dades que deia que en menys d'un segle s'ha passat dels 9 milions de passatgers anuals en vols comercials que registraven arreu del món el 1945, ja sé que d'això fa molt, però és una dada, els 300 milions el 1970 i els 9.800 recomptats el 2025. Clar, evidentment és perquè hi ha més gent al món, perquè la gent es mou més, perquè estem al segle XXI i tot és més fàcil. Tu abans, doncs això, ja no et dic el 45, el 1980, fins i tot, el 80, tu anar d'aquí a Berlín et costava una pasta, no, és així, i avui en dia tot és molt més barat, no? Clar, al final estem parlant de, no sé si anomenar-ho problemes, però sí circumstàncies lògiques, no?, pel creixement de la humanitat i per tot com va. Però com s'ha d'entendre tot plegat? És a dir, per moltes dades que hi hagi d'increment... Bueno,
1: lògiques, jo no diria lògiques.
0: Lògiques diverses... des del punt de vista de que si hi ha més gent passen més coses, no?
1: Sí, però, per exemple, hi ha una dada que jo crec que a mi m'agrada repetir-la sempre perquè crec que és impactant, El 80%, més o menys el 80% de la població mundial no ha agafat un avió a la seva vida. El 80%.
0: El 80% és molt bèstia.
1: És molt bèstia.
0: No, clar, és veritat.
1: I s'ha de dir també una altra dada, que és l'1% l'1% de la humanitat, l'1% de la gent que agafa avions és responsable del 50% de les emissions de l'aviació. Per tant, hi ha gent que agafa avions de tant en tant, però hi ha un grupet molt petit, que bàsicament és la gent més rica, no?, que agafa moltíssims avions i té una quota molt per sobre de la majoria de població, no? Segur. Per tant, evidentment, aquí hi ha una desigualtat clara, no? Però també hi ha un altre tema molt important, que és que tu has dit, abans era molt més car i tal, també hi ha uns motius aquí que tenen a veure amb impostos, amb regulació. O sigui, el combustible, el querosè, no té impostos. Oi que si vas amb el teu cotxe a la benzina pagues uns impostos i que no són petits?
0: Totalment.
1: Vale, doncs el querosè no té impostos. Els viatges internacionals no paguen IVA. Per tant, de vegades dius, com pot ser que un trajecte al mateix lloc en avió i en tren i que en avió sigui més barat? Pues és per aquestes coses, perquè hi ha una priorització política d'aquest tipus de mitjà, quan és el més contaminant i quan, per altra banda, és el que més contribueix a la crisi climàtica. Per tant, és el món al revés.
0: Algun polític et diria que això serveix per democratitzar els desplaçaments i que la gent pugui moure's i que fins i tot les petites empreses tinguin oportunitats de poder-se moure pel món, no? Vull dir, no, t'ho dic perquè són arguments que a vegades s'han dit que...
1: Sí, però entenem que estem en una crisi climàtica ecològica que és brutal,
0: també,
1: que només la comencem a veure. O sigui, això que ha passat aquest estiu, que és l'estiu més calorós de la història, és només el començament, i no vull ser pájaro de mal agüero, que diuen, però és que és així, ho diu la ciència. Per tant, aquestes temperatures aniran a pitjor, i si el que fem és continuar posant llenya al foc, en aquest cas petroli, doncs el que farem és simplement empitjorar el problema molt més del que ja passarà si no fem res. No?
0: Escolta'm una cosa, la manifestació, la protesta, precisament va tenir lloc després de que el Consell de Ministres aprovés dimarts l'anomenat, dimarts passat, el Pla d'Hora 3,
1: sí,
0: que recull doncs una inversió AENA de 1.760 milions d'euros al Prat de Llobregat, entre el 2027 i el 2031, com a part d'una actuació més àmplia per 3.200 milions la propera dècada. Explica'ns una mica què significa el DORA 3 des del vostre punt de vista, però també et demano des del punt de vista més objectiu possible com a financer que ets, perquè aquí hi ha un punt que també m'interessa molt. Estem parlant amb el Jaume Olcete, que és, sí, portaveu de Zeroport. El Jaume és financer. És a dir, en teoria, és algú que entén molt de negocis i que sap que els negocis necessiten de moltes coses. Però suposo que una cosa no té res a veure amb l'altra i tu no barreges conceptes. Però això està molt bé. Està molt bé que un financer, no?
1: Bueno,
0: sigui activista per una altra banda.
1: Això és el meu passat, diguem-ne.
0: No, però tu m'entens,
1: no? No m'hi dedico, però bueno, una miqueta entenc.
0: Molt bé, explica'ns

0: i que crec que serà claríssim que no es podrà aprovar.
1: És que deixa'm recordar també que molta gent es pensa que això és apretar un botonet i posar en marxa tot això,
0: sí.
1: Però que encara s'ha donat l'okay des de Europa, en aquest cas.
0: Clar, precisament aquest és el motiu, no? O sigui, hi ha un expedient obert, uh-huh, que encara no està tancat, que podria haver-hi sancions, no?, cap al govern català o espanyol, per les actuacions que es van fer, evidentment, molt malament i destrossant-ho, uh-huh, tot amb l'anterior ampliació, i que encara no s'han tirat enrere, no s'han fet les compensacions oportunes, i això encara està obert. Per tant, el govern català ha vist clar, i AENA, uh-huh, que, i el govern espanyol, que necessiten primer demostrar, si és que ho aconsegueixen, que han fet la feina ben feta, diguem-ne, no?, que han aconseguit tirar enrere el que havien fet malament i fer les compensacions, abans d'atrevir-se a plantejar una nova destrossa d'espais naturals protegits. No? Uh-huh. Per tant, per això també s'allarga això en el temps. Clar. Això és una victòria per nosaltres, perquè es va endarrerint, ens permet anar creixent aquesta oposició, i ja veurem com el 2031-2032 estarem dient, però estàvem bojos o què? Uh-huh. Aquesta és la meva previsió.
1: Sí, escolta'm, dèiem, Jaume, que ets financer o havies estat financer, però també tu has estat mediador, o almenys has cursat formació de mediador. T'ho dic perquè... Precisament, fixa-t'hi, com a mediador, i aquí han sortit debats del que ara t'explicaré, les alternatives. Al final, un mediador normalment en una taula diu, estudiem les alternatives, senyors. A veure, aquí hem d'estar entre un lloc i l'altre i no carregar-nos el turisme, en aquest cas, però tampoc que se'ns escapi de les mans. Evidentment que el tema ecològic és important i potser aquí hi ha alternatives. T'ho dic perquè una de les alternatives que aquí ha sortit moltes vegades és allò de, a veure, tens Cassà de la Selva, per exemple, l'aeroport de Cassà de la Selva. Si tu tens infraestructures potents amb trens elèctrics que puguin desplaçar a la gent d'un aeroport a l'altre, i potser el de Cassà de la Selva utilitzar el més pel turisme de la Costa Brava, jo no sé, sempre suposo que amb mesures, jo no sé si això és una alternativa, les infraestructures. De vegades diuen, home, però és que Girona, Barcelona, escolti, hi ha aeroports arreu del món que estan molt més lluny entre no només entre aeroports, sinó entre la capital important, diguéssim. Al final, tu, amb una infraestructura d'AVE rapidíssima, estàs parlant de 20 minuts, que hi ha gent que amb taxi a l'altra punta de Barcelona, des de l'aeroport del Prat, encara trigarien més. Vull dir que aquests arguments aquí s'han utilitzat, s'ha parlat d'aquestes alternatives... S'han contemplat en algun moment aquestes alternatives de manera seriosa i dient escolti, fem una reflexió tots plegats, o n'hi ha d'altres, o no t'agraden a tu aquestes, jo què sé.
0: M'agradaria contestar a la seva manera.
1: Val.
0: Jo crec que a vegades hem de tenir clar quin és l'objectiu o quin hauria de ser l'objectiu. Torno a dir, si estem en una crisi climàtica que... O sigui, faig aquesta pregunta.
1: Sí.
0: Volem arribar a 50 graus?
1: Clar.
0: Volem arribar a 50 graus? Perquè si no volem arribar a 50 graus, el que hem de fer és reduir les emissions, i de forma clara. I un sector que les hauria de reduir clarament, i que, per cert, no està dintre la majoria de regulacions i acords climàtics, l'aviació queda fora. O sigui, els cotxes, els altres els camions han de reduir, clar, però els avions no. O sigui, això quin grau de justícia té? Cap ni un.
1: No, tu, per tant, tu vols dir que la solució és...
0: L'objectiu no és créixer en més avions.
1: Sinó reduir.
0: Reduir-los.
1: Ja t'entenc.
0: Per tant, abans de mirar quines alternatives, però què volem fer? I el que volem fer ha de tenir un cert sentit, perquè de vegades volem fer unes certes quadratures de cercles que són impossibles. Aleshores, més avions són més emissions, i està calculat. Ha sortit un informe dies abans de la manifestació, i tots els diaris estan dient que és un 22%. No, s'ha de llegir bé l'informe. Uh-huh. L'informe diu que se fan tota l'ampliació que volen fer,
1: tota,
0: i que al final... I ells han calculat amb 70 milions, quan AENA ha dit moltes vegades que vol arribar a 80. Per tant, seria un 40 o 45% d'increment d'emissions, quan el que haurien d'estar fent és reduir-les. Aleshores, això és de Barrio Sésamo. O sigui, o les pugem o les baixem. Per tant, no és que si desviem els avions aquí o allà perquè Barcelona pugui tenir... No, hem de reduir els avions.
1: T'entenc perfectament, perquè... No, però jo t'ho deia perquè és una de les alternatives que també s'havia parlat i que tampoc hi havia gent que no estaven d'acord amb això. I jo entenc perfectament el que dius. Si és que el problema no és repartir els vols entre aeroports, sinó reduir els vols, t'entenc.
0: Hi ha una cosa, quan dius alternatives, mira una alternativa a vols, diguem-ne, curts, doncs és el tren nocturn. El tren nocturn se'l va encarregar a Espanya. Europa també, però Europa els ha començat a recuperar.

0: recuperar. Per tant, a Espanya i a Catalunya, una cosa que hauríem de fer és recuperar clarament el tren nocturn, perquè és un mitjà de transport fantàstic. Jo vaig agafar un tren nocturn per anar a Granada un parell d'ocasions, i era fantàstic, pot anar dormint, és comodíssim, i això s'ha de recuperar. Quan el que vam fer és carregar-s'ho. Per tant, alternatives, clar que n'hi ha per tenir una mobilitat correcta i adequada per les nostres necessitats. Ara, per barbaritats d'anar-te un cap de setmana a Londres a fer compres, doncs, evidentment, això no ho podem defensar de cap manera.
1: Escolta'm una cosa, per anar acabant, perquè hem de marxar i deixar-ho aquí, una mica, de vegades tens la sensació que això és David contra Goliat, ho dic perquè al final AENA és una societat pública que és molt important també pels fons d'inversió. Contem que un 49% del capital és en mans de mercat financer, i això és prou important. És una peculiaritat, dic-ho d'aquesta manera, que la situa en una privilegiada situació de monopoli. Jo no sé si es pot veure així, però clar, és un Goliat. De vegades us dona aquesta sensació des de l'aeroport, des de les vostres maneres de pensar?
0: Sí, això té dues vessants. Com dius, hi ha un 49% d'accionistes privats, que al final és la principal motivació per fer aquestes ampliacions d'aeroports. AENA, amb aquests accionistes privats, el que vol, i per cotitza a borsa, és que cada vegada tenim més beneficis. Per tant, més passatgers als seus aeroports vol dir, principalment, a part de les taxes dels avions, l'ingrés gairebé principal d'AENA són el que té a través de l'activitat comercial de les vendes que hi ha a les botigues dels aeroports. Per tant, tot el que ens expliquen de connexions, tot això són excuses per vendre'ns el projecte, però la principal motivació és econòmica, de més beneficis per AENA, ximpun. La resta són cuentos chinos, perdó.
1: Molt bé.
0: I una coseta que voldria dir, i això ho explica molt bé un economista,
1: sí,
0: el Xavier Fageda, expert en aviació. I sobre el tema del Goliat, al final, AENA és un 51% públic, per tant, encara depèn de nosaltres. Per tant, si l'opinió pública clarament està en contra, jo crec que difícilment un govern doncs tirarà un projecte que hi hagi una oposició claríssima. Els partits polítics estan evolucionant la seva posició. Esquerra Republicana, que no estava del tot clar en el seu moment, el 21, si a favor, si en contra, si d'aquesta manera, ara crec que és bastant clara en la seva posició en contra. Junts ha mogut la seva posició. Aquesta setmana, quan va sortir l'anunci, ja va dir una posició molt diferent a l'anterior, que era clarament a favor de l'ampliació. Va dir: no, ara hem de fer un pla a 3 anys i moure les pistes, la configuració, i després ja veurem. O sigui, la cosa s'està movent i la posició va creixent.
1: Es queden una mica ambigus, ara ja
0: s'estan decantant. Per cert, estaria bé saber la posició d'Aliança Catalana, que no ha dit ni mu sobre això.
1: Doncs escolta, queda aquí dit tot plegat a Jaume Osete, portaveu de Aeroport. Gràcies per haver invertit el teu temps també en aquest programa i haver-te explicat, ho hem dit moltes vegades, som una ràdio pública, un programa doncs de servei públic, i volem saber el parer de tothom. És la manera de fer, jo crec que ràdio de qualitat, humil, però també transversal.
0: Per suposat.
1: I de servei
0: públic. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Les 10 del matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Puigdemont contempla que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció. El ple del tribunal comença a estudiar el recurs d'empara de Jordi Turull. Rússia fa almenys 4 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i deixa 100.000 persones sense llum al nord del país. Ucraïna també ha atacat refineries russes. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, qui pressionarà per a una treva energètica a Moscou. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president nord-americà. Trump, que viu un moment de popularitat baixa, firma avui un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'han superat els 5.600 migrants, 200 més que a les Canàries. De fet, la ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants que arriben a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. Els metges de l'atenció primària del Baix Empordà comencen a receptar visites als museus amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. La iniciativa busca reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i que afavoreixin els vincles amb el seu entorn. Des d'ara mateix i fins les 5 de la tarda, els autobusos urbans de Barcelona fan vaga. Els serveis mínims només són del 20% fins a les 4 de la tarda i del 40% entre 4 i 5. I Tarragona avui immersa en la Festa Major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn. Avui serà el torn de la Cercavila i els valls parlats, com el de Dames i Vells o el d'en Serrallonga.
3: Esports.
2: Conserraia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Ricky Rubio i Nicola Provítola, els jugadors més aclamats en la celebració del Joventut pel títol de la Supercopa de Bàsquet, la plaça de la Vila de Badalona, es va omplir ahir. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. Mbappé diu que la solució pel Madrid és treballar més. I el Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions, demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
2: I el temps, l'últim dia de l'estiu serà càlid, tot i que la temperatura baixarà un parell de graus. Molts valors màxims es mouran entre 27 i 32 graus localment per sobre a la Conca de l'Ebre. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims.
3: Trescat Info.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: L'espai de l'home curiós.

0: 10 minuts ja passen pràcticament de les 10 del matí, és dimarts, i evidentment una de les perles del dimarts ja la coneixeu. I no, i ric perquè ell fa una cara com dient, ara m'anomenes perla? Home, tampoc està malament. Ireneu, bon dia.
1: Hola, bon dia, m'adeu.
0: Ireneu Castillo, l'home curiós de la República Santboiana. I a més, l'amo i senyor, l'autor del blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats, que ja situen una xifra de més de 6 milions de visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i rellegir les seves històries amb més de 21 anys de recorregut, i ara, a més, de manera visual. No us cal llegir, que sempre nosaltres sempre diem que s'ha de llegir, que llegir és molt saludable. Però que si esteu treballant, que si esteu fent no sé què, doncs el podeu escoltar amb àudio i també amb imatge.
1: Sí, sí, hi ha aquí de totes formes. O sigui, tens el YouTube, tens el canal de YouTube, tens el canal de l'iVox, tens el blog, tens el que vulguis, fill, el que vulguis.
0: Molt bé, escolta'm, Ireneu, res, segona setmana de la temporada.
1: Sí.
0: I això que no té aturador, avui, darrere curiositat de l'estiu.
1: Sí, bueno, espera, no, a veure.
0: De l'estiu, tècnicament parlant.
1: Sí, però jo crec que arribarem a
0: per Nadal. Temperatures, no?
1: Jo crec que arribarem a Nadal i encara estarem amb màniga de samarreta, o sigui, vull dir...
0: I ens ho està dient un tipus fredolic. Perquè,
1: sí, sí, sí,
0: perquè
1: sí, sí.
0: No, Ireneu,
1: no, sí, totalment, totalment.
0: Ets un tipus fredolic.
1: Normalment, històricament, sí.
0: És així.
1: A partir d'ara, no sé, vaja, perquè amb aquest canvi ja m'explicarà.
0: Si és de sang calenta o és de sang freda, però és fredolic. Bé, veurem què és el que passa. Sí que és veritat que en quant a termes d'èpoques de l'any i de calendaris, avui és la darrera d'estiu.
1: Sí, sí. Estem a l'equinoxi,
0: és així,
1: no?
0: És així. I fixeu-vos amb el títol de la curiositat d'aquesta setmana. Escolteu, el corral del Valeta... La glacera andalusa que es nega a morir. Una història, doncs, de perseverança, podríem dir, per la identitat i la memòria, Ireneu.
1: Sí, més aviat és la memòria. O sigui, perquè...
0: També?
1: No, clar.
0: Però també que... per la pròpia identitat, de dir, escolti,
1: sí, no,
0: això forma part de la identitat.
1: Sí, andalusa, sí. No, o sigui, però que molta gent no ho sap, o sigui, sempre... No. El que són glaceres i tot això, sempre ho relaciones com a molt, doncs, amb el Pirineu, amb les quatre tolles de gel que queden per allà, diguem que el que és la cornisa cantàbrica...
0: Sí,
1: i
0: la geografia, el paisatge, forma part de tot.
1: No ho relacionaries amb Andalusia, no? Una glacera a Andalusia.
0: No, costa, i de vegades quan diuen les pistes d'esquí de Sierra Nevada i tot això, a vegades fas un aturador mental i dius, moment, què està dient?
1: Bueno, sí, tenim en compte que Marroc també té estacions d'esquí.
0: Sí, senyor.
1: Per alguna cosa serà, no? El que passa és que, clar, amb aquesta situació ara...
0: Molt bé, ens vols parlar del corral de la Valeta, doncs.
1: Sí, exactament.
0: Va, pues t'escoltem.
1: Anem explicant-ho. A veure, el que dèiem, no? El canvi climàtic, tot i que hi ha persones que no tenen cap vergonya en negar-lo, o sigui, malgrat que aquests dies veurem les castanyeres venent les castanyes torrades en biquini.
0: Sí.
1: O sigui, doncs això...
0: M'ha agradat això que has dit, no tenen vergonya, perquè hi ha un moment que dius, escolti, més que... desconeixement o ignorància, si és que el que has de tindre és poca vergonya per...
1: Sí, és que és mala baba, o sigui, dir que no, és que aquí sempre ha passat això, home, a veure, no, o sigui, aquesta situació, per molt que vinguin amb punyetes, no s'ha viscut fins ara.
0: Totalment.
1: O sigui, i ja t'ho dic jo, que bueno, al final jo tinc 58 anys, que dius, més veig que les palmeres de la plaça Reial, però que o sigui, abans no era això normal. I si ara ja no ho és, t'ho imagina abans. Ara que em vinguin amb punyetes d'aquestes i a sobre digui, no, és que no està canviant. Home, a veure, o ets sec o tens una mala bava que tira enrere.
0: Ja t'entenc.
1: Perquè si no podries.
0: Ja t'entenc.
1: O sigui, perquè fins i tot està afectant el que són les plantes i tot això, que les pobres no s'acostumen a viure aquestes calorades ni res. O sigui, no ho vivim. Ja l'està. Bé, doncs, això. Doncs, com ja et deia, que d'aquí a dos dies estàs veient les castanyeres, doncs, amb pilota picada, perquè és que una altra cosa ja m'explicaràs, sí, amb aquesta calor. Però, bueno, Doncs el que, amb això, doncs...
0: Tornem cap a la maleta.
1: Sí, no, tornem cap allà. Bé, sí, més que res per això. Sí, però que amb tot aquest canvi, doncs, tu veus, des dels arbres, que avança cada cop més la seva temporada de floració, que, de fet, aquest any el poble, doncs, han baremat un mes abans. Que dius, on s'has vist?
0: Un mes abans.
1: Un mes abans. O sigui, normalment començaven a finals d'agost i estaven fins ara pràcticament doncs, baramant, això. No, doncs ara han començat, no sé si va ser el dia 10 d'agost que van començar, dius, però què està passant això? Doncs bueno, doncs, en les onades de calor cada cop més fortes, el registre de pluja cada cop més breus que passen els dies que fan, doncs el fet que el clima canvia a passos de gegant és més que una simple especulació científica, no? O sigui, que es veu. I si hi ha alguna cosa que fa que l'escalfament global sigui especialment notable són les glaceres, especialment la situació més al sud, que pateixen de primera mà el front tèrmic que s'eleva pel continent. Avui la glacera més meridional d'Europa, que sí, també se dedica amb menys gel que la meva nevera, o sigui, aquestes alçades, és Il Calderone a Itàlia.
0: Però fins, carai!
1: Sí, ara. O sigui, dic, potser no tens ja ni per fer un cubata, però vaja. Però fins al 1913 era a Sierra Nevada, a Granada. Quan un estiu calorós va fondre per sempre la glacera Corral del Veleta. Tanmateix, on hi va haver foc, doncs queden cendres. I en aquest cas, la dita no és una excepció, perquè la glacera del Corral del Veleta encara existeix.
0: Encara existeix. Encara és físicament real.
1: És real. Bé. Ara veurem per què ho diem tot això. A veure, molt per sobre de la Sierra Nevada, o sigui, amb 3.396 metres d'alçada, el cim del Veleta s'eleva majestuosament mirant cap al Mediterrani, amb permís del seu germà gran, el Mulacén, és clar, que està al costat,
0: oferint
1: un magnífic teló de fons a la vermella a l'Ambra de Granada. És guapíssim, sobretot quan té tots els pics tots nevats i tot això, i veus allà a l'Alhambra... O sigui,
0: paisatge bucòlic.
1: Sí, tu el veus, allò d'una bellesa, no m'estranya que aquella gent doncs, no volgués anar-se'n en 800 anys. O sigui, perquè allò és realment magnífic.
0: Maco.
1: Aquest pic, al qual es pot arribar amb cotxe demanant permís a l'administració del Parc Natural de la Sierra Nevada, passa gran part de l'any cobert de neu, per causa de la seva alçada extraordinària. I aquesta característica particular, a més de donar-li el nom de Sierra Nevada, per alguna cosa, li ha permès tenir durant segles a la seva part nord doncs, una glacera de veritat, o sigui, de les bones, o sigui, com pots veure les dels Alps o el que vulguis.
0: Sí, sí.
1: Una glacera que, coneguda per totes les cultures que han passat per la regió, va ser àmpliament documentat per l'espectacle de gel i neu que proporcionava en unes terres tan tòrrides i seques com les d'Andalusia. Sí, clar, és el que diem, baixes per allà, que estàs apropant-te a Àfrica i tot això, i te trobes doncs, amb una glacera. Dic, ui, què passa aquí? No? Però bueno, doncs, n'hi havia. Bueno, l'origen d'aquesta glacera, que es troba al conegut com a Corral del Veleta, a veure, es diu Corral perquè és un circ glacial circular i es troba al peu del Veleta, o sigui, per això les zones aquestes així rodones que es trobaven els deien Corral, doncs es troba en l'última glaciació quaternària que va fer que les zones àrtiques descendissin de latitud, produint els mantells glacials dels Pirineus i els Alps. Malgrat l'alçada de la Sierra Nevada, el fet que estigui massa al sud va impedir la formació d'una capa de gel densa, com els Pirineus, però no va impedir la formació d'algunes glaceres aïllades que podien tenir llengües de fins a 12 quilòmetres de llarg.
0: Què dius ara?
1: Sí, o sigui, era una glacera, déu-n'hi-do. Doncs fins a 12 quilòmetres de llarg, modelant sobretot a la seva cara nord, clar, on hi havia menys insolació solar, no? La fi de la glaciació fa uns 12.000 anys va fer que les glaceres reduïssin ràpidament la seva extensió, quedant limitades als circs, els corrals, com diuen a la zona, de les parts més altes de la serra. En aquest sentit, el Corral de Veleta, per la seva orientació, va resistir tots els reptes de la calor andalusa com una relíquia glacial amb més pedres que gel. Tanmateix, entre els segles XIV i XIX, hi va haver el que es va anomenar com a petita edat del gel, un període en què els hiverns eren molt freds i els estius suaus. Aquí feien fred. Cosa que va permetre que la closca de gel i pedra del Corral del Veleta guanyés força i tornés a ocupar la capçalera del seu antic circ i baixés de nou pel pendent. O sigui, una glacera, era una glacera que funcionava.
0: Sí, sí.
1: Funcionava com
0: no,
1: això.
0: Que funcionava com a tal, eh? Vull
1: dir, sí, sí, sí, sí, no, no, no.
0: No,
1: em
0: fa gràcia que diguis que funcionava com a tal. Sí, sí, però al final és això.
1: Bé, va ser a mitjan del segle XIX, quan la fi d'aquest període fred va fer que la petita glacera retrocedís de manera alarmant a causa dels estius progressivament més càlids. Fins a principis del segle XX, alguns diuen 1910, d'altres diuen el 1913, no està molt clar, però per aquí ens movem, quan la glacera va desaparèixer de la vista dels visitants. Deixen el seu lloc com a glacera més meridional d'Europa a l'esmentat abans, doncs, Il Calderone. Però el fet de que no es vegi no vol dir que hagi desaparegut. O sigui, tu...
0: Tu
1: ha desaparegut de sobre. Però bueno, vol dir que encara hi ha. De fet, tot i que la capa blanca que cobria l'antiga glacera del Veleta hagi desaparegut, o havia desaparegut, el 1999 es va descobrir que sota la pila de pedres i sorra que formava la base de la paret del circ, hi havia tota una extensió de gel d'uns 130 metres de llarg, 37 metres d'ample i 8 metres de gruix.
0: No és poca cosa.
1: No, restes d'aquella glacera que havia desaparegut a principis del segle XX. Uh-huh. O sigui, dius, anda, aquí resulta que hi ha alguna cosa. Estudiada per glaciòlegs, van arribar a la conclusió que s'havia convertit en una glacera rocosa, que gràcies a la capa de grava que s'havia col·locat a sobre i que actuava com a manta tèrmica, havia aconseguit arribar fins a l'actualitat. O sigui, resulta que aquell gel, aquell permafrost que estava ficat en allà, el fet de caure les pedres a sobre l'havia fet com de mantell. I llavors això evitava que la, diguem que la calorada li afectés massa. I llavors quedava tot un cor glaçat a dins de la muntanya.
0: No sé si una mena de microclima protegit.
1: Sí, clar.
0: Sí, a l'aixopluc de les condicions doncs, menys favorables pel que seria la seva naturalesa.
1: Clar, en aquell moment la glacera externa no n'hi havia, però el gel hi era sota terra. Uh-huh. O sigui que en qualsevol moment doncs, podies arribar i trobar doncs, terra glaçat a baix, o sigui gel podies trobar. Doncs bueno, doncs, això volia dir que malgrat tot la glacera continuava tenint mobilitat interna, o sigui, es movia com els grans de fet, però a una velocitat molt més lenta, o sigui, només es mou entre 8 i 15 centímetres l'any. Tanmateix, no tot són notícies positives. O sigui, tu deies, oh, mira, que això... Doncs, bueno, doncs no només és això. El fet que la glacera del Corral del Veleta hagi pogut mantenir-se fins avui es deu, sobretot, a les acumulacions de neu que han persistit durant l'estiu i que han permès que la capa fosca de terra i pedres que el cobreix no s'escalfi excessivament, fent correctament el seu... diguem que el seu paper de manta tèrmica.
0: Clar, ja,
1: o sigui,
0: no
1: ha permès. Malauradament, durant els últims estius, ja ho estem veient, doncs la temperatura ha augmentat, déu-n'hi-do, i ha fos completament la neu, escalfant les pedres i fent que el gruix disminueixi 2 metres en 7 anys.
0: 2 metres en 7 anys. En 7 anys,
1: sí,
0: jo crec que els experts dirien que això és massa bèstia.
1: Sí, efectivament, o sigui, estem parlant d'una
0: terra
1: està això, clar. Cosa que compromet seriosament la continuïtat en el temps d'aquest autèntic supervivent de la glacera en cas que la temperatura continuï pujant com ho està fet de fet. O sigui, ja, amb temperatures sostingudes de 40 metres, o sigui, de 40 graus a 3.000 metres, ja m'explicaràs
0: tu
1: com
0: no, no pots fer. Totalment, o sigui, totalment.
1: No pots fer. De fet, s'ha format fins i tot últimament doncs, una llacuna permanent al davant. Cosa que no és gaire bona senyal, perquè això significa
0: que la
1: terra glaçada que quedava encara allà s'està desfent i ha format davant mateix, ha format una llacuna. Uh-huh. Dius, l'aigua s'està escolant i ha format doncs, un estany que és dels més alts d'Europa, clar, perquè està a 30 metres més al lloc on està, però és producte de la fusió de les restes d'aquesta glacera que s'havien mantingut en allà. O sigui, uh-huh, que ja veus tu per on me l'estiu.
0: Tu la coneixes personalment?
1: Aquí us enyoro
0: sí,
1: un...
0: Sí.
1: A veure, està per allà a la vora. No he pujat a dalt. O sigui, però, bueno, allò és molt xulo. O sigui, pel que he pogut estudiar i tot això, doncs, o sigui, és una zona molt, molt enlairada.
0: Uh-huh, sí,
1: al mig de la muntanya aquella, uh-huh, que només es pot arribar d'una forma semiprofessional, encara que estigui...
0: Digue-li així.
1: O sigui, has de ser muntanyer per pujar-te en allà dalt. És el que diem. Bueno, i és... És el que...
0: Molt bé, molt bé.
1: L'home, en resum, doncs, ha modificat l'ambient a causa de la seva activitat inconscient de destrucció del seu entorn. La glacera del Veleta pot haver-se fos per causes naturals, però és evident que l'acció humana està accelerant decisivament la fusió d'acumulacions glacials arreu del món. Recordeu la llau del Nepal de fa un parell de setmanes.
0: No farà massa la desgràcia enorme que va passar.
1: I allò és una acumulació glacial que va baixar de cop i volta. Aquí no passa. Perquè tenim, que dic, la meva nevera té més glaç que no pas el que tenen aquells. Però bueno, passa per totes bandes. El fet que la glacera del Corral del Veleta es fongui no té cap importància per al planeta, si tu vas a mirar. Tenint en compte que d'aquí a pocs milers d'anys, una petita caiguda de temperatura, pel que sigui, o sigui, perquè hagi canviat una mica l'eix, o que hagi explotat un volcà, el que sigui, doncs generarà, o sigui, generarà una petita caiguda de temperatura que generarà de nou glaceres. O sigui, el planeta tant se li fot. Dius, ara te les gastes? Bueno, pues ja després vindrà un altre cop.
0: Jo tiraré cap a on em convingui, o les circumstàncies, al final. Vull dir.
1: Tanmateix, a nosaltres ens hauria d'importar més del que ho fa, ja que perdre glaceres en poc temps significarà perdre les principals fonts d'aigua dolça del món actual. Yeah. Un món on la necessitat d'aigua potable doncs, augmenta a cada segon que passa. I després, quan vingui la sequera, és que no baixa aigua pels rius, bueno, pues a lo millor té alguna cosa a veure, no?
0: Totalment. No, avui ha estat curiositat reivindicativa ecològica, sí, que tu sovint em fas, i ja sabem que també ets activista en aquesta direcció, com ho som tots nosaltres, faltaria més.
1: Sí.
0: Compte amb tot plegat.
1: Perquè estem escoltant que s'ha d'ampliar l'aeroport, perquè falta això.
0: I amb les nostres pròpies glaceres, que també en tenim.
1: Cada cop menys.
0: Cada cop menys.
1: O sigui, perquè està passant exactament el mateix que està passant aquí.
0: A mi em causa tristor pensar, per exemple, que algú podria dir, home, no n'hi ha per tant, però sí, amb la de la Neto, que
1: sí, jo... No, però no sé,
0: que jo l'he feta i que malauradament crec que
1: No, és que
0: dintre de poc ja l'haurem de recordar.
1: Sí, si tu veus fotografies diguem sí, que en el temps en això, sí, sí. O sigui, és que no fa pas gaire, o sigui, estem dient a finals dels 80.
0: No, aquest exercici l'he fet. O sigui, jo m'he vist en fotografies amb una glacera força maca.
1: Els saracs aquells que hi ha, sí.
0: Sí, força maca. I ara, actualment...
1: Però quan feia geologia ho explicava i ho estudiàvem i tot això.
0: Doncs jo sí, i t'asseguro que cada cop això...
1: Ara tu veus les fotos aquelles...
0: Fa més que queda, tristor.
1: És que, ja dic, o sigui, menys que la meva nevera. Sí. I és la del Maladet, o sigui, vull dir,
0: tota la zona, i tant.
1: És que estan desapareixent, o sigui, del que del que hi havia fa 20 anys, uh-huh. O sigui, estem dient del Pirineu,
0: sí.
1: O sigui, ha desaparegut el 80%.
0: Totalment.
1: O sigui, pots imaginar el relicte que significa això de tenir una antiga glacera, doncs, a Sierra Nevada, no? Doncs, però bueno, alguna cosa t'està indicant el que hi ha.
0: Déu-n'hi-do, doncs, atenció, perquè al final ens n'empenedirem i no tindrem marge per arreglar-ho.
1: Bueno, de fet, ja no hi ha marge. Què és el que diem? Que potser demà agafa foto aquí un volcà sí. d'aquells d'Islàndia, ara, tot el món baixa la irradiació solar i estàs un parell d'anys que un altre cop puja la temperatura, o sigui, baixa la temperatura i però bueno, però
0: això ja és cosa... I et deca tu a menorar en ple juliol.
1: Sí. Bueno, a veure, si és el que estem dient, de que abans hi havia, o sigui, va haver-hi entre el segle XII, crec que recordar, fins al segle XIX, tenies el que era la petita edat del gel.
0: Sí,
1: aquí a Europa,
0: i tant.
1: I aquí feia molt de fred, que per això justament totes les masies estan totes encarades, les antigues, estan totes encarades cap a sud, perquè si no, per aprofitar el sol, perquè allà feia molt de fred fins i tot a l'estiu, i llavors, per això dic que al planeta tant se li fot. O sigui, el planeta tant se li fot. Ara te'l carregues tu, tranquil.
0: La natura és sàvia, que diuen.
1: Que jo d'aquí a 10.000 anys, que per mi no és res...
0: Escolta, la natura és sàvia, però la natura també s'entristeix i s'empipa.
1: Sí.
0: I si s'empipa...
1: I si s'empipa la natura, els primers que ho patirem serem nosaltres.
0: Molt bé. No, és així mateix. Ireneu, una més. Però sí, fantàstic.
1: La segona de la temporada.
0: Aquesta,
1: fins als 40 i pico.
0: En clau de natura, que l'Ireneu també ens explica coses de natura. natura, d'animalons, etc, etc. No tan sols castiga l'espècie humana, que també ho fa, que ja, ja. També ho fa i força bé. Escolta'm, la setmana vinent més, si vols deixar sí. anar alguna pista, com fem tradicionalment, sí, però molt bueno, poca cosa, eh? Que
1: no, bueno.
0: Volem
1: no.
0: mantindre la incògnita.
1: Bueno, tu saps lo dels vampirs.
0: Oi, sí, sí, és sí, veritat, no? És veritat.
1: Ui, vampirs. Ui. Pues bueno, doncs parlarem de vampirs de
0: sí,
1: carn i ossos.
0: De carn i ossos. Compte amb això.
1: O sigui, poca
0: no,
1: conya.
0: No donis més això. Pistes. Serà una curiositat amb clau terrorífica, potser, no
1: sí,
0: ho sé, una mica...
1: Ja t'ho dic jo, o sigui, serà terrorífica, però més aviat es pot tenir pena.
0: Ja, ja. No donis més pistes, creu-me. No donis més pistes, que després tot se sap. Que després tot se sap.
1: A veure, escolta, jo també vinc aquí perquè tot se sàpiga, no?
0: Sí, però quan toca, quan toca.
1: Ja, vale.
0: I els vampirs serà la setmana vinent.
1: Sí, senyor.
0: Mira, ens acostem a Halloween d'alguna manera, doncs mira, tu ja t'estàs preparant.
1: Bueno, sí, el que passa que és el que diem. Bueno, sí, ho podia haver fet una mica més endavant, però mira, no.
0: Molt bé. Va, deixem-ho aquí. Ireneu Castillo, moltes gràcies, com sempre,
1: a
0: company.
1: Vosaltres.
0: La setmana vinent, més Ireneu.
1: Sí.
0: Ara per ara, el que toca, i saps què ve, no?, a continuació.
1: Sí.
0: No t'ho creuràs.
1: No m'ho creuré.
0: No, sí que tu sí que t'ho creuràs.
1: No m'ho crec.
0: No, és la secció del no t'ho creuràs, sí, l'autoconeixement. Claro. Ara en parlarem. Vinga, fins la propera, gràcies. Gràcies.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

0: No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement, signat per la Sílvia, la Diana i l'Andrea, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: Dos quarts i dos minuts d'onze del matí. El No t'ho creuràs, us ho dèiem fa un moment, ja ho sabeu, és l'espai signat per la Diana Camps, la Marina Mayer, i ara també ens hi ha afegit l'Andrea Trochez. I vaja, autoconeixement, sí, però també moltes coses que, a banda de l'autoconeixement, que també ens interessen, són les relacions amb les persones, és la manera de fer, la manera de pensar, la manera d'actuar, és el dia a dia, és la vida mateixa. I li diem el No t'ho creuràs perquè, bé, doncs perquè de vegades expliquen coses a aquestes senyores que dius, ui, això sembla impossible, et vols dir? No m'ho puc creure. Doncs t'ho acabes creient. Va, ens hi posem ara mateix. Avui és la Diana Camps qui ens ho signa. Molt bon dia, Diana, què tal estàs?
2: Bon dia, molt bé, aquí, de tornada ja.
1: De tornada.
2: El meu primer programa a temporada.
1: Sí, és veritat, perquè va ser l'Andrea qui...
2: Sí, va venir la setmana passada.
1: Sí, sí, va fer el tret de sortida, eh?
2: Fantàstic.
1: Doncs escolta, molt contents, aprofito l'ocasió, doncs, això, per agrair-te tu i les teves companyes, ja ho vam fer-ho l'altre dia, doncs, agrair-vos aquesta renovació amb el compromís amb la ràdio pública, amb la República Santboiana. I amb les bones maneres del No t'ho creuràs, eh? Moltes gràcies,
2: per nosaltres
1: és un
2: també
1: luxe, eh? I com sempre, doncs, temàtiques que es van tocant, temàtiques que jo crec que totes i tots hem d'estar interessats en el que es parla aquí, perquè al final ens toca a totes i a tots.
2: Ens toca a tots, sí.
1: I si no ens toca, indirectament. I si no ens toca avui, ens tocarà demà.
2: I si no ens tocarà.
1: Sí, sí, és així, Diana, és així.
2: I tant. Sí,
1: doncs
2: sí,
1: va,
2: sí.
1: Avui parlem de la soledat invisible.
2: Sí.
1: Ho podríem dir així?
2: Sí, exacte.
1: Doncs t'escoltem.
2: D'aquesta soledat. Però no exactament el que tu deies, de la soledat que ens imaginem.
1: No.
2: Aquesta d'estar sols físicament.
1: Ja.
2: De fet, arribo a aquest tema per una conversa que vaig tenir fa uns dies amb unes amigues. Vale? Jo tinc un grup de WhatsApp, que som tres, vale? I tenim una relació molt profunda, d'aquelles relacions en què realment parles de tu.
1: Molt bé.
2: I una d'elles, vale? Parlant pel grup, ens explicava que va al club de lectura d'aquí a Sant Boi. Va un club de lectura
1: fantàstic,
2: de Sant Boi.
1: Fantàstic.
2: I l'altre dia estàvem parlant precisament de la soledat. I ens va llegir un fragment d'un llibre que ella s'està llegint, que per cert me l'aniré a buscar a la biblioteca, perquè jo m'estic llegint ara un també de la soledat, que és de Gabriel Rolón, no sé si el coneixes. Vale, pues, és diferent, perquè és, parla més de l'emoció i a nivell psicològic com processem aquesta soledat.
1: Sí, són tractaments diferents.
2: Això, són tractaments diferents, però aquest és com una novel·la, i el llibre es diu No la dejes sola.
1: Carai!
2: Sí, i parla d'una mare i dues filles que estan superunides. Vale? Parlen cada dia, de vegades més d'una vegada, fan videotrucades, s'expliquen els problemes del dia, que si arribo a això, que si no arribo, que si m'ha passat això, que si fulanita ha dit que no sé què, no? Bueno, lo típic que viu, pues, una família normal,
1: sí, sí,
2: amb les condicions normals, no? Pues has de venir al festival, exacte, etcètera, no? I estaven molt presents les unes amb la vida de les altres. Però hi ha un moment del llibre que et deixa una mica com... tocada, diria.
1: Sí?
2: No?
1: Perquè... clar, un llibre ben llegit, i ben escrit i ben llegit, hi ha moments en què et fa reflexionar, et fa aturar i dir...
2: Sí.
1: Pam! Compte!
2: Sí, sí, sí, sí, molt, molt. Llavors et deixa així, no? I ens ho explicava, ens llegia el fragment, i a mi em va impactar, no?
1: Sí.
2: Perquè diu que en realitat no sabien gaire les unes de les altres. O sigui, moltes de les coses que sabien eren perquè les intuïen o perquè les suposaven... i mai quedaven simplement per fer un cafè i prou, o passejar, o per estar juntes, o sense objectius,
1: sí,
2: sense haver de fer res, vaja, saps?
1: Vaja, compartir la vida.
2: Sí, i vaig pensar, uau, uau, perquè això, Amadeu, passa molt més del que ens pensem. Passa molt més del que ens pensem.
1: Ja t'entenc.
2: I jo m'agradaria fer-te una pregunta, no?
1: Fes-la.
2: Tu creus que és el mateix estar acompanyat que sentir-se acompanyant?
1: Que sentir-se acompanyant, has dit?
2: Acompanyat.
1: Ah, acompanyat.
2: Estar acompanyat o sentir-se acompanyat. Creus que és el mateix?
1: Doncs, evidentment, no. Perquè el que val és el que tu sents.
2: Exacte.
1: No el que l'escena o l'escenificació o el moment representa. Jo puc estar al costat d'algú treballant no sé quantes hores al dia i sentir-me sol, doncs, perquè no hi ha cap mena de feeling ni cap mena d'absolutament cap relació amb aquella persona, no? Per tant, evidentment, no. Tot el que tu no sentis, en realitat, no és real.
2: Això, exacte.
1: I perdona que faci aquesta redundància d'en realitat no és real. Si tu no ho sents, no passa. I no és només tot el que tu veus, és el que sents.
2: Absolutament, absolutament. Fixa't que estem hiperconnectats, perquè portem el mòbil tot el dia, fem videotrucades, tenim grups de família, d'amics, de col·les, parlem amb els nostres fills, amb la parella, amb els pares, amb tothom. Però, i constantment, a més, però jo faria una pregunta. Quantes d'aquestes converses ens permeten saber realment com està l'altra persona? Clar. Perquè jo puc parlar 20 vegades amb la meva filla i dir-li, has esmorzat? Com ha anat l'examen? Recull això, a quina hora tornes, no? I al final del dia pensar, he estat parlant amb ella de tot el dia sencer, sí, però hem connectat, no? I aquí és on a mi m'apareix una forma de soledat molt silenciosa, com tu deies, no? Que no és, no tinc ningú, no és això, és, tinc gent però no sé amb qui parlar del que realment m'està passant. I això en els nens també passa, i molt més del que ens pensem. Molt més del que ens pensem.
1: Clar.
2: I aquí, segur que algun pare que ens està escoltant pensa, bueno, però és que el meu fill té molts amics, no? És lo típic, té molts amics. I clar, tenir amics no significa necessàriament no sentir-se sol. Perquè pots estar, el que tu deies, no? Acompanyat a moltíssima gent, però sentir que no encaixes amb cap.
1: Jo
2: o que no encaixes
1: això
2: amb
1: ho anomeno tindre tretzo. Artificial, clar.
2: Sí, bueno, és clar, una màscara, exacte.
1: No és el mateix que tindre un paisatge real.
2: Exacte.
1: Puc tindre moltes coses, com amb una obra de teatre, tu que t'agrada el teatre i també fas teatre.
2: Sí.
1: I, esclar, en el teatre ho necessitem, perquè l'escenografia doncs, fa falta doncs, una mica jugar amb la imaginació. I...
2: Claro.
1: Molt bé, però al final tu estàs envoltat de, jo què sé...
2: De personatges,
1: d'arbres, d'edificis...
2: De fet, tu ets un personatge més.
1: I allò que és? Atrezzo.
2: Un atrezzo, sí. M'agrada aquesta paraula.
1: És atrezzo.
2: O sigui,
1: No vull atrezzo, vull coses reals.
2: Exacte.
1: Saps què vull dir?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: I pots tenir un grup de WhatsApp amb 20 persones, no?
1: Sí.
2: I pensar que si explica realment el que li passa, bueno, potser no és adient, no?
1: Clar.
2: I pot arribar a casa i tenir una família que l'estima molt. Parlem del context adolescent, eh? I no saber... com dir, avui m'he sentit fora de lloc, o avui a l'escola em sento diferent, o hi ha alguna cosa de mi que no m'agrada, i em sento sol, no? I, de fet, aquesta última frase probablement no la sentirem gaire amb els nens, perquè els nens moltes vegades no tenen aquesta paraula en el seu vocabulari o en la seva ment per explicar què és el que els hi està passant. No ho saben comunicar, això. I aquí crec que hem de començar a mirar d'una manera diferent, perquè un nen difícilment arribarà a dir-te, mama, estic experimentant una sensació subjectiva de desconnexió interpersonal. Un nen no et podria dir això,
1: clar,
2: no?
1: Clar. Allò que dèiem de verbalitzar les coses, doncs no és el mateix una persona molt joveneta, amb poca experiència i que encara necessita
2: desenvolupar
1: la comunicació a través dels sentiments o els sentiments a través de la comunicació.
2: Primer ha de reconèixer què li està passant, no? I segurament ells ho traslladen d'una altra manera, no? Perquè com que no saben en aquest món intern què els hi està passant, simplement que no estan bé, llavors ho comuniquen de moltes maneres. I és que això ho veig cada dia, Amadeu, i és, no vull anar a l'escola... m'avorreixo, tinc mal de panxa. Aquesta és brutal, eh? Quantes mames i papes no han sentit els seus fills que no tenen res perquè els han portat al metge? Perquè, òbviament, primer és la part física, eh? Anem a mirar que no tingui res. Però no vull anar al col·le perquè tinc mal de panxa? Això és tremendo.
1: Ja, tremendo.
2: Perquè és que passa
1: molt.
2: Sí,
1: és aquell recurs...
2: Claro, és que no saben dir... em sento sol...
1: Que estan, no dient, estan dient moltes coses, clar.
2: No tinc sentit, no sento que pertanyo a algun col·lectiu, no m'estan escollint a l'escola quan fem un treball, no? Mm-hmm. I aquestes coses, com les trasllado? Clar. Sense dir, mama, és que em sento sol, perquè no hi ha aquesta profunditat, perquè no els hem educat, perquè, perquè
1: la tinc. I tu ara parles de la soledat, en aquest cas, de personetes molt vulnerables, que són les criatures joves. Això passa també amb gent molt gran, amb gent gran.
2: Que
1: això és un altre capítol, però que són dos polos, dos extrems,
2: però que tenen connexions entre elles.
1: Exacte, quasi idèntics, no?
2: Sí,
1: quasi
2: sí.
1: Idèntics.
2: Perquè hi ha el sentit aquest de la vulnerabilitat, uh-huh. perquè és aquí l'autoestima,
1: clar,
2: amb diferents franges d'edat, va fluctuant,
1: clar.
2: No? Llavors, quan són petits,
1: són
2: vulnerables, tenen l'autoestima més baixeta, i quan són molt grans, també, no?
1: També són vulnerables.
2: Són molt vulnerables, també. Llavors, clar, et trobes en què es comuniquen des d'un altre punt, no?
1: Com de mal, ara sóc jo, qui t'ho pregunta tu,
2: vinga.
1: Com de mal fa la vertadera soledat i quan t'arriba que quasi bé es materialitza, que la podries tallar en un gabinet, que la soledat al final és efímera com a concepte, però que la pots tocar.
2: Sí.
1: I si em permets,
2: sí.
1: Fem un exercici molt ràpid, de el que és la soledat, de què se sent quan estàs sol, perquè aquí a la ràdio ens ho podem permetre en el sentit de que és un instrument que ens va molt bé per entendre això. Fixa-t'hi. Jo crec que és un exercici que podem fer ara mateix, si et sembla, eh?
2: Vale.
1: Fixa-t'hi. Arriba algú i diu: hola, necessito que algú m'escolti.
2: Mm-hmm.
1: No. Hem fallat. Tornem-hi un altre cop. Silenci absolut.
2: Estic fent terràpol.
1: Un segon. Hola, necessito que algú m'escolti. Això és la soledat. No allarguem, perquè si no es pensaran que han perdut la freqüència les nostres amigues i amics. Jo t'he dit, perdona, repetim-ho. No, és que ni tan sols... No, la soledat és això, quan no tens aquest retorn.
2: Podríem comparar-la amb la...
1: Saps què vull dir?
2: Amb la buidor.
1: Clar.
2: Amb el no res.
1: Però quan es materialitza, perquè és quasi bé material, quasi bé ho pots tocar. Fixa-t'hi que això és ràdio i que els silencis aquí són molt importants, per bé o per malament.
2: Sí, sí, sí.
1: Però era una manera de fer una metàfora del que és la soledat.
2: Sí, sí. És sentir aquesta buidor absoluta. I això que dius...
1: Estaries d'acord amb això?
2: Sí, per descomptat. I és una buidor tan absoluta, tan sumament absoluta, que qui la sent... Uh-huh. Perquè, òbviament, hi ha moments en els que tens aquesta soledat, o et sents, perquè no és el mateix que la tinguis, que la sentis, no?
1: Sí.
2: És tan tremenda, Amadeu, tan tremenda, que hi ha estudis... Que,
1: home, ho hem demostrat hagut, físicament?
2: Sí. És tan tremenda que hi ha estudis que això... Uh-huh. Quan perduren el temps, pot arribar a tenir conseqüències tan catastròfiques amb la persona.
1: Clar.
2: O sigui,
1: per enfonsar amb una persona, oi?
2: Totalment. És que fins i tot arriba al punt del suïcidi.
1: I modificar la seva personalitat quan són molt joves.
2: Totalment. Però és que ara estem a temps, perquè quan som pares i mares, podem educar els nostres fills només, simplement, amb l'exemple. O sigui, una de les coses que els hem d'ensenyar, o que nosaltres hem d'aprendre, ojo, que també aquí també hem de posar un punt, és escoltar-los. Perquè el fet de que el teu fill et digui: mira, he vingut del col·le, ¿vale? Mama, t'he d'explicar una cosa que m'ha passat, o avui el videojoc, el Minecraft, no? He perdut una partida i comença a explicar-te un rotllo del Minecraft, que tu penses, ai, Déu meu, quin avorriment, no? Depèn el llenguatge no verbal que tu tinguis respecte a aquesta conversa, o depèn fins i tot de dir-li: mira, és que estic molt enfeinat o molt enfeinada. Ell, automàticament, el seu cervell està dient: la meva mare no m'estima. La meva mare no m'estima.
1: O m'ignora, o no sóc important per ella,
2: etcètera. Vale? Llavors, què fa la propera vegada? Si a la primera vegada que m'ha fet això el meu pare o la meva mare, a la segona... potser millor que no li expliqui res.
1: Clar.
2: Llavors, la comunicació jo crec que va molt, absolutament vinculada a la soledat. Si nosaltres els ensenyem a que ells puguin tenir eines per desenvolupar-se, perquè no podem esperar que en 15 anys ens expliquin tot el que s'hi passa, si abans no hem fet un treball previ. És impossible.
1: Clar.
2: Això s'educa.
1: Evidentment, és educar. Per combatre la futura soledat.
2: Sí,
1: també.
2: Sí. Llavors, necessitem tenir aquestes eines per tal d'ajudar-los a què? Òbviament que quan arribin, perquè això arriba, arriben moments a la teva vida, arriben situacions a la teva vida.
1: I per diferents motius,
2: humans,
1: eh?
2: Perquè som humans. Clar, la soledat hi és, no?
1: Clar.
2: I aleshores, quan arribi, estar preparats per transitar-la. O sigui, l'hem de transitar, aquesta soledat, no?
1: De vegades penso que quan tens algú que tu veus, que tu perceps que està sola, sol, la millor manera de combatre la soledat no és esborrar-la, és compartir-la.
2: Sí, també.
1: És a dir, jo estaré sol com tu, però amb tu. Sí. Estem els dos sols. A veure què
2: molt
1: passa.
2: Molt bonic, eh?
1: Saps què vull dir o no?
2: Sí, això és molt bonic.
1: No l'esborrem?
2: No, és transitar-la. És viure-la, perquè l'hem de viure, però...
1: Sí, gestionem-la junts.
2: Però de la millor de les maneres possibles, no? Perquè és com, les emocions no es poden.
1: I perquè gestionant-la junts, en realitat, li estàs prenent la força maligna que té, no?
2: Sí, però vols dir que si jo em sento sola i tu et sents sols i estem junts, sentint-nos sols, no hi ha un moment en què deixem de sentir-nos sols perquè estem acompanyats?
1: No, és que per això et dic que en realitat, sense voler fugir de la soledat, en realitat li estàs prenent força, li estàs prenent tota la maldat, jo et deia maldat, digue-li com vulguis, de la soledat. Per què? Perquè en realitat, escolti, vostè està sola, jo estic sol, ara estem sols els dos. Mira, què carai, així us gestionarem junts. Però en realitat ja deixeu d'estar sols.
2: Sí.
1: Perquè ho esteu compartint.
2: Sí. Mira, a mi m'ha vingut ara
1: una mica això.
2: Una cançó que és de Simon & Garfunkel.
1: Sí, senyora, Simon & Garfunkel.
2: La podem posar? Es diu Sound of Silence.
1: Sí, és veritat.
2: És molt bonica aquesta cançó. I va una mica encara amb això.
1: Va, un bocinet d'aquesta cançó.

0: Bé, al final aquest to nostàlgic d'aquest duet que al final ells també es van sentir sols entre ells perquè es van empipar entre un i l'altre, vull dir que... Però bueno, del Simon i Garfunkel...
1: Però la cançó és que es parla literalment d'això que estem parlant avui.
0: Bueno, però també amb aquest fil d'esperança de dir, escolta, que una mica jo ja sé el que és estar sol i t'entenc i escolta, però... que al final ho podem arreglar si entenem, si som intel·ligents, no?
1: Sí.
0: Si som intel·ligents emocionalment parlant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, s'ha de treballar l'intel·ligència emocional.
0: I si vols, ja ens donem temps, després ja l'acabarem de punxar. Vinga. Del tot, que ens agrada fer això, deixar un bocinet, i si us agrada la cançó, si us espereu al final, doncs la sentireu del tot.
1: Hi ha un col·lectiu, a mi, que m'interessa especialment, vale? Perquè quan pensem en un nen que pateix, tenim la tendència a imaginar que és un nen trist o conflictiu o aïllat, no? Però també existeix aquell nen o aquella nena que funciona perfectament, que treu bones notes, que és educat o educada, que no molesta, que fa el que toca, somriu, i pot sentir-se profundament sol perquè ha après una cosa: a adaptar-se a la situació. O sigui, això que deies de l'atrezzo, no?
0: Sí.
1: I de vegades els adults premiem tant aquests nens que no donen problemes, que deixem de preguntar-nos si està bé. Ah, és que ella és molt espavilada, o ell és molt espavilat, és molt madur, i potser sí que ho és, però ser autònom no significa no sentir-se sol. Ser responsable no significa estar bé. I ser capaç de funcionar no significa sentir-se acompanyat. Ojo, eh? Llavors...
0: Està claríssim.
1: Jo crec que ens hauríem de fer una pregunta, no? I és no preguntar-los... O sigui, els hi haurien de fer, no preguntar-los tant, tens amics? Perquè aquesta és la tendència. Va, tens amics? I aquí s'acaba, no?

0: i sentir-te superbé i no tenir soledat, no? Uh-huh. Llavors, jo crec que és una manera de que, d'educar aquest sentit molt profund, que a
1: correcte.
0: Vegades no li donem importància i anem vivint el dia a dia amb aquest bucle automàtic que vivim, no? Tots, la feina i demés, i començar a ensenyar petites coses que els ajudarà en el futur.
1: Uh-huh. S'ha parlat tantes vegades de la soledat, no hem dit allò que fins i tot, clar, no és el mateix cercar la soledat per gaudir-ne, perquè de vegades necessites la soledat, que la soledat et trobi a tu. Aquesta és la gran diferència.
0: Sí, i tant.
1: Si tu la cerques i la trobes, la gaudeixes. Si la soledat et troba a tu, malament a rai. Ja tenim aquí, tenim un problema, no? I jo sempre he dit allò que hi ha el punt A i el punt B. I el punt A i el punt B no és una altra cosa que arribem a aquest món sols i ens n'anirem sols. Per tant, entre el punt A i el punt B hauríem de procurar de no estar sols. Hi ha prou que ho estem, ho estàvem i ho estarem. Per tant, entre l'A i el B, doncs procurar que no sigui tan així, no?
0: Sí.
1: Però
0: sí,
1: per
0: sí.
1: Això ens han d'ajudar, ens han d'educar i hem d'entendre a gestionar la soledat, que de vegades arriba i que arribarà, sí. I que de vegades pots estar embolcallat de milers, jo diria de milions de persones, uh-huh. Això ha passat en gent molt coneguda, uh-huh. Artistes que et diuen, és que estic deprimit, estic perquè estic molt sol, i dius, escolti, què m'està dient? Uh-huh. Vostè avui ha omplert un estadi amb 80.000 persones?
0: És que no té res a veure, això,
1: I et diuen, no m'has entès, estic sol.
0: Em sento
1: estic
0: sol.
1: Sola.
0: Em sento sol.
1: Sí.
0: No estic sol, però
1: sí.
0: Em sento sol, no?
1: Sí, no, i que ho estàs, també, perquè al final, no?, sentir-te és allò que dèiem, no?
0: El és un estat.
1: És un estat, no?
0: És un estat.
1: Déu-n'hi-do la soledat, que jo crec que ha sortit diverses vegades i continuaran venint d'altres de capítols que més o menys parlen de la soledat, no?
0: Sí. No, jo trobo que és força important, sobretot... doncs amb aquests col·lectius de família, no? Perquè jo crec que a casa això no es parla. Jo penso que en tots els anys que tinc d'experiència amb el món de la família, trobo que aquest tipus de continguts no es parlen a casa. No, jo un exercici que faig molt a casa és... No, a veure, no sempre, perquè a veure, seria esgotador, no? Però sí que a vegades trobem el moment de... Va, anem a seure a l'hora de sopar, i anem a explicar-nos com ens sentim.
1: Va, clar,
0: no?
1: Per exemple.
0: Com ens sentim? No, com t'ha anat el dia? Què has fet? El tengo que, no? No entrem a aquest bucle, perquè el tengo que és molt físic i ens allunya d'aquesta profunditat.
1: Sí, sí.
0: Sinó, com m'he sentit avui a l'escola? O com m'he sentit avui? O com em sento en aquest moment, no? Llavors, fer aquest exercici a casa de tant en tant,
1: sí.
0: Crec que és un exercici que és molt ric, que ajuda moltíssim i que també et permet, com a pare o com a mare, veure en quin punt està el teu fill, perquè tu pots crear una idea i una realitat de com és el teu fill, però potser, dic, no és aquella persona que tu has imaginat que era, sinó que és una pel·lícula que tu t'has muntat, d'aquest personatge,
1: sí.
0: En funció del que tu has anat veient.
1: I per culpa de que en realitat creus que és el que tu voldries que fos.
0: També. O al revés.
1: Sí, sí.
0: Creus que és allò que tu no vols que sigui.
1: Bueno, en molts casos,
0: digue-li
1: d'aquesta manera. No?
0: Llavors aquí és on està el conflicte.
1: Sí.
0: No,
1: sí.
0: Perquè has fet... Perquè
1: Totalment.
0: Jo crec que aquí aquest exercici és molt bo fer-lo a casa, perquè això ens apropa a allunyar-nos de la soledat.
1: Clar que sí. Molt bé, Diana, et sembla si acabem amb els sons de soledat del Simon i Garfunkel?
0: Fantàstic.
1: I jo crec que és una manera d'acomiadar la temàtica d'avui, doncs, molt, molt agraïda, no? Diana Camps, de Didacticus, de Sant Boi. Escolta'm, un plaer, doncs, això que et deia al començar, un plaer, doncs, poder-nos retrobar amb tu, amb les teves companyes, amb vosaltres, això amb el no t'ho creuràs. Veus? Al final ens ho acabem creient. I tant que sí. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Diana, fins la propera. La setmana vinent, no sé, ara ben bé, crec que...
0: Em sembla que ve l'Andrea, no? La setmana vinent.
1: Crec que torna l'Andrea.
0: Sí.
1: I bé, ens anirem veient amb vosaltres. A veure quin dia us podem reunir a les 3 per parlar d'alguna temàtica conjunta, que sí, això
0: doncs
1: seria molt maco.
0: Xulo. A veure si coincidim, perquè anem les 3 de bòlit.
1: Clar, això s'ha de fer. Sí. Molt bé, doncs fins la propera, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Res, que demà és dimecres i que estarem aquí perquè som els de la República Santboiana. Fins aleshores, que vagi molt bé.

0: Les 11, bon dia. La nova estratègia del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català a Europa no convenç els socis europeus, descarten barrejar aquest reconeixement amb l'adhesió al club comunitari de nous estats com Montenegro o Albània. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Puigdemont contempla que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció. El ple del tribunal comença a estudiar el recurs d'empara de Jordi Turull. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units. Donald Trump, que viu un moment de popularitat baixa, firma avui un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Rússia fa almenys 4 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials al sud-est i al centre d'Ucraïna i deixa 100.000 persones sense llum al nord del país. Ucraïna també ha atacat refineries russes. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva estratègica amb Moscou. La vaga dels autobusos urbans de Barcelona fa que només circulin un 20% dels habituals fins a les 4 de la tarda. Entre les 4 i les 5, els mínims fixats són del 40%, resignació dels usuaris que lamenten l'alteració del servei. Retard en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. La Sagrada Família podria estar totalment acabada d'aquí a 10 anys. El patronat proposa un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que passaria per reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro per culminar l'obra del temple amb la façana de la Glòria i l'escalinata. Dins la celebració dels 50 anys del Teatre Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre a Gràcia una versió molt especial de La vella Helena, una obra que amb noms com Anna Lizarán o Imma Colomer van protagonitzar el 1979 al mateix teatre.
1: Esports. El president de la Lliga de Futbol, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. A Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb Madrid, PSG, entre altres partits. Enrique Rubio i Nico Laprovittola, els jugadors més aclamats a la celebració del Joventut pel títol de la Supercopa de Bàsquet, la plaça de la Vila de Badalona es va omplir ahir.
0: L'últim dia de l'estiu serà càlid, tot i que la temperatura baixarà un parell de graus. Molts valors es mouran entre els 27 i 32 graus localment per sobre la Conca de l'Ebre. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 11.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: tot el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimarts, com és habitual, obrirem l'espai solidari que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui recordarem la conversa amb l'economista i defensora de drets humans a Nicaragua, Edipcia Dubón. A partir de les 12 del migdia tindrem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'espai La Terra amb el Víctor Luna, que avui parlarà del projecte Oh My Lot, que ens presenten lots per tot l'any amb impacte positiu i consciència i amb productes de la terra i de proximitat. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. A hores d'ara ja ho sabeu, Oasis torna a Barcelona. La banda liderada pels germans Gallagher passarà per la capital catalana el 10 i l'11 de juliol de 2027. Doncs som-hi. Avui comencem el Dies de Ràdio amb Wonderwall.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
9: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat. Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
10: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Dies de Ràdio. Amb Mònica Santacreu.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Les 12 del migdia. El Tribunal Constitucional active avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili. Els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Carles Puigdemont contempla que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció i sense esperar que s'aprovi l'amnistia. La nova estratègia del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català a Europa no convenç els socis europeus. Descarten barrejar aquest reconeixement amb l'adhesió al club comunitari de nous estats com ara Montenegro o Albània. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president nord-americà Donald Trump, que viu un moment de popularitat baixa. Firmarà un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Pugen les infeccions respiratòries i destaca un augment dels casos de Covid amb una xifra lleugerament superior a la de la mateixa setmana de l'any passat. La grip també repunte, tot i això, sempre situats en un nivell baix de transmissió. Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital i fins a l'adolescència. La Sagrada Família podria estar totalment acabada d'aquí 10 anys. El patronat proposa un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que passaria per reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro per culminar l'obra del temple amb la façana de la Glòria i l'escalinata. Unió de Pagesos denuncia una caiguda del 40% del preu que es pagué al productor d'arròs. El sindicat agrari reclama a la Unió Europea que aturi l'entrada d'aquest producte del sud-est asiàtic. Tarragona viu immersa en la festa major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats com el de Dames i Vells o el d'en Serrallonga.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Paredes i Aitana participen a l'últim entrenament del Barça a aquesta hora, abans de l'estrena a la Champions demà contra el París Futbol Club. Les dues van ser baixa per lesió contra l'Alavés. Avui comença la Champions femenina amb partits destacats com el Bayern de Múnich, Manchester City i a les 9 del vespre el Real Madrid PSG. El Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa de Bàsquet amb la seva afició. Entre els jugadors més aclamats, els bases Enrique Rubio i Nicola Provitola. I en tennis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta demà contra el Kazakhstan.
0: Encarem la darrera tarda de l'estiu astronòmic, però amb termòmetres que continuaran a la banda alta. Tot i això, baixaran 2 o 3 graus respecte a ahir. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i els 32 graus, localment per sobre a la Conca de l'Ebre. Sol en general amb alguna nuvolositat al prelitoral central.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Samó i el Dies de Ràdio. Iniciem la segona hora del programa d'avui dimarts. I tot seguit obrirem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'espai La Terra amb el Víctor Luna, que avui parlarà del projecte Oh My Lot, que ens presenten lots per tot l'any amb impacte positiu i consciència i amb productes de la terra i de proximitat. Però, mentretant, nosaltres ens quedem amb la música d'Oasis, recordant que tornen en concert a Barcelona 10 i 11 de juliol.

0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal al Dies de Ràdio de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna.
2: Bon dia i benvinguts una setmana més a La Terra. Jo sóc en Víctor Luna i seguim, doncs, un cop més aquí parlant de medi ambient, de sostenibilitat i, com sempre, portant consells, projectes, iniciatives interessants per ser cada dia una mica més sostenibles. I avui volem portar un tema que creiem que és molt interessant, perquè tots, en algun moment, ens toca fer-ho, ens toca fer un regal, un detall amb algú, i molts cops no sabem què fer. I si aquí, a més, li afegim tota la branca del medi ambient i la sostenibilitat i busquem un regal, doncs, que estigui fet aquí a Catalunya, que a més tingui valors socials i doncs també tot aquest valor econòmic, no? O sigui, els tres pilars de la sostenibilitat, ambiental, social i econòmic, aquí la veritat se'ns fa una muntanya. I davant d'aquestes muntanyes ja ho sabeu, que per això estem a la Terra, per això venim aquí cada setmana per facilitar aquesta pujada, i que no sigui pujar, sinó que sigui planer, i si fa molta pujada, doncs com a mínim tenir aquesta assistència elèctrica, no?, com les bicicletes que us donem des de la Terra. I per això avui us portem un projecte que el nom ja dona alegria, que és Oh My Lot. I justament doncs parlem d'això, de maneres de Nadal, no?, com idea, però al final un lot, una panera, la podem tenir al Nadal, la podem tenir al final de curs, a l'inici de curs, quan anem a visitar a uns amics a la seva casa, doncs, no?, jo que porto sempre l'ampolleta de vi o una mica d'embotit, doncs això ja és una petita panera, no ens ho hem d'oblidar. Doncs per què no fer-la amb impacte, no?, amb consciència, i regalar amb impacte és possible amb Oh My Lot. I per presentar aquest projecte tenim a la Laia Requesens, que és la coordinadora del projecte Oh My Lot. Bon dia, Laia, i benvinguda a la Terra.
3: Hola, bon dia, gràcies.
2: La veritat que... Perdó?
3: No, que gràcies per convidar-nos.
2: Ah, a vosaltres per venir, la veritat, molt contents. La veritat que el projecte Oh My Lot, bueno, el nom mateix... Un joc de paraules molt xulo, no?, que ja parlem, sí, del lot, però amb 5 cèntims, molt ràpidament, per situar-nos a saber, molt per sobre, després anirem ja desgranant, okay. Però què és Oh My Lot?
3: Oh My Lot, així ràpid, és un projecte de 3 entitats socials de la comarca de l'Urgell i la Segarra, que som l'Associació Alba, la Cooperativa La Olivera i la Fundació Casa Dalmases. Les 3 entitats són entitats que a la vegada treballen amb persones amb discapacitat o amb situació de vulnerabilitat, i que a més elaboren producte propi. Llavors, com que som 3 entitats amigues, perquè estem més o menys a la mateixa zona, ja fa 3 o 4 anys van decidir com unir esforços per crear una mateixa marca i treballar totes 3 sota la mateixa marca, que en aquest cas és Oh My Lot.
2: Perfecte, super, super aquesta visió global. I després una pregunta també que sempre ens agrada fer a la Terra, i després ja sí que entrem a Oh My Lot i a les 3 entitats i parlant, no?, de tot aquest impacte que genera, com deies, no?, en persones amb situació de vulnerabilitat, des de les terres de Ponent, per tant, també lluitant, no?, contra tot aquest barcelonacentrisme, no? Però bueno, abans d'entrar en tot això, que la veritat ja teca i hi ha ganes de començar aquests plats, conèixer qui és la Laia Requesens.
3: Doncs mira, una noia de Targa que vaig començar a treballar a Oh My Lot. Bueno, després d'anar provant a diferents llocs i diferents feines, i aquí estem, al món social, que sempre crida.
2: I tant, sí. Que això també és una cosa que ja que parles del món social, des d'aquí, des de la Terra, molts cops em diuen, ostres, però si vosaltres sou un programa de medi ambient, sempre diem medi ambient i sostenibilitat, i dins de sostenibilitat hi ha els tres pilars, economia, social, i, no? És a dir, econòmica, social i ambientalment responsables. Però molts cops, ostres, per què convid... I és que va molt de la mà, perquè al final, sempre dic, quan parlem de medi ambient, parlem de la salut, i quan parlem de salut, parlem de les persones. I per tant...
3: Sí, i també penso que van de la mà perquè al final les entitats socials tenen uns valors empresarials o uns valors de negoci o uns valors de ser que una empresa ordinària, que segur que n'hi ha moltes que també ho tenen, però moltes empreses ordinàries no els tenen. Llavors, a totes les entitats sempre hi ha aquest punt de com internament treballem la sostenibilitat i treballem els nostres processos perquè un dels valors a treballar i un dels valors a desenvolupar dins de la... Dins de l'entitat mateixa sigui la sostenibilitat tant de l'entorn com més general. I a més, aquí se'n suma el que deies tu d'estar fora de l'àrea metropolitana i fora una mica de tota la zona de Barcelona, que s'hi suma la ruralitat. Vull dir que aquí encara més podem fer incidència amb amb com ser més sostenibles i treballar-ho inclús una mica millor.
2: Completament. I que a través d'això, no? De tota aquesta feina que dueu a terme, doncs ens permet a la ciutadania poder, doncs això, fer un regal conscient o regalar amb impacte, no?
3: Sí.
2: I fer-ho possible gràcies a tota aquesta feina que es fa des de, i a més el que deies, no? Amb aquests valors. Però clar, a vegades són reptes, no? El treballar amb persones amb discapacitat o amb situació de vulnerabilitat des de la ruralitat, que a vegades, per desgràcia, aquests estigmes, doncs, encara hi són a la ciutat, també, però molts
3: Sí,
2: cops...
3: bueno, i no és perquè hi siguin més o menys, jo crec que és perquè aquí també, al final, els serveis dels que disposa la ciutadania són menys. Llavors, per mi el repte és major en aquest sentit, però bueno, que s'està treballant i s'està fent superbé. O sigui, que per sort tenim un munt d'entitats que són referents a
2: I
3: Terres de
2: tant.
3: Ponent i... Bé, que és una mica el que nosaltres també intentem impulsar amb el projecte, és a dir, Home i Lot, la característica principal, penso, i el tret distintiu del projecte és que la gran majoria de productes que nosaltres oferim al catàleg són provenients d'entitats socials o d'empreses de proximitat. És a dir, no posarem un fuet o un fuet ibèric d'Extremadura, perquè d'Extremadura és el típic ibèric, no, doncs posarem un fuet o un xoriç del Pirineu, que està aquí al costat i que per això el tenim. I tot de petits productors o d'empreses familiars.
2: Fomentant aquesta capil·laritat del territori, no? Diguéssim.
3: Sí, és a dir, també una mica l'objectiu és, primer, donar oportunitats reals a tot el territori, és a dir, poder donar feina de qualitat i garantir projectes i a la vegada, bueno, o sigui, garantir aquests projectes a través de la venda del seu producte que durant la campanya de Nadal és evident que és quan és més fort perquè és quan les persones quan les empreses i les persones tenim més integrat que es pot regalar caixes gastronòmiques, però el nostre objectiu és poder vendre caixes gastronòmiques tot l'any perquè els projectes socials o els projectes als que nosaltres comprem per poder fer els lots puguin tenir ingressos recurrents també durant tot l'any o ingressos més estables i a la vegada donar més llocs de treball i donar més oportunitats a les persones.
2: Completament, demostrant que no només el lot, com dius, no? No és el lot de Nadal, sinó que al final, com dèiem al començar, regalar amb impacte és possible a qualsevol
3: Correcte.
2: moment.
3: Sí.
2: I justament m'has fet pensar en una amiga, no? Que va estar embarassada, bueno, una família, no? Una parella que van estar embarassats i justament tothom li regalava coses per la criatura. no? I una de les coses que més va agrair va ser justament que un regal d'un lot, perquè va dir, camp, la criatura, vaig desbordada, no tinc ni temps d'anar a comprar, i, ostres, que em regalessin pues, un lot amb això, amb una mica embotits, i això, doncs, la veritat que ho vaig agrair molt, perquè em va permetre aguantar, no?, i fer una mica, no?, perquè al final tot és per la criatura, però, coi, qui ha parit és la mare, saps?
3: Sí, sí, sí, sí, 100%.
2: Parlant clar,
3: i que, no? I que regalar... I que regalar gastronomia també sempre és resultant, per dir-ho d'alguna manera. I que, a més, aquí a Catalunya tenim la sort de que tenim un munt de projectes socials i identitats socials que elaboren molt bon producte gastronòmic.
2: I
3: que en la gran majoria acostuma a ser artesà i acostuma a ser de proximitat i de qualitat superalta. Perquè... No totes tenen processos mecanitzats a l'hora d'elaborar el seu producte, perquè justament la finalitat és donar llocs de treball.
2: Mm-hmm. Sí, sí, que és l'objectiu principal, de les entitats que hi ha al darrere, però si més ho fem amb aquest valor, no?, aquesta visió de territori, aquesta visió ambiental del que deies, de producte de la terra, de producte proper, de producte familiar, al final, perquè, no?, molts cops ens estem anant a buscar, bueno, el debat aquest, no?, de si producte ecològic o producte de proximitat fet per una família d'aquí, i, ostres, doncs no cal comprar un producte ecològic que ve d'Austràlia, no?, perquè l'impacte ambiental que genera...
3: Bueno, aquí també podríem debatre si s'hauria de catalogar com a ecològic o no, eh? No, nosaltres d'ecològic sí que tenim, bueno, tenim coses, però són coses del territori, òbviament, l'olivera elaborem ecològic i vull dir, té vins ecològics i estan espectaculars. També tenim altres productes que també són ecològics, i d'altres que no són ecològics però són de proximitat o són d'entitat social, que també ja es fan amb un, o sigui, d'entrada ja es fan amb un respecte cap al territori i cap a fer sostenible el territori, perquè que el territori sigui sostenible és el que fa sostenible les nostres activitats al final i el que fa sostenible les nostres vides. Llavors, és una mica com anar alimentant com puguem aquesta roda, i amb el consum, o sigui, el consum final és un punt superimportant de la roda, perquè és que si no tots aquests projectes no podríem sobreviure. Per això a nosaltres sempre ens agrada dir, doncs, que les coses s'han de fer una mica amb consciència, una mica amb impacte. Podem comprar un torró de grans marques que ens costarà 2 euros, sí, però és que igual n'hi ha un de 4 fet per un projecte social i local que està espectacular, com els de Casa Dalmases, i que, a més, o sigui, sí, serà un pèl més car, però té tot un valor darrere que un altre torró no ha tingut en compte, i no és ni la meitat de bo. I el mateix podem aplicar a les neules d'aquí al Rosal, el mateix podem aplicar als olis i als vins de l'olivera, no sé, als patés d'Imperfecte, a les ametlles d'Ilercis, és a dir, tothom, o les avellanes d'Ordi Natura, bueno, és que n'hi ha molts, eh? Projectes, sí, sí, que treballen, Sant Tomàs...
2: Sí, la veritat que Catalunya... Tenim la gran sort de tenir una riquesa dins de l'economia social i solidària, dins del producte bo i de proximitat, de fet amb aquella cura, amb aquell, no, amb aquell carinyo que al final li posen aquests petits productors, però al final és una diàspora que acaben creant tsunamis, al final, perquè és el que dius tu, si en comptes d'anar al primer que trobes, el que dius tu, no? Aquest que és de 2 euros, doncs, escolta, mira una mica, sí que és veritat que potser, ostres, que clar, no tothom es pot gastar 4 euros en un torró, bueno, doncs en comptes de comprar-te 3 a 6 euros, compra't 2 a 4 o, saps, i bueno, en comptes de tenir 3 en tindràs 2, en comptes de 6 t'haurà costat 8, bueno, sí, però es pot anar...
3: Però si no, la qualitat no és la mateixa, i des de luego tot el que hi ha al darrere tampoc. Per això et dic que el tret distintiu nostre és aquesta aposta per aquest tipus de... de producte artesà de qualitat i que té en compte l'entorn que l'envolta. Perquè al final les empreses o les persones o les entitats o totes les coses que podem trobar habitant un territori no són res sense l'entorn.
2: Completament.
3: I l'entorn es cuida justament d'aquesta forma. Llavors, la nostra aposta és aquesta, a més de l'aposta per la inclusió de totes les persones, siguin com siguin, vinguin d'on vinguin.
2: Sí, sí, que forma part d'aquesta sostenibilitat, també, quan parlem de la vessant social, ha de ser diversa la societat en la que, en la que vivim, i tots hem d'estar incorporats i tots ens hem de sentir inclosos dins d'aquesta societat. Sí. I més sabent, no, el que comentaves al final, el nostre territori té un paisatge i a tots ens agrada veure els nostres paisatges d'oliveres, no? Quan, però és que darrere aquestes oliveres doncs hi ha persones treballant, bueno, i a la vegada fent prevenció d'incendis, no? Que això ens evita després de l'estiu aquests grans incendis forestals que acabem patint, no? I és gràcies a la gent que cuida el territori. Després als de ciutat ens agrada molt anar-hi cap de setmana a veure-ho, també, però ens cal apostar amb la nostra compra diària des de la ciutat, no? Parlant des de l'àrea metropolitana, no? Que estem aquí a Ràdio Sant Boi, doncs fer sempre aquesta visió just que comentaves. I parlant del territori i de les persones que hi ha darrere del territori, recordem que avui doncs estem parlant amb Home i Lot, no? que la Laia Requesens, coordinadora del projecte, doncs ens està explicant les opcions que tenim de regalar, que regalar amb impacte és possible, que ho podem fer i que podem regalar de forma conscient a la PA, no? I això doncs ho fem a través de Home i Lot, que qui vulgui, doncs mentre ens està escoltant ja pot anar mirant la pàgina web de homeilot.org o amb OH com de sorpresa, sí. OHMYLOT.org, perquè quedi clar.
3: Sí.
2: I com dèiem, no? Tot aquest projecte és gràcies a la gent que hi ha al territori, a les entitats que hi ha al territori. I justament, doncs, és el que m'agradaria també una mica comentar, que Home i Lot són comentades a l'inici, sí, que són tres entitats que hi ha al darrere, no? Una d'elles, has comentat que era l'Associació Alba,
3: sí,
2: que és, bueno, sí, una gran, podríem dir.
3: Sí, bueno, sí, l'Associació Alba i l'Olivera igual serien les més grans, i Casa Dalmases és un projecte una mica més petit. L'Associació Alba Alba és una entitat de Targa que estem ubicats a Targa, però a part de tenir alguns centres distribuïts també per la comarca de l'Urgell, i llavors a Alba és on hi ha el projecte del Rosal, la marca de galetes El Rosal, que són els que elaboren els arrobats de xocolata.
2: Boníssims, boníssims, sí, recomanadíssims, la veritat.
3: Sí, sí. Per Sant Jordi també les roses de Sant Jordi, no sé si les has provat, però també són superbones.
2: Ah, no, mira, aquestes no, he provat.
3: Doncs les roses de Sant Jordi són molt bones, també.
2: Doncs mira,
3: I a part dels arrobats, doncs neules, ventalls, cubanitos, bueno, una mica tot el que vingui a ser galeta. Després l'altra entitat és la cooperativa La Olivera.
2: M'agradaria explicar una mica, bueno, a part que l'Associació Alba, doncs això fa més de 50 anys que està acompanyant des de Tàrrega.
3: Justament l'any
2: doncs
3: passat ens van celebrar, no? Sí.
2: Sí, crec que
3: l'any passat o l'altre. Sí, el 50 va ser fa poc.
2: Sí, sí. Recordo l'anunci, no? La campanya, diguéssim, de 50 anys de l'Associació Alba. Però sí que amb els arrugats sí que també és xula, almenys a la caixa, no? S'explica la història que té l'arrugat al darrere, que també és interessant, no? Conèixer-la, penso.
3: Sí, sí, un arrugat és, neix d'un intent de neula, que diguéssim. Una persona que treballava a l'obrador, no li sortien les galetes en forma de neula, i quan s'equivocava les arrugava la pasta, que diguéssim, amb la que es fa la neula, i la llançava. I clar, resulta que allò era galeta bona, era pasta de galeta. Llavors, doncs, van tenir la idea de convertir-ho en una galeta, cosa que va fer néixer doncs, un producte nou i bo i no malbaratar, és a dir, que tota aquesta neula equivocada que es feia fins al moment deixés de malbaratar-se. Llavors, en aquest sentit, va ser un doble win-win, no? Que diguem.
2: Sí, sí, completament. És una mostra com, no, la inclusió social amb la consciència ambiental donen
3: correcte,
2: un producte estrella ara mateix dins del Rosal, dins de...
3: Bueno,
2: jo per mi
3: sí,
2: ara...
3: Sí, sí.
2: No és Nadal,
3: sí,
2: sí, no, si no
3: sí.
2: N'hi ha... No,
3: els lots és el que més...
2: Sí, sí.
3: Vull dir, és del producte del Rosal que més posem els lots, sí.
2: I la veritat que és interessant, no? Com a través d'aquest repensar. I jo crec que això els nostres oients ho poden portar amb el seu dia a dia. A vegades és allò d'ostres. Tinc una mica, a vegades a la cuina, no? Tinc una mica d'arròs, tinc aquí un tros de carn, no sé què fer, doncs barreja-ho, no? A Colòmbia li diuen el recalentao i treus un plat que és una barreja del que has tingut, no? Al final...
3: Sí, sí.
2: Hi ha molts plats típics nostres que el seu origen ve d'aprofitar les restes que teníem per casa, no? I penso bueno, que aquesta proposta és un gran, molt bon exemple de com mirant les coses des d'una altra visió,
3: sí, sí,
2: podem treure coses que mira que al final acaben sent producte estrella, fins i tot.
3: Sí, sí.
2: Sí, sí. I després, perdona, que t'he tallat perquè volia fer aquest
3: sí,
2: espai,
3: sí,
2: però
3: sí, no,
2: que tenim altres
3: després,
2: entitats també, no?
3: Sí, la cooperativa L'Olivera de Vallbona de les Monges. Vallbona de les Monges és un poblet molt petit que hi ha aquí a la comarca de l'Urgell, diguéssim una mica cap al sud de la comarca. L'Olivera neix també ja fa uns quants anys, tenen uns quants anys. Mm. I L'Olivera... principalment el que fan és vi i oli, tot de vinyes i camps dels voltants de Vallbona de les Monges. Tenen cultius propis i es dediquen a això. Són un centre especial de treball també, igual que l'associació Alba. I això, l'Olivera tenen també alguns projectes molt xulos. Fa poc van desenvolupar com un projecte d'intentar recuperar antigues varietats de raïm que es plantaven a Catalunya i que s'havien perdut, anant-les descobrint. I la veritat és que tenen un producte molt bo. L'oli és espectacular i els vins també són molt bons.
2: Sí, sí.
3: És
2: que he provat tant
3: oli de secà, eh?
2: Oli de secà, al loro,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, clar, d'oliveres de secà, sí, sí. Sí, sí.
2: Sí, sí. I jo he de dir que he provat tant l'oli com algun dels vins i la veritat que boníssims també, super recomanables a tothom si pot entrar a My Lot i dir, què puc regalar, m'impacta, no? Que de forma conscient és possible, sí.
3: Un
2: vi de l'Olivera o un oli de l'Olivera, perquè vull dir, amb el preu que està l'oli, regalar un bon oli també és igual que regalar un bon vi.
3: Sí,
2: i amb l'Olivera encertes un o l'altre, sempre.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, o tots dos.
2: Sí, exacte, també.
3: I sí. Després hi ha Casa Dalmases. La Fundació Casa Dalmases és una fundació de Cervera, capital de la Segarra, que elaboren i treballen amb xocolata i cervesa artesana. Llavors tenen un petit obrador de cervesa artesana i un petit obrador de xocolata on fan rajoles de xocolata, torró de xocolata en aquest cas, i tenen una campanya d'ous de Pasqua molt xula, que tenen ous que cada ou està decorat a mà i tots són diferents els uns dels altres perquè estan fets un a un i amb la Fundació Casa Dalmases és una miqueta més petita que els altres dos projectes, però bueno, que el, bueno, ara per Nadal elaboren un neulat 70% que està espectacular. Treballen amb una xocolata també boníssima, les rajoles de xocolata que fan, i a més en fan de moltíssims tipus, són molt bones. I amb la cervesa artesana també ho estan petant bastant a Cervera. És un projecte molt xulo també.
2: Mira, el torró jo crec que l'he provat, però no estic segur. Però la cervesa no, o sigui que aquí ja tinc Ja he de demanar el meu, entrar a omailot.org i demanar el meu lot amb la cervesa artesana
3: amb
2: per
3: cervesa
2: provar-la.
3: artesana. Sí, no, no, és molt bona, és molt bona.
2: Perfecte. Doncs sí, la veritat que és un tricicle, podríem dir, anava a dir un tàndem, però no, és un tricicle, no? Amb aquests tres projectes, amb l'Olivera, amb casa, bueno, Casa del Masses, que és l'última que m'ha explicat, després l'Olivera i la primera que m'ha explicat, l'associació Alba, tres projectes ben diferents que ajuden tots tres al territori, no? Des de les neules, des de la podríem dir, no? des de l'artesania, no? Diguéssim, el forner, podríem dir-ho, no? D'una manera, amb l'olivera, doncs, des del camp, no? Des de la vinya, des de les oliveres, i Casa del Masses, doncs, des de la cervesa artesana, perdó, però també des del món de la xocolata, que també és terra de molt bon xocolata, i per tant, aprofitar de comprar, com deies tu, per les festes de Nadal, però sempre...
3: O per tot l'any, sí.
2: O per tot l'any, perquè al final... Això és una de les coses que també, gràcies a aquesta diversitat que estem tenint a la ciutat, no? Amb persones que venen d'arreu i que de cop te n'adones, no? Com hi ha gent que ve, doncs, per exemple, a la zona del Carib, on no tenen les estacions, o, per exemple, a Argentina mengen gelat tot l'any, no? I els crida l'atenció que aquí, per exemple, a les gelateries, no? Que tenim com... No, aquest plat és... No, la sopa és d'hivern, el gazpacho és d'estiu, el gelat és d'estiu, no? I és, ostres, però si està boníssim, per què només ho feu durant 4 o 5 mesos, si és el teu plat preferit, no? Ostres, doncs amb els torrons el mateix, no? Perquè... no poder fer un torró o, bueno, o una cervesa, lògicament la cervesa artesana sí que està,
3: és
2: o
3: més,
2: un bon vi,
3: no, el vi,
2: sí, però fins i tot unes bones neules o un cruixent amb no?
3: Claro.
2: es pot fer tot l'any. I o el quedem, no? Abans un bon vi amb un embotit, doncs perquè
3: es pot fer tot l'any també.
2: Exacte, es pot regalar, doncs, sí. Per un aniversari, per una persona que, doncs, mira, acabes de graduar-te, té un lot, no? O la comunió o res, o, bueno, és una boda, no? O bueno, no ho sé. La veritat que a vegades pensem, "Ai, què regalo? Unes flors, un bon vi, un bon oli i
3: és, i et fa la funció, perquè, sí.
2: Sí, sí. Perquè quan entrem a omailot.org i volem regalar amb impacte, no? que també hauríem d'aclarir potser què vol dir regalar amb impacte. No? Ho hem anat explicant una mica, però per qui s'hagi connectat així més tard.
3: Clar, per nosaltres regalar amb impacte és que el regal que tu tries i que el regal que tu fas té un impacte darrere. No només és l'impacte del propi regal a la persona que l'està rebent, sinó que darrere d'aquell propi regal ja s'ha generat un impacte. En aquest cas és un impacte social, un impacte en el territori i un impacte positiu, eh?
2: Sí, per suposat, això.
3: I un impacte que des del meu punt de vista ens ajuda a construir una realitat millor o una realitat almenys diferent a la que ens planteja el sistema. Per nosaltres, regalar amb impacte és això. Per això també és una mica com el nostre eslògan d'ostres, ja que, o sigui, un regal sempre genera impacte en la persona que ho dones, perquè acostuma a ser una cosa que no és esperada, doncs si ja amb aquest propi regal ja també podem generar un impacte darrere, ja és la canya. I això és el que nosaltres busquem. Clar, nosaltres, el nostre projecte sí que som aquestes tres entitats socials, però tot el conjunt de catàleg l'acabem ampliant amb altres entitats socials que no formen, és a dir, no formen part del projecte directament, però formen part del projecte perquè els seus productes estan al nostre catàleg. Llavors, tu pots fer, amb Omailot, pots construir o pots regalar un lot on, si poses 10 productes, els 10 siguin d'entitats socials. Que això hi ha molta, molta alta a moltes altres empreses també que es dediquen a fer caixes gastronòmiques i tal, no és possible.
2: I tant, perquè si, no, parlant d'aquests lots que has comentat abans, em sona que havies comentat que un dels col·laboradors, no, d'aquesta diàspora de col·laboradors, podríem dir, és Imperfect, no, de la Fundació Espigoladors, que els oients que ens acostumen a escoltar, recordar que va venir aquí a la Terra i ens va estar explicant també tot els seus papers vegans o que lluiten contra el malbaratament alimentari. I entre ells, doncs, aprofitant, per exemple, les carxofes que tenim al nostre parc agrari per fer el paté de carxofa, per exemple, que després es distribueix, exemple, en els lots d'Omailot, no?
3: Sí, correcte. Sí.
2: I parlant que aquesta col·laboració que feu és molt extensa, és una col·laboració de país, podríem dir, no?
3: Sí, tenim entitats de les quatre províncies, sí. És a dir, nosaltres al final també el que volem és que l'impacte sigui generalitzat i com més entitats socials puguin ser viables, molt millor, perquè al final el que estem fent és una funció social, que si no la fan aquestes entitats no l'està fent ningú. Llavors, doncs mal que mal, anem a ajudar-nos entre nosaltres i anem a fer possible que entre nosaltres ens puguem donar aquest suport. De fet, moltes entitats socials també fan lots de Nadal incloent productes d'altres entitats. I tampoc hem anat a fer alguna cosa nou. El que sí que fem nosaltres és com tenir més la política marcada de que o és social o és de proximitat. Però no, en els nostres lots no hi haurà un vi de 3 euros. D'un celler enorme que es pot permetre vendre vi a 3 euros. Això nosaltres no ho farem. No ho farem.
2: Sí, és una visió de col·laboració, que això ja trenca amb el predomini habitual d'aquesta competitivitat que veiem fins i tot, no? Les pròpies xarxes socials, fins i tot el sistema educatiu amb el que vivim, no? Ens fomenta els esports principals. No es tracta de col·laborar, no? Sinó es tracta de competir, un joc contra el món o nosaltres contra vosaltres. No. I en canvi, des de l'economia social i solidària, des de Omailot, mateix,
3: sí, bueno, és
2: aquesta
3: dir, ja,
2: proposta
3: ja
2: de no anem a competir, sinó a col·laborar, no?
3: No, i anem a fer, és a dir, anem a fer com tots i totes podem treballar al màxim i puguem ocupar el màxim de persones i puguem també a la vegada atendre al màxim de persones, perquè al final, és a dir, en una entitat social o en una entitat de l'economia social i solidària, quan hi ha algun benefici, aquest benefici reverteix directament en les persones que s'atenen, en les persones de l'entorn, en l'entitat mateix. És a dir, no hi ha quatre socis que després ens repartim el benefici per anar-nos-en de vacances cadascun. Vull dir, el poc benefici o el poc marge que hi pot haver reinverteix directament en les persones que s'atenen, en les persones que s'ocupen i en la diversitat de serveis que s'ofereixen a la ciutadania. Per això també és una forma de funcionar que és per la que nosaltres apostem, perquè tot reverteixi en les persones i al territori, que és al final l'objectiu de, penso, d'Omailot i de les entitats que ho conformen. És a dir, persones i territori. I com ho podem fer per cuidar les dues coses?
2: Un objectiu completament aliè a l'objectiu d'aquestes grans empreses que
3: sí,
2: dèiem
3: claro,
2: que pot
3: clar,
2: vendre...
3: Bueno, clar, és que el sistema,
2: no?
3: Clar,
2: que
3: el sistema no convida.
2: No?
3: No? És que el sistema no et convida a cuidar les persones i el territori, però algú ho ha de fer. I llavors,
2: sí. I si no ho fem nosaltres i els nostres, no? I les persones que ens estan escoltant les incloc, dins de nosaltres.
3: Sí, sí, i tant, clar, clar. Vull dir,
2: és al
3: final
2: que
3: ho hem
2: dèiem.
3: De fer.
2: Si podem regalar amb impacte, no? I fer, i de forma conscient, molt millor que no, doncs, anar a qualsevol lloc i el que deies, no? Perquè al final, quan tu entres a omylot.org i mires els lots que hi han, no, estem parlant, però és que al final pots tenir un lot per 20 i pocs euros, fins al 100,
3: sí.
2: Lògicament, tens lots grans, però al final un lot per donar les gràcies a algú o simplement algú, quan et conviden allò a casa a dinar, no, vas a dinar a casa d'algú i, ostres, què puc fer? Doncs mira, tenir un lot amb un vermut o no?
3: Sí, sí.
2: Amb un vinet i una, no? I uns patés imperfect o així, doncs ja queda, o sigui, a més demostres també, no? Amb el regal que estàs donant també demostres quin món vols.
3: Correcte,
2: no? I,
3: 100%.
2: I fas...
3: Sí.
2: I a més, a vegades et quedes, hòstia, de quin tema parlem a la taula, no? Sempre parlem de política i dels pesats aquests, o podem... Ostres, per què no parlem d'on ve aquest paté que tenim a sobre la taula? No? Per exemple, anem a buscar-ho,
3: sí, sí.
2: D'on ve aquest
3: sí.
2: Que posa, és imperfecte? Mira, aquí m'ho posa l'etiqueta una mica, no sé què, i crees un tema de conversa molt més interessant que no
3: sí,
2: pas la borrada que ha dit l'últim polític de torn, amb tot el respecte als polítics que ho fan bé, eh? Però perquè no tots els hem de posar al mateix sac. Però bueno, tornant a My Lot, que no m'hi vull ficar en un jardí, anem a veiem els lots, veiem que és això, hi ha una varietat molt gran, i veig que també mirant la pròpia web, que poden estar els oients mirant-ho ara mateix amb mi, entrant a omylot.org, tenim lots per tothom, o sigui, ja fins i tot sense gluten,
3: sí,
2: vegans,
3: sí, sí, sí, sí.
2: No?
3: Sí, sí, sense gluten, sense lactosa, vegà... Bueno, clar, nosaltres, és que també s'ha d'oferir, vull dir, també és la realitat, no?
2: Sí, sí.
3: Llavors, quan les empreses ens encomanen lots, també ja els fem. Nosaltres, a partir de 30 lots, d'una comanda de 30 lots per a empreses, personalitzem també el producte que ens demana l'empresa o ens demana, doncs, tenim un pressupost de tant, quina proposta en fas, i també juguem una mica. I normalment ja, a pràcticament totes, ja has de fer una proposta sense gluten, una proposta vegana, una proposta sense carn. Bueno, ens adaptem, al final el nostre catàleg hi ha un munt de coses a triar, llavors podem fer i desfer una mica per les realitats de cadascú.
2: Sí, sí, o sigui, és adaptable a tots els,
3: sí.
2: Perfils, perquè al final són tots els perfils qui ho estan produint també, no?
3: Llavors, sí, sí, correcte. Has
2: mira tant la diversitat dins de la producció com la diversitat dins dels clients, no? Diguéssim. Que m'ha agradat fins i tot un que et porta l'avi, no? Et porta allò l'antic, que és el pa amb oli i xocolata, no? L'esmorzar
3: sí.
2: Aquest dels avis, que et feia l'àvia i deia, ala, corre, amb un pa, no? Pa amb oli i xocolata, amb això era el berenar, que eres el nen més feliç del món, i
3: sí, sí.
2: El tenim aquí, també, amb un
3: sí.
2: Bon...
3: Sí, sí.
2: Sí.
3: Ara la web està partit una mica en dos. Hi ha els lots de tot l'any, que diguéssim, i també hi ha l'apartat dels lots de Nadal. Que això no vol dir que un lot de tot l'any no es pugui regalar per Nadal, és a dir, la gent pot... però és una mica... Clar, els lots de Nadal sí que tenen algun producte una mica més específic que es regale per Nadal, que els lots de tot l'any no hi és. Però això no vol dir que no es pugui comprar el que a alguna persona li vingui de gust. Inclús també ens pot trucar si té algun dubte o alguna cosa per aclarir. Vull dir, només faltaria.
2: Sí, estic veient per aquí un que crec que dels... Bueno, que ja l'estic pensant, no? Que veig aquí el seu embotit amb el vinet de l'olivera i dic, mira, jo crec que aquest ja té nom i cognoms, eh? Doncs sí, sí, Laia, se'ns acaba el temps i la veritat que veient tots aquests lots també entra la gana per anar a dinar o com a mínim fer un vermutet amb un d'aquests
3: sí.
2: Vins del lot. La veritat que sí, que donen ganes i per tant hauríem d'anar acabant l'entrevista. D'acord. La veritat que donar-te les gràcies a tu i a tot l'equip d'Oh My Lot, no només per venir avui a la Terra, que s'agraeix molt, sinó també per tota la feina que feu per defensar el territori i també defensar el dret a l'oportunitat a totes les persones, que també és molt important.
3: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos, la veritat, i també per donar-nos veu i donar-nos l'espai per poder explicar el projecte i per donar-li també una mica més de visibilitat. Moltes gràcies.
2: I tant, i a partir d'ara, tots els que ens escolteu ja ho sabeu, que podeu regalar amb Impacte, que és possible, i que ho podem fer a través de omailot.org. Així que, Laia, moltes gràcies, i quan vulguis, ja ho saps que la Terra també és casa teva.
3: Gràcies. Adéu, que vagi bé.
0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Nosaltres us diem fins demà dimecres, com sempre, a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi, el nostre company Albert Vilar, i després el punt de vista amb el Josep Sàbat. Però, mentretant, hem de fer el nostre comiat habitual, amb aquest denominador comú de la setmana, que serà escoltar cançons de músics nascuts un mes com aquest, un mes de setembre. Doncs som-hi. El 6 de setembre de 1971, malauradament va morir el 15 de gener de 2018, va néixer una música, una cantant, compositora irlandesa, vocalista principal i lletrista de la banda de Cranberries. Doncs som-hi. Avui us diem fins demà, amb aquest homenatge a la Dolores Mary Eileen O'Riordan, Dreams, Cranberries.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició informativa del migdia. Avui, on us parlem de la situació de la criminalitat a Sant Boi, la campanya de donació de sang i plasma que hi ha avui a la ciutat i el debut en aquesta nova temporada de l'Embol Cooperativa Sant Boi. Avui que és dimarts, 22 de setembre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. Les últimes dades apunten a una baixada de la criminalitat aquí a Sant Boi. Durant el primer semestre del 2026, les infraccions penals han disminuït un 5,4% respecte al mateix període de l'any passat. És una baixada que se situa en la línia general de Catalunya, on els delictes han caigut un 7,4% entre els mesos de gener i juny. El descens es deu sobretot a la reducció de la criminalitat convencional, especialment dels furts, que el conjunt del país han baixat un 14,6%. Cristina Muñoz, regidora de Policia Local de Sant Boi, valora positivament aquestes dades, però assenyala que encara falta conèixer el detall de l'evolució dels diferents tipus de delictes del municipi.
2: Bueno, és una bona notícia, jo crec que és una bona notícia que cauen els delictes contra el patrimoni, que són furts, robatoris amb força, etcètera, etcètera, que són més freqüents, així que no es van esdonar de forma més habitual. Sí que és veritat que no tinc dades concretes fins a la pròxima Junta Local de Seguretat, però considero que és una bona notícia. Des de Mossos ens van dient rere junta que a Sant Boi tenim molt bones dades i bueno, que arribarà un moment que potser s'estanquem, però bueno, de moment som la ciutat de la comarca del Baix Llobregat que en principi tenim menys índex de criminalitat.
1: Les dades arriben en un context en què també es parla de la sensació d'inseguretat. La regidora defensa que cal diferenciar aquesta percepció de l'evolució real de la criminalitat i alerta sobre l'ús de vídeos fora de context o de dades aïllades que poden contribuir a augmentar aquesta sensació.
2: Hem de posar-hi dades rigoroses davant d'aquests discursos polítics de la por. El funcionament de la dreta i de l'extrema dreta té diversos modus operandis. Confonen, no sé si voluntàriament o involuntàriament, la sensació de seguretat amb la realitat delictiva, utilitzant, pues, per exemple, casos aïllats o vídeos, no?, virals fora de context per crear aquest tipus de sensació o d'alarma social. I d'altra banda, també vinculant la delinqüència amb la immigració, barrejant completament discursos d'odi amb dades falses, tot i que la criminologia i els experts han demostrat que els delictes estan relacionats amb factors socioeconòmics i no pas amb l'origen o nacionalitat de les persones.
1: La prevenció també és un dels eixos davant l'augment de la cibercriminalitat i les estafes, especialment les que arriben a través de missatges al mòbil. I en els pròxims mesos, l'Ajuntament preveu ampliar la videovigilància amb noves càmeres, sempre condicionada a les autoritzacions corresponents. La zona d'oci del barri centre ja es disposa d'aquestes primeres instal·lacions. Sant Boi, per tant, el balanç del primer semestre és de menys criminalitat, amb un descens del 5,4%, però amb el repte de continuar treballant en prevenció i també en la percepció de seguretat del veïnat. I ahir, 21 de setembre, es commemorava el Dia Mundial de l'Alzheimer, una jornada per sensibilitzar sobre aquesta malaltia i donar suport a les persones afectades i també a les seves famílies. A Sant Boi, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat ha impulsat enguany la campanya Els Fils de la Memòria, Teixint Memòries, Cuidem Persones, amb activitats de sensibilització i solidaritat. Entre les propostes hi ha hagut proves de memòria gratuïtes per a majors de 45 anys, activitats a Camp Massellera i una cantada de corals a la plaça de l'Ajuntament. La programació continuarà durant les pròximes setmanes en diferents espais de la ciutat. Explica com es troba actualment l'associació, la seva presidenta, la Mercè Rull.
3: Els nostres serveis segueixen a tot rendiment. Això vol dir que la malaltia segueix, continua, inclús augmenta, perquè és veritat que al centre de Sant Boi no tenim més capacitat per rebre més persones. Ens estan sortint també altres tallers, altres poblacions que abans no estaven, com Santa Coloma de Cervelló i la Colònia Güell, que no teníem res i ara ens ho han demanat. I al mateix temps també veus que a nivell polític i a nivell administratiu, no ha passat res.
1: La malaltia, però, no afecta només les persones diagnosticades. Les famílies i les persones cuidadores assumeixen bona part de l'acompanyament quotidià i reclamen també suport per afrontar aquest procés. En aquest sentit, la regidora de Salut de Sant Boi, Salut González, reivindica més suport social i més investigació davant d'una malaltia que, segons assenyala, afecta cada vegada més persones.
4: Perquè és veritat que cada vegada són més persones les afectades, són més les necessitats i són més les respostes que necessiten. Necessitem o es necessita major suport social. Es necessita major investigació per trobar més i millors opcions terapèutiques o tractaments farmacològics que millorin o que estabilitzin la malaltia.
1: Les entitats que treballen amb les famílies insisteixen que l'Alzheimer va molt més enllà de la pèrdua de memòria. També ofereixen acompanyament i suport als cuidadors, que sovint han d'adaptar la seva vida a les necessitats de les persones afectades. Ho explica la Judit Bolanya, vicepresidenta de l'associació Cuidando de Ti.
5: Des de la Fundació Cuidando de Ti el que fem és donar suport a les famílies cuidadores, vull dir, totes aquelles persones que necessiten i es troben en una situació dificultosa, com pot ser doncs, aquesta malaltia, no? L'Alzheimer, que la persona necessita unes cures en especials, doncs des d'aquí els hi donem tot el suport necessari, els hi fem acompanyament, sobretot, perquè moltes vegades, no? Hi ha diferents fases, l'acceptació, l'acompanyament, i des d'aquí els hi donem tot aquest suport, totes aquestes sessions que puguin necessitar per estar al seu costat en tot moment.
1: I per continuar recaptant fons per a la investigació i donar suport a malalts i cuidadors, diverses entitats han organitzat una caldereta solidària aquest dissabte 26 de setembre a la pista de l'antic Ateneu Sant Boià. La iniciativa és de l'Associació de Familiars, la Fundació Cuidando de Ti i Leonor Extremeña. La presidenta justament d'aquesta fundació, l'Àngela Carrasco, també parla des d'una vivència familiar molt propera.
6: Normalment els cuidadors, per regla general, no es queixen, el seu dia a dia l'afronten cap endavant, com jo dic, i amb alegria, perquè la persona que tens al costat ja en té prou de veure que cognitivament està perdent. Només faltaria una persona al costat que s'enfonsés. Llavors necessiten molt de carinyo, molt de reforç.
7: Sí, moltes vegades has de dissimular el teu estat d'ànim per Exacte. Fer bé a la persona que tens al costat.
6: Exacte. Exacte. Però bueno, no només amb aquesta malaltia, sinó a la vida en general, no? El teu estat d'ànim moltes vegades quan entrem a la feina un dia ens podem trobar millor, uns dies pitjor. Però tu no tens la culpa de que jo tinc un mal dia, veritat? Doncs acompanyar amb un malalt és el mateix.
1: Una jornada que vol combinar solidaritat i sensibilització i posar el focus també en les persones que hi cuiden. I ahir també es va commemorar el Dia Internacional de la Pau amb una programació centrada en els discursos d'odi, els conflictes internacionals i la defensa dels drets humans. A Cal Niño es va estrenar l'exposició fotogràfica Els murs de l'odi. La mostra de la fotoperiodista Mireia Comas posa rostre i veu a persones que han transformat entorns on sovint han patit estigma. Entre elles hi ha el santboià Ivan Herrador, president de Sant Boi en Positiu, Trans UVH.
8: És una exposició que ens posa rostre i veu a persones que, com jo, d'una manera o altra, hem viscut, hem plantat cara i seguim plantant cara a diferents formes de discriminació. Darrere de cada fotografia hi ha una història, una conversa i una experiència personal.
1: La programació continuarà demà dia 23 a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer amb la taula rodona L'Orient Mitjà en Flames, centrada en la situació a Palestina i al Líban, i es tancarà el 27 de setembre a Cal Niño amb la lectura dramatitzada #versusodi, que aborda els efectes dels discursos d'odi des de diferents realitats i contextos. Clara Sopenya, cap a la unitat de cooperació de l'Ajuntament de Sant Boi, el Dies de Ràdio.
9: Ens trobem en un moment de fragilitat de la democràcia, que s'estan reduint els espais cívics a nivell global, i per tant parlar d'aquests temes que al final tenen efectes en la vida de tothom i en el benestar de moltes persones arreu del món, doncs ens semblava molt pertinent en el Dia de la Pau.
1: I en altres notícies, avui 22 de setembre, motiu del Dia Mundial del Donant de Mèdula Òssia, Sant Boi acull una jornada especial de donació de sang i plasma. La iniciativa està impulsada pel Banc de Sang i Teixits, la Fundació Josep Carrera Redmo, la Fundació Hospitalàries de Sant Boi i l'Ajuntament de Sant Boi, amb l'objectiu de donar visibilitat a la donació de mèdula òssia i facilitar que més persones coneguin com poden fer-se donants. La jornada es farà a la sala d'actes de la Fundació Hospitalària Sant Boi, al carrer del Doctor Antoni Pujades 38, amb entrada per l'accés principal de l'hospital. L'horari serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 3 de la tarda a 7 del vespre. Durant aquesta jornada es podrà donar sang i plasma i també hi haurà una carpa informativa per resoldre dubtes i informar sobre el registre de donants de mèdula òssia. I I us recordem que fins al 25 de setembre segueix oberta la convocatòria per demanar els ajuts municipals per fer front a les despeses associades a la titularitat de l'habitatge per a persones amb escassa capacitat econòmica per a l'exercici d'aquest 2026. La sol·licitud es pot fer a l'oficina de suficiència material, ubicada a Cal Niño. Es pot demanar hora presencial o online a través de la pàgina web. I als mesos d'octubre i novembre s'inicia una nova programació de cursos per a joves de 16 a 30 anys. Pots fer les inscripcions per a aquests cursos, que són gratuïts, amb el carnet SB Jove. Els cursos que s'ofereixen aquest pròxim curs són curs d'escriptura creativa i Reels per canvi, Canviem el relat, curs de cosmètica natural i botànica, curs de ceràmica i curs d'iniciació al coreà.
10: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Als esports, seguim repassant els resultats del primer cap de setmana de Sant Boi en Joc.
11: Final del partit. Maritós empat. Ha aconseguit al final el Handball Canet Cooperativa Sant Boi. Un empat de molt valor en un partit molt i molt complicat, com deia.
1: I és que cap de setmana s'ha disputat la primera jornada de la temporada 2026-2027 i des de l'emissora vam cobrir el debut de l'Handbol Cooperativa Sant Boi. El primer equip femení debutava al Pau Gasol en un duel molt exigent davant de l'Handbol Cardedeu, on es va aconseguir un empat a 21 gràcies a uns grans minuts finals. Ens ho valorava Sant Boi en Joc la capitana Mireia Yepes i l'entrenador i també president Albert Ruart.
12: Sabíem que seria un partit dur, no? Al final aquest any hi ha noves incorporacions, hem canviat la plantilla, no? Nenes que pugen del juvenil, gent que portava temps sense jugar, i al final ha sigut un partit ajustat, com preveiem, però bueno, un puntet que s'ha pagat glòria amb els últims 15 minuts que hem fet.
13: Valorar la feina i la fe d'aquest equip, que ha sabut endur-se un punt en un partit que s'havia posat molt, molt complicat. Jo convido les noies que segueixin somiant, treballant, i avui tenim, doncs, el reflex, no? No és fàcil en aquesta categoria assumir una defensa oberta com hem assumit, i menys fàcil amb aquest tipus de defensa aconseguir fer una, quasi una remuntada.
1: D'altra banda, el primer equip masculí debutava a Banyoles, on tot i fer un gran partit, va acabar caient 23-22 per culpa d'un penal als últims segons. Ho valora l'entrenador de l'Handbol Cooperativa Sant Boi, Samu Rodríguez.
14: Estamos satisfechos con lo que hicimos y no satisfechos con el resultado que obtuvimos. Pero bueno, es el primer partido, era una pista difícil, como decíais. Teníamos la baja de Pedro, que ya no está en la plantilla. Y también teníamos la baja de Jan Morales, que ahora mismo está lesionado y no pudo jugar. Que con todo eso fuimos allí, el equipo compitió muy bien, la verdad, hizo lo que se le pidió desde el banquillo y bueno, al final fueron dos, tres detalles en los minutos finales que decantaron la balanza a favor del equipo de Banyoles.
1: Finalment, el Mariana Poblet feia el seu debut a segona catalana aquest dissabte, on va aconseguir superar 2-0 el Pallejà, la primera victòria en partit oficial de David Rodríguez. Ens valora el duel el nou entrenador de l'equip.
15: La primera jornada siempre cuesta, hay nervios y aparte pues teniendo en cuenta que el club hacía años y temporadas que no conseguía estrenarse el día con victoria, ¿no? Así que muy satisfecho. Teníamos las ideas claras, sabíamos dónde podíamos hacer daño en la primera jornada. Nos hemos puesto muy rápido por delante en el marcador y creo que eso nos ha penalizado un poquito, porque creo que el inicio ha sido muy bueno y a raíz del 2-0 quizás pues inconscientemente nos hemos tirado un poquito para atrás, hemos perdido el control, no hemos seguido haciendo esas cosas que estamos haciendo bien. No ha sido el mejor partido de todos, pero muy satisfecho y contento porque al final el primer día siempre cuesta y creo que lo hemos solventado con buena nota. Ahora a seguir. Esto ha hecho solo que empezar. Siguiente jornada vamos con ilusión y con ganas para intentar competir y sacar algo positivo.

I el temps a Sant Boi. Avui tenim l'últim dia de l'estiu i els termòmetres encara ens deixen valors plenament estiuencs. Ara mateix tenim al voltant dels 28 graus, amb alguns intervals de núvols, però sense previsió de pluja. La temperatura es manté elevada durant tota la tarda i aquesta nit baixa progressivament fins als 22 o 23 graus. I aquesta nit, concretament, també, a les 2 i 5 de la matinada arriba astronòmicament la tardor. L'estació comença, però fa un temps encara que té poc de tardor. Demà dimecres tenim una mínima de 19 graus i una màxima de 28, amb cel majoritàriament serè. Dijous les temperatures pugen una mica més, fins als 29, i divendres, dissabte i diumenge continuem amb un ambient suau i força estable. Per tant, demà diem adeu definitivament a l'estiu, però a Sant Boi la tardor arriba amb molta calor, temperatures suaus i un ambient més propi d'inici de l'estiu que no pas de finals de setembre.

0: Com cada dimarts i dijous, després de l'informatiu, ens arriba una nova edició del Punt de Vista amb el Josep Sàbat, que ens deixa escoltar aquelles històries que passen a Sant Boi i que mereixen ser explicades. Josep, què tenim avui?
1: Home, doncs avui la música serà la gran protagonista del programa d'avui. La música i aquesta notícia tan trista que m'acabes de donar, que s'acaba l'estiu i entra la tardor. Ai.
0: Doncs tot seguit, va, escoltem. Gràcies, Josep.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimarts 22 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi tot seguit amb el Punt de Vista. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

0: El punt de vista amb Josep Sàbat. Doncs bon dia i benvinguts, i sobretot avui, si us heu llevat amb la pota esquerra, no us pregunteu el per què, per què, per què. Bromes a part, volia dir avui tercer programa d'aquest punt de vista. Un punt de vista que ja us hem fet net a la intro, però que avui, com no, tal com us he explicat, la música serà el gran protagonista. Albert, arrenquem? Som-hi. Comencem amb el punt de vista. Si alguna cosa tenim clara és que la música mai ha estat només música. Ha estat actitud, identitat, tribu, i en alguns casos també una bona excusa per portar els pares de corcoll. Parlem de tribus urbanes, quan la música es va convertir en identitat. Una exposició del Centre d'Art de Can Castells que fa un recorregut per les cultures juvenils, que va assetjar Barcelona i tota l'àrea metropolitana durant les últimes dècades del segle XX. Els punks, els mods, els rockers, els heavies, els skins, els hippies, vaja, tota aquella fauna urbana que va trobar en la música una manera de dir: ei, nosaltres som aquí i no pensem demanar permís. I atenció, perquè Sant Boi de Llobregat i té un protagonisme especial. Fotografies, objectes, testimonis i un munt de records que ens porten directament a aquells anys en què una jaqueta, unes sabates, un pentinat o un disc podien explicar perfectament qui eres i amb quina tribu anaves. Perquè abans del TikTok, volia dir, i els Instagrams i els influencers, ja teníem estil. I si no t'agrada el que sona a la ràdio, doncs com no, et muntaves la teva pròpia revolució amb un cassete, quatre amics, i això sí, molta, molta actitud. L'exposició no vol quedar-se només amb la nostàlgica. Vol reivindicar tota aquella cultura com una part important de la nostra història recent. Així que si algun dia vas portar cresta, caçadora de cuir, pantalons impossibles, samarreta negra, simplement et consideraves una mica diferent, aquesta exposició és per tu. I si no ho vas viure, vine igual, que segur que els teus pares t'ho han amagat durant anys, permeteu-me que rigui. La podeu visitar fins al 28 de novembre, de dilluns a dissabte, de 4 de la tarda a 8 del vespre. I els dijous i dissabtes també, al matí, de 10 a 1. Tribus urbanes, música, actitud i molta, molta història. I si Sant Boi també hi sona, i què millor, com no, que el meu amic Ernesto Barba, un dels grans organitzadors, ens expliqui i ens doni més detalls de tribus urbanes. Si jo començo cantant Viva Blue, she's my baby, què opinaries?
1: Home, que és un tio casat de música, li agrada la música bona.
0: Senyor Ernesto, com estem?
1: Molt bé.
0: Un plaer, com no, poder xerrar amb vos, amb tu, tutegem-nos, perquè ja he fet la intro, entrem en matèria d'aquesta fantàstica exposició. Però abans d'entrar, perquè tota la gent que ens estigui escoltant, el senyor Ernesto Barba no el coneixen. Qui és l'Ernesto Barba?
1: Doncs Ernesto Barba és un sambollà de llarga trajectòria, perquè tinc una edat avançada ja. Ja passo de 60. I el que li agrada la música des de que tenia 14 i es pentinava un tupé i era el que la gent coneix com un rocker. Soc un simple rocker de la ciutat.
0: Això no s'ha perdut.
1: No s'ha perdut. Alguns s'han perdut pel camí, Un, perquè no han volgut continuar, i altre perquè malauradament s'han deixat, però encara continuen un bon grapat de sambollans defensant el rock and roll.
0: Ets una miqueta com Batman, no? Quan surt de nit, et fiques la teva xupa tupé, no, perquè no podem, però la vestimenta una miqueta adequada al mundo rocker, no?
1: La vestimenta cada dia. Jo quan vaig a comprar el pa o a fer la compra sempre porto la meva vestimenta, perquè és un símptoma de lo que soc, i és que no tinc cap mena més de roba, només tinc roba de rock and roll.
0: Claro. Escolta'm una cosa, Ernesto. Va, ara sí que entrem en matèria. Una de les grans curiositats que tinc és com neix aquesta exposició.
1: Doncs mira, aquesta exposició és la continuació, diguem una mica, d'una exposició que vam fer a Madrid fa 2 anys al Museu Nacional d'Antropologia, que es deia Xupas i Parques, rock, rockers i mots, en què celebraven el 60 aniversari de la gran batalla, bueno, no tan gran batalla, entre rockers i mots a Brighton, Anglaterra, al 1964. Es van acostar amb el regidor de Cultura i jo a veure l'exposició, els va agradar molt, sí. I ante la impossibilitat de reproduir-la, que tampoc ens semblava bé reproduir-la, van pensar en fer alguna cosa, i aquest, diguem, és el punt de partida d'aquesta nostra.
0: Home, és com un començament així com històric, eh?
1: Sí, sí, sí. Hi ha dates que estan marcades i justament la batalla de Brighton va passar el 64, just l'any que van néixer.
0: Veus?
1: Ja era una premonició.
0: Hòstia, que bo. Escolta'm, què trobarem en aquesta exposició?
1: Trobareu més de 400 peces, entre fotografies, flyers, entrades de concerts, prendes de roba, xapes, de tot, tenim de tot. De 5 cultures, entre les 5 cultures, bueno, dient subcultures, l'exposició diu tribus urbanes perquè volien deixar molt clar que la gent, al veure el títol, sapigués de què anava.
0: Clar.
1: Si parlem de subcultures, la gent ja diferencia una mica, però sí que és millor parlar de subcultures urbanes o subcultures juvenils.
0: Molt bé, és una precisió realment molt, molt ben trobada. Escolta'm, ens has explicat que s'hi poden trobar moltes coses, però hi ha alguna cosa, algun objecte, una foto, no sé, algo que crida molt l'atenció o que és algo especial?
1: Home, hi ha diverses coses especials. Entre les més, bueno, diem vistoses, és veure fotos de gent de Sant Boi quan era jove, que tothom se reconeixerà. Però sí que tenim una peça especial, que és una peça de roba que ens ha prestat el senyor José María Sanz, alias Loquillo.
0: Ostres!
1: Per a veure, és una caçadora universitària d'aquestes de mànigues de 2 colors, que ell feia servir l'any 1977, quan ell va començar a ser rocker.
0: Vale.
1: I segurament igual podrem comptar la seva visita i segurament vindrà a fer una xerrada i explicar-nos com va viure ell totes aquestes emocions.
0: Ara que no ens escolta ningú, això m'ho farà saber, no?
1: Home, i tant. Encara el loco m'ha de dir quina data li va bé, perquè és un home molt,
0: claro,
1: molt atrellat. I sí, quan sapiguem la data ho comunicarem.
0: Home, Loquillo jo crec que va ser, dins la música rocker, un referent, no?
1: Sí, és un dels primers referents, que quan va començar el rock and roll i rockabilly. Després, amb el passo de l'any, ell s'ha anat allunyat una mica, però continua portant una estètica rocker i li continua agradant el rock and roll dels anys 50.
0: Escolta'm una cosa, Ernesto. Per què els 50-anyeros haurien de venir a veure-la?
1: Els 50-anyeros, els 60-anyeros...
0: Els 60-anyeros?
1: I els de 30 i 20.
0: I els de 30 i 20?
1: Clar, han de veure segurament com els seus pares o els seus avis s'ho passaven de bé als 80 i als 90. Han de veure l'estètica que teníem, han de veure com feien fanzins, com les fabricaven xapes i,
0: sí,
1: i quins discos compraven, perquè també tenim moltes portades de discos.
0: Claro. Escolta'm, aleshores, ja posant-ho en un punt de vista més interessant encara del que és aquesta exposició, tu recomanaries a aquells pares que van viure aquella època, siguessin heavies, rockers, punks, el que fos, si tenen fills o filles, venir amb els fills.
1: Sí, han de venir, perquè a part de ser una mostra, tenim una sèrie de textos que són una mica que fan introducció al concepte social, polític i antropològic. Llavors, això és molt interessant. També hem fet l'exposició, com tenim un espai molt limitat, hem tret una revista que té més de 80 pàgines, que
0: caram,
1: ara mateix s'ha esgotat, però estem fent una segona edició,
0: sí,
1: que hi recopilem molts textos que són testimonis d'aquesta gent que ho va viure en primera persona, i contant com van començar a ser roques, o com van conèixer Opun, i com van conèixer aquesta cultura, i van adherir, contant les seves vivències, i això és molt interessant.
0: Que bo. Escolta'm, aquesta exposició, ha agafat una volada tan important que hi han dades que són realment molt xules, perquè potser a mi m'han comentat, un ocellet m'ha explicat, que té un èxit brutal.
1: Bueno, la inauguració va ser molt bona. Van fer una reserva d'entrades que van esgotar 3 vegades i al final jo no vaig comptar la gent, però potser hi havia 300 persones o una mica més. I sí, a mi m'han comentat al Centre d'Art que la primera setmana ha estat força moguda. Potser han passat 200 o 300 persones més.
0: A mi fins i tot va més enllà, que m'han comentat que és una d'aquelles exposicions que de totes les que s'han fet al Centre d'Art són de les que tenen el rànquing de més visites.
1: Sembla que sí. Alguna hauria de ser i ens ha tocat a la nostra. Pot ser que té un contingut interessant i se'n va una mica més enllà de lo que és un contingut més artístic al Centre d'Art.
0: Escolta'm, ja amb una faceta més de xafarderia, aquesta exposició anirà a algun altre lloc?
1: No ho sabem, no ho hem plantejat, perquè això estava plantejat només per la ciutat. Pensa que tot el material que tenim és fruit de la col·laboració de molta gent. La Vanessa i jo hem sigut els comissaris, sí, però tenim molts subcomissaris, sí, que s'han encarregat cadascú d'ell d'una de les subcultures. La subcultura molt la fet era l'Albert Gil de Brighton, la punta del Johnny D, el Quijet del Carles Vinyes. Tenim molta gent. Crec que som, entre la gent que ha treballat directament i ens ha ajudat, som unes 70 persones. Llavors seria molt difícil que totes aquestes persones puguin cedir el seu material de la seva col·lecció personal perquè vagi voltant.
0: Home, que bo.
1: Però si hi ha petició, ho estudiarem.
0: Doncs faltaria més. Escolta'm, observa quina pausa que he fet, quin silenci s'ha fet. Jo crec que som uns privilegiats, els d'aquestes èpoques, que vam viure un munt de músics extraordinaris, d'estils musicals. Què opines actualment de la música que es fa?
1: Bueno, això és molt relatiu. Hi ha música que m'agrada, altra que no entenc. No és que no m'agradi, és que si no ho entenc no la puc apreciar. Però tothom diu que hi ha una mena de ballada de qualitat estilística, però bueno, igual pot ser perquè a mi se m'escapa, pot ser que hi ha una cançó que sigui molt bona i jo, a mi no m'entri, perquè jo sóc d'una generació diferent i tinc una altra manera de veure i viure la música.
0: Suposo que a vegades s'han fet coses molt interessants, com són grups actual de rock català o també espanyol que fan versions d'aquells temes antics, i això vol dir que la gent jove coneix aquests temes musicals.
1: Home, sí, gràcies a aquesta transmissió oral de grups que fan versions, a la gent sí que ho coneix una mica als temps passats. Però bueno, el meu fill concretament té 21 anys, és punk, però escolta, en versions ha arribat als anys 50, escolta Eddie Cochran o això, no. I això és important. La transmissió oral i grups que fan versions, no els grups tributs, grups que fan versions, estan molt bé.
0: Escolta'm una cosa, Ernesto, per anar acabant, al cap hi ha algun futur projecte d'alguna exposició o alguna cosa similar?
1: Bueno, jo tinc ja amb el cap la que vull fer l'any que ve.
0: Ah?
1: Bueno, no puc donar més dades, però igual va sobre còmic i música.
0: Còmics
1: i música, sí.
0: Bueno, ja tinc segona cosa apuntada que m'hauràs d'explicar. La visita a Loquillo i aquesta futura exposició. Escolta'm, tu muntes concertillos dins el teu món musical, oi?
1: Bueno, jo no monto.
0: Punxes, no?
1: Jo sí, jo punxo i sí que intento, quan hi ha una gent que programa concerts i jo conec el grup, el que faig és posar-los en contacte.
0: Molt bé.
1: I llavors ells ja parlen dels seus negocis, els seus contes. Jo sóc més un generador de cultura, o un, com diu Víctor, el director de l'Altaveu, un prescriptor de música.
0: Doncs avui, l'Ernesto Barba, un prescriptor de música, que ens ha fet un veritable, ha deixat que soni aquesta guitarra, que la transformo en aquesta entrevista parlant d'aquesta fantàstica exposició. No us la perdeu, perquè ja heu escoltat amb l'Ernesto, l'important és que veniu, pares, fills, i gaudiu d'aquesta fantàstica exposició. Ernesto, un cop més, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Deixa'm acabar dient allò de Viva Blula, she's my baby, Viva Blula,
1: don't meet baby.
0: Adéu.

0: El punt de vista amb Josep Sabat. Però és clar, jo no podia acabar així d'aquesta manera. Jo tenia que treure la carxofa pel carrer i jo què sé, preguntar-li a algú què n'opina o de quina tribu era o quina música escoltava, no? Claro. Doncs bé, avui el tema és aquell que a mi em pica molt la curiositat, sortir al carrer amb el micròfon i preguntar-li a la gent, doncs això, de quina tribu éreu quan éreu joves? Aquí tinc una noia que s'està barallant amb un motxo. Què tal, bon dia?
1: Bon dia.
0: Escolta, com te dius?
1: Anna,
0: escolta'm, vés descobrint el motxo, eh?
1: Corro.
0: Tu quan eres jove, et definiries d'alguna tribu?
1: La veritat és que no.
0: No. Però en aquella època quin tipus de música t'agradava, tu?
1: Pop rock.
0: Però no ets d'aquelles que sorties amb un tipus de vestiment especial, tu no?
1: No. La veritat és que no.
0: Vale. Molt bé, així m'agrada. Escolta, aquí també tenim un paio. Bon dia.
2: Josep.
0: Què tal, Josep? Què tal, Josep? Escolta'm. Que t'enganxo amb les manos en la massa. Una pregunteta. Sí. Tu, quan eres jovenet, que també són joves, però de quina tribu eres tu?
2: Pues escoltava més bé heavy i punk rock.
0: Hòstia, eres de melena larga i tal o no?
2: No. Jo era una miqueta estrany. El meu pare era sastre i anava amb pantalons una miqueta de ratlles.
0: Hòstia!
2: Sí, i camisa ben posada, i quasi corbata.
0: Sí, que eres un heavy veritablement estrany, eh? Un traje i corbata, gairebé. I també tenim... Ostres, avui està amb motxo o què? Tu també estàs amb el motxo avui. Què passa? Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com te dius?
3: Vanessa,
0: escolta'm, tu d'aquella època, tu de quina tribu et consideres?
3: Jo... Tribu...
0: Tampoc ets de tribu.
3: No.
0: No sorties de vestida de qualsevol manera?
3: No.
0: I aleshores, de quin tipus de música t'agradava, tu?
3: El pop.
0: Tu també ets de música pop, eh?
3: Sí.
0: Bueno, de moment, de tres persones, una miqueta, diríem que el pop, que no és que estiguem dient animal de companyia, no, el pop musical, és una miqueta l'estrella d'aquests tres personatges que hem començat avui en aquesta entrevista. Doncs, apa-li, que vagi bé, eh?
4: Molt bé.
0: A cuidar-se. Aquestes dues noies, que és molt rapidet, com te dius?
5: Em dic Carla.
0: Carla, escolta'm, som joves, eh? Però quan ets encara més joveneta, et consideres d'alguna tribu urbana?
5: Ostres, ara em pilles aquí.
0: Doncs... En plan, què escoltaves?
5: Escoltava potser, bueno, pop.
0: Pop. El sí. Pop segueix sent un estil musical samboià que està guanyant. I la teva amiga, com te dius?
6: Rosana,
0: tu, aquella època del que estem parlant, eres d'alguna tribu especial?
6: No, tenia una varietat gran. Anava des de Camela fins a Màquina, o sigui...
0: Molt bé, ostres, Camela a Màquina, ja han trencat el pop. Moltes gràcies, que m'ho dic que teniu pressa, gràcies.
5: Gràcies.
0: Vinga, un petit canvi, un petit canvi ens hem trobat. Doncs vinga, avui hem entrevistat unes quantes persones que ens expliquessin quin era una miqueta de quina tribu. De tribus, de moment, hem escoltat que poca cosa. Això sí, d'estils musicals, clars i catalans. Vinga, jo tindríem... El punt de vista, amb Josep Sam. Vinga, va, que això es va acabant, minut avall, minut enrere, un minut més avançat, avui, però bueno, això va com va. Però no puc marxar sense, com no, recordeu-vos que avui és Sant Maurici, perquè us podeu felicitar el Sant Candi, i també si coneixeu alguna santa digna. I també una dada, que em fa molta gràcia, perquè avui el senyor Albert Pla fa 60 anys, i parlant de música he pensat, això ho hem de destacar. Albert, posa una miqueta de música.
7: Matat toros, papa, jo vull saltar els ruedos.
0: Va, vinga, Albert, ja en tenim prou, eh? I a partir d'avui, quan tanquem el programa, arriba el moment de donar-li la paraula a un home que no sabem gairebé d'on ha sortit, però que ens encanta tenir-lo aquí, el Tuyus. Ell ens donarà el seu particular punt de vista sobre el programa, que no sabem si ens ajudarà a entendre'l o ens farà quedar encara més confosos. Hola, Tuyus, com estàs? Tu, heavy, precisament heavy, el que se'n diu heavy metal, no ho veres gaire, oi?
8: No. Per res. El Tuyus, no. Jo vaig ser de música disco. Des de temprana edat vaig passar de la música dels pallassos de la tele, em vaig saltar l'Anna, l'Enrique i l'Anna i els Parxís. També, doncs, per què? La música disco. Tinc germanes grans, muntaven guateques, posaven, escoltava... D'alguna manera vaig veure exposat els Bee Gees, el Saturday Night Fever, Donna Summer, que era llavors la reina de la música disco, amb aquell I Feel Love, que anava avançat al seu temps, música electrònica a finals dels 70. I també, quina nostàlgia, que quasi em poso a plorar, perquè, escolta'm, aquell tupé que duia jo com els Spandau Ballet, aquella cavallera, on ha anat a parar? On ha anat a parar ara? Que cada matí, després de la pastilleta, miro la cara i vaig de posar el minoxidil, perquè no se'm vegi la closca per dissimular una mica. En fi, i també, el bé que s'ho passaven llavors, amb aquelles festes, amb aquells guateques, encara a vegades passo per algun carrer, per algun parc, i sento aquella olor verda, de com de frescor, verda, de la humitat, d'herba tropical, intensa, no sé si l'heu notat alguna vegada, que dic, ostres, quina felicitat que teníem llavors. Però no. I, escolta'm, jo també aniré a veure aquesta exposició que ha muntat a l'Ernesto aquí a Sant Boies, que, al cap i a la fi, per què tenim una tendència i una altra, o som d'una tribu una altra, això no és important, perquè el cervell és molt complex i entrar dins de la particularitat de dins de cadascun, això ja ens ho hauria de dir un científic, d'aquests que els agrada ficar-nos a dins de i fent-nos una ressonància a veure què passa dins del cervell. Benvinguda a totes les tribus, no ens sentim rarets, i no hi donem voltes, perquè és així. I, doncs, dit això, estimats radiodients, que tingueu... És hora de dinar, bon profit i bona tarda.
0: Doncs ja ens ho ha deixat ben clar el Tullos. Aquells que esteu dinant, que aprofiti, i els que heu de fer-ho ja us aprofitarà, i els que heu fet, doncs lo mismo, que us hagi aprofitat. Apa-li, ens escoltem el proper dijous. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
0: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també en l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
6: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
7: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
8: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
9: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens troben la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
10: Los impactos en la salud física tienen a ver desde deprivación, ¿no?, del son en los cicles, ¿no?, circadians, ¿no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer el tret de sortida. Aquest pla allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
11: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
0: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
12: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
13: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
12: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació, en horari de matí, de les 10 a les 2 i també en horari de tarda, de les 4 a 6:45.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari, amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
16: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic, en equipaments energètics, sostenibles sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
18: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure soberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
19: Aquesta decisió, doncs, segurament és una mica més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important, i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
18: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
3: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada a la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
3: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
0: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
3: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
0: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
20: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
21: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
5: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
4: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I de Barcelona a l'Alt Camp. Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
22: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una bienal dedicada a Robert Gerhard.
23: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
22: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada a Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de Valls. Falsos i danses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
24: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
25: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
24: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
26: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
24: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
27: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
28: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo, y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
27: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
24: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
2: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
6: Espero que molts nets i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
7: Es como si no hubiesen pasado 7 años. Y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta. Fue increíble el Olímpic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
2: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
8: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026, ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esta ciudad, de Badalona.
24: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espar Girona i el Cadí de la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTECH exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona pujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa al costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
0: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Javier Pérez Royo ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
8: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
0: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
9: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures, com per exemple prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
14: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
15: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
13: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades del servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics pràcticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments a locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
18: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que a una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
17: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Ho avui Lleida Ràdio, Carles Serrano.
19: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
20: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
19: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon a menys d'una setmana registrat a Catalunya.
3: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies reguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
3: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.

0: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
1: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barris. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
2: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar el parc d'habitatge assequible a 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
0: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia, que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
5: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: Caixa Fòrum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
7: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
6: Perquè el visitant entengui els referents dels artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
9: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-los per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc d'una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
8: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
10: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
8: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.

0: trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí la Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró-Sant Cugat, Palau-Cerdanyola, Vigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc a poc, emocionats, en treure el cap. El sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu. Sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja un pel.

creix en els anys i tot fa pujada. Cada cop que es fa de nit tinc més por dels fantasmes. Uns van alçar a dormir, uns altres tartamudegen. Em fan enveja els

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca. Like

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: Benvinguts a Partitura de Tarda. Avui us saludem d'una manera especialment emocionada perquè el programa comença la seva 14a temporada. Una nova temporada més, un nou tram de camí compartit amb tots vosaltres, amb la mateixa passió per la música i amb la il·lusió intacta de continuar escoltant, descobrint i estimant aquest patrimoni sonor que ens acompanya. Avui el programa té un fil conductor precís i evocador. Sis compositors catalans de la primera meitat del segle XX, sis veus que van sorgir en un moment d'efervescència cultural sense precedents, quan Catalunya buscava, amb urgència i passió, un llenguatge artístic propi. Com d'ells no va crear en el buit, tots van escoltar l'Europa del seu temps, París, les avantguardes, el neoclassicisme, la revolució harmònica, però tots van triar una manera d'arrelar allò que aprenien en una terra, en una llengua, en una manera de ser que reconeixem com a nostra. Escoltarem per ordre Eduald Torrà amb el seu melodrama Vistes al mar, sobre textos de Joan Maragall, Frederic Mompou amb les tres passatges interpretades pel propi compositor al piano, Manel de Blancafort amb la suite al parc d'atraccions al piano de Miquel Villalba, Ricard Lamot de Grignon amb les sis peces desagradables per als deu solistes en homenatge a Goya, Jaume Païssa amb l'intermezzo de la suite intertonal a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i Xavier Montsalvatge, que tancarà el programa amb les seves cinc cançons negres en la veu de Clara Mouris. Un viatge que fa de la intimitat fins a la grandesa orquestral, de la contemplació mediterrània fins als ritmes del Carib, de la claredat formal fins a l'audàcia d'inventar-se un sistema harmònic propi. Benvinguts, doncs, a Partitura de Tarda. Comencem. Mireu, Eduald Torrà va néixer el 1895 a Vilanova i la Geltrú en una família modesta però impregnada de música. Des de petit va créixer entre la brisa marina i el so del violí. Aquella doble herència, el paisatge i la música, no l'abandonaria mai. El Conservatori del Liceu de Barcelona va destacar com a violinista prodigiós i com a compositor d'un instint melòdic singular. Però Torrà no era el tipus que corria rere els grans escenaris europeus. Era un home de casa, de terra, de llengua. La seva ambició era d'una altra manera, profunda, discreta, arrelada. Va créixer artísticament en el context del noucentisme, aquell moviment que valorava la mesura, la claredat i la bellesa formal per damunt de les grans efusions romàntiques. Vistes al mar és un melodrama, un gènere de llarga tradició europea on la veu recitada s'entrecreua amb la música instrumental, habitant un territori emocional molt precís entre la paraula i el so. Torrà va construir l'obra al voltant d'alguns poemes de Joan Maragall que evoquen el mar, la contemplació i el pas del temps. Maragall havia mort en 1911, però la seva veu humana, espiritual, plena de terra i de cel, continuava encenent les consciències dels músics dels seus temps. El quartet de corda n'és la veu instrumental, càlida, tensa, lluminosa, i la veu del narrador és fil humà que travessa el passatge sonor. L'obra no busca el drama ni el conflicte, busca la intensitat tranquil·la. Hi ha moments de transparència gairebé impressionista, on el quartet sembla pintar amb llum directa, i n'hi ha d'altres de més recollits, on la música s'enfonsa lleugerament cap a la nostàlgia, cap a la consciència que tot allò que és vell és també fugisser. La veu parlada que circula per sobre no explica, acompanya, respira i de vegades s'atura per deixar que la música digui allò que les paraules no poden. La versió que escoltarem és del Quartet Casals, una de les formacions camerístiques més importants sorgides de Catalunya en les últimes dècades, amb un so de grup ric i equilibrat, dotat d'una expressivitat que sap moure entre el rigor i l'emoció. El narrador és Ivan Sunyol, actor de llarga trajectòria que porta a la veu un timbre profund i una edició nítida, una presència que no competeix amb la música, sinó que la completa. La gravació és del segell Harmonia Mundi. Sentir Vistes al mar és una experiència peculiar. La paraula i la música no sempre coincideixen en el moment que esperem. Es busquen, es segueixen, de vegades es creuen en silenci. Torrà va escriure des d'un lloc concret, amb una llengua precisa i un paisatge davant dels ulls. I és potser per això que la seva música no envelleix, continua tenint la mateixa llum d'aquella tarda de mar. Tanqueu els ulls, si voleu, i deixeu que la veu i els instruments us portin fins a la vora de l'aigua.
1: La ginesta, altra vegada, la ginesta amb tanta olor, És la meva enamorada que ve al temps de la calor. Per donar-li una abraçada, he de pujar dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que enarborava, feia un sol molt resplendent. La ginesta es regirava furiosa al sol rient. Jo la prenc per la cintura, la tisora va en renou desflorant tanta hermosura, fins que el cor me n'ha dit prou. Amb un vímet que creixia innocent a vora seu, he lligat la dolça aima, ben estreta, en un pom breu. Quan l'he tinguda lligada, m'he girat de cara al mar. M'he girat al mar de cara que brillava com cristall. He aixecat el pom en l'aire i he arrencat a córrer avall.

Allà, a les llunyanies de la mar, s'aixecava la lluna solitària. Un himne sense mots, acompassat, li cantaven les ones a la platja. El cel, tot llis i tot descolorit, s'escoltava el cantar de les onades. I la terra, enfosquint-se a poc, sense veu, sense vent i sense gales, semblava submergir-se en el no-res, davant el cel i el mar il·luminant-se al vés de la lluna, a cada instant més clar, i a la remor creixent de les onades.

La mar estava alegre aquest migdia. Tot era brill i crit i flor d'escuma, perquè feia molt sol i el vent corria. Al lluny es veia un gran mantell de bruma. Damunt les ones, amb les veles dretes, les barques hi brincaven com cabretes.

Acabem d'escoltar Vistes al mar, de Dual Toldrà, un melodrama que no imposa mai el seu pes emocional, sinó que el prosposa amb delicadesa. El Quartet Casals ha sostingut la música amb aquella qualitat sonora que els caracteritza i Ivan Sunyol ha fet que els versos de Maragall arribessin sense estridència, com si les paraules i els acords haguessin crescut junts. Una de les obres camerístiques catalanes del segle XX que sap millorar fer de la contenció una forma d'intensitat. I ara passem a Frederic Mompou. Mireu, Frederic Mompou va néixer a Barcelona el 1893, de pare català i mare francesa. Va créixer en una família que respirava música i amb 20 anys va arribar a París, on va conèixer de prop Satie i Debussy i on va compondre que el camí, perdó, i on va comprendre que el camí que li interessava no era el de la grandiositat ni el de la complexitat tècnica per se. Va batejar la seva estètica amb una paraula que ell mateix va encunyar, primitivisme. No volia dir retrocés, sinó despullament. Recuperar quelcom d'originari i honest que la música massa elaborada de vegades s'enterrava. Per a Mompou, cada nota havia de guanyar-se el dret a sonar. Va viure entre Barcelona i París durant dècades, ballant entre dues cultures i dues maneres d'entendre l'art. I potser és per això que la seva música té sempre alguna cosa de la frontera, ni del tot enraonada en la terra ni del tot suspesa en l'abstracte. Una música que habita el llindar. L'obra Passatges és una de les seves obres per a piano que millor encarna aquest territori intermedi. Tres peces breus, compostes en moments diferents de la seva vida, que porten només noms suggerents: la font i la campana, el llac, la font i el mar. Tres imatges d'aigua i de distància. Però no s'equivoquin. No hi ha res de descriptiu en el sentit convencional. Mompou no busca imitar el murmuri d'una font i el reflex d'un llac. Busca quelcom més difícil i més bonic: transmetre l'estat interior que provoca la contemplació d'un paisatge. Les peces flueixen amb una aparent senzillesa que amaga una artesania exquisida i harmonies que semblen suspeses en l'aire, que no resolen on s'esperaria, que es queden en equilibri com botes a punt de caure, i hi ha silencis, molts silencis que no interrompen la música, sinó que en formen part plena. En Mompou el silenci no és absència, és una altra veu. La gravació que sentirem avui, en especial per un motiu que va més enllà de la qualitat tècnica, és el propi Mompou al piano, publicada per Brilliant Classics dins de la seva col·lecció de les obres completes per a piano. Aquesta interpretació és un document sonor d'un valor únic. No és la lectura d'un intèrpret que intenta desxifrar una partitura aliena, és la veu original, la intenció en estat pur. Escoltar Mompou, tocar Mompou, exigeix una certa disposició. No esperin virtuosisme exhibicionista, esperin veritat, un toc que no insisteix, que no empeny, que proposa i que s'aparta, un fraseig que sembla respirar amb la mateixa cadència que el pensament i una manera d'evitar el temps que és gairebé meditativa. Deixem-nos portar per aquell lloc silenciós que tots portem a dins i que tan poques vegades visitem.

Acabem d'escoltar passatges en la veu pianística del propi Frederic Mompou. Tres peces que no s'imposen, sinó que s'instal·len. La font i la campana, el llac, la font i el mar. Tres imatges, tres aturades en el temps. Allò que fa que aquesta gravació sigui irrepetible és precisament la seva manca d'afectació. Mompou toca com si estigués pensant en veu alta, sense voler convèncer ningú, i per això convenç del tot. Molt bé, amics, i ara passem a Manuel de Blancafort. Mireu, Manuel de Blancafort va néixer el 1897 a la Garriga, una vila del Vallès Oriental on la seva família regentava una farmàcia. Aquella farmàcia seria, durant dècades, el seu món paral·lel, de dia el mostrador i les receptes, de nit el piano i les partitures. Blancafort era el sentit més pur de la paraula, un compositor autodidacte. No va passar pels conservatoris oficials, va aprendre escoltant, llegint, tocant i va aprendre molt bé. La seva generació respirava l'aire de la modernitat europea. Des de París arribaven els ecos de Debussy, Ravel, d'Stravinsky i del grup dels Sis. Blancafort els escoltava amb atenció i amb criteri. Sense imitar-los, servilment, va fer seva aquella llengua nova, la de la claredat, el color i la ironia. Una música que no temia per ser lleugera, perquè sabia que la lleugeresa, quan és autèntica, és una forma d'intel·ligència. Mireu, l'obra del Parc d'Atraccions és de 1923. Blancafort tenia 26 anys i d'una sensibilitat afinada per captar allò que els altres no s'aturaven a mirar. El Parc d'Atraccions del Tibidabo, inaugurat a principis del segle, sobre el turó que domina Barcelona, era ja llavors un lloc de màgia popular. Carrusels, automòbils de xoc, màquines estranyes, músiques mecàniques, criatures corrents, adults que per un moment tornaven a ser criatures. Blancafort va posar tot això en tecles, però no d'una manera descriptiva i literal. Ho va fer com ho faria un poeta, triant detalls, exagerant colors, deixant que la imaginació completés el que la partitura suggeria. Cada peça de la suite és una atracció diferent. Hi ha la nit de llums de colors, el moviment circular, el dels cavalls de cartró, la mecànica quasi burlesca dels aparells, la tendresa inesperada que apareix entre el soroll i la festa. I de tant en tant, sota la brillantor superficial, una certa melangia, com si l'autor sabés que les diversions més intenses sempre porten al darrere una ombra de fugacitat. La versió que sentirem és de la pianista Miquel Villalba, enregistrada pel segell Naxos. Villalba és un intèrpret que coneix bé aquest repertori i ho demostra amb una lectura que combina precisió i sensibilitat, transparència de toc i capacitat narrativa. El piano sona net, articulat, amb aquella lleugeresa que l'obra demana i que tan fàcilment es pot perdre si s'afegeix per pes innecessari. Gràcies a enregistraments com aquest, la música de Blancafort ha pogut travessar les fronteres de Catalunya i arribar a oients de tot el món que potser no havien sentit mai el seu nom. Un compositor que va viure en silenci, entre receptes i partitures, i que va deixar una obra que no envelleix. Imagineu-vos el turó del Tibidabo en una nit d'estiu dels anys 20, les llums parpadejant, la música mecànica barrejada amb el vent, i enmig de tot, un home jove que escolta i somriu i ja sap qui ho ha d'escriure.

Acabem d'escoltar el Parc d'Atraccions de Manel Blancafort, una suite que té la virtut de les millors miniatures. Cada peça és un món complet i totes juntes construeixen un univers que barreja gaudí i nostàlgia amb una naturalitat difícil d'imitar. Miquel Villalma ha demostrat que la lleugeresa de Blancafort no és superficialitat, és elegància, i que darrere del Tibidabo festiu sempre hi ha el cel fosc de la nit que s'acosta. Ara passem a Ricard de la Mot de Grignon, Goya i sis peces desagradables per a deu solistes. Mireu, Ricard Lamotte de Grignon va néixer a Barcelona 1899 en el si d'una família profundament musical. El seu pare, Joan Lamotte de Grignon, era director d'orquestra i compositor, una figura central de la vida música catalana de principis del segle XX. Créixer en aquell ambient significava respirar partitures, però també significava carregar amb el pes d'un cognom, que ja era una referència. Ricard va saber construir el seu propi camí, i el va construir mirant cap a l'Europa del seu temps, els sons aguts i lluminosos del París impressionista, però també els angles afilats i les dissonàncies que el nou segle anava posant sobre la taula. Va ser un compositor que no renunciava a la complexitat, ni la tècnica ni la humana. Hi ha títols que et diuen alguna cosa abans de sentir la primera nota. Sis peces desagradables per a deu solistes. Lamotte de Grignon no té cap intenció d'amargar res. No promet bellesa fàcil ni consol. Et convida a entrar en un territori on la música no vol agradar, sinó remoure. I darrere d'aquest títol hi ha un nom que ho impregna tot, Goya. Francisco de Goya és probablement el primer pintor modern de la història europea, un home que va viure prou temps per veure caure el seu nom i que en la bellesa i en la sordesa va recobrir les parets de la casa seva amb visions fosques i indescifrables. Les pintures negres. Aquells rostres deformats, aquells rituals d'horror, aquella lluna malalta sobre un món que ja no entenia. Goya no pintava per agradar, pintava per dir la veritat tal com la veia. Lamotte de Grignon agafa aquest impuls i el trasllada al so. L'obra està escrita per a deu solistes, una formació que exigeix un equilibri constant, una negociació permanent entre veus. No és una orquestra que pot absorbir les espessors en el seu gran cos. Cada instrument parla des del seu lloc, i les friccions i les tensions queden exposades amb tota la cruesa. Cadascuna de les sis peces evoca l'univers goyès, com fa un músic quan s'acosta a un pintor, no copiant les formes sinó captant l'esperit, la grisor, la ironia amarga, la bellesa que sorgeix de tant en tant, quasi per sorpresa, enmig d'un paisatge desolat. La gravació que escoltarem avui porta la firma del Barcino Ensemble, una formació que ha fet de la música catalana contemporània un dels seus territoris d'exploració preferents. El segell és la Mà de Guido, una casa discogràfica que durant anys ha tingut el coratge d'apostar per músiques que no sempre trobaven porta a altres llocs. La lectura del Barcino Ensemble té una qualitat poc habitual. No suavitza el que és aspre, respon la incomoditat del títol i la pren seriosament. I això fa que la música arribi amb tota la seva càrrega, sense filtres innecessaris, sense la temptació de convertir el que és difícil en alguna cosa simplement bonica. Goya pintava el món tal com el veia, Lamotte de Grignon el fa sonar tot com el sentia, i vosaltres ara l'escoltareu.

Acabem d'escoltar sis peces desagradables per a deu solistes de Ricard Lamote de Grignon, una obra que no busca agradar, sinó impactar. El Barcino Ensemble ha demostrat que la millor manera d'interpretar Lamote de Grignon és no trair-lo, deixar que les friccions friccionin i que les tensions tensin i confiar que l'oient sap apreciar l'art que hi ha en la comoditat, com les pintures negres. Aquestes peces no es poden escoltar i sorgir-ne igual. Bé, i ara parlem de Jaume Pahissa. Jaume Pahissa va néixer a Barcelona el 1880 en una ciutat que bullia. El modernisme ho impregna tot. L'arquitectura s'atreveix amb les corbes. La pintura trenca les formes i la música busca un llenguatge propi. En aquest ambient, Pahissa es forma com a compositor i també com a arquitecte. Els dos oficis no semblen tan distants. Tots dos treballen amb estructures i proporcions que han de sostenir-se i alhora commocionar. A partir dels anys 20, Pahissa va elaborar un sistema harmònic radicalment personal, el qual va anomenar música intertonal. No és ni tonal ni atonal, és una tercera via, uns intervals nous, unes relacions entre notes que no pertanyen a cap tonalitat establerta, però que tampoc no reneguen de tota la lògica interna. Un espai sonor que havia d'inventar perquè no existia. Aquella aposta el va aïllar d'alguns cercles musicals del seu temps, però no el va aturar. El 1937, quan esclatava la Guerra Civil, Pahissa va deixar Catalunya i va marxar cap a Buenos Aires, com tants altres intel·lectuals i artistes que van perdre el país sense perdre la creació. A l'Argentina va continuar treballant, va ensenyar i va escriure biografies de Manuel de Falla i de Granados. Va morir el 1969, una vida partida en dos, però una veu inconfusible al llarg de tota ella. Mireu, l'obra, la suite intertonal, condensa aquesta veu amb claretat, i l'intermezzo és potser el fragment on el món de Pahissa es revela de manera més accessible. No és música fàcil del sentit convencional, però tampoc no és música que resisteixi. Té una qualitat estranya i bella. Sona com si vinguessin d'un altre lloc, com si les notes estiguessin lleugerament desplaçades del que esperem, però d'una manera que no genera desconcert, sinó una mena d'encantament serè. L'orquestra no fa grans gestos, s'expressa per capes, per colors subtils, per tensions que resolen de manera inesperada, però inevitable. Hi ha una lentitud pensativa que no és aquest tancament, sinó contemplació, com si la música volgués quedar-se en cada moment una mica més del previst per absorbir-lo, però no abandonar-lo de pressa. La versió que escoltarem és la de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida pel Salvador Brotons. Brotons ha estat un dels directors que ha dedicat esforços reals i sostinguts a recuperar el repertori simfònic català del segle XX. La seva lectura és precisa i alhora sensible. Deixa respirar la música de Pahissa sense forçar-la cap a cap esquema interpretatiu exterior. L'OVC hi sona transparent, atent als matisos, fidel a un compositor que va construir el seu propi món. Pahissa mereixia i mereix ser escoltat amb tota la concentració que demana. L'intermezzo és la seva porta d'entrada més acollidora, el lloc on la música intertonal revela la seva cara més lírica i contemplativa i on l'oient comprèn que la novetat no és un obstacle, sinó una invitació. Poseu-vos còmodes, deixeu-vos portar per una música que no ha de sonar com res que jo conegueu, sinó com alguna cosa que potser estàveu esperant sense saber-ho.

Acabem d'escoltar l'intermezzo de la suite intertonal de Jaume Pahissa, una peça que no se'n pot encabir fàcilment en cap categoria i que potser per això té aquella qualitat d'objecte únic. Sona com ella mateixa i com res més. L'OBC i Salvador Brotons han fet un treball que és alhora de rescat i de reivindicació. Aquesta música existia, esperava ser sentida i avui ho ha estat. I ara parlem de Xavier Montsalvatge. Mireu, Montsalvatge va néixer a Girona el 1912. Va crear artísticament a Barcelona, va créixer artísticament, volem dir, a Barcelona, en un ambient musical que respirava les transformacions de la modernitat. Va estudiar al Conservatori Superior de Barcelona, va absorbir les influències del neoclassicisme i de Falla, i des de molt jove va cultivar una sensibilitat oberta que no volia quedar tancada dins els marges del que ja es coneixia. Als anys 40, Montsalvatge va descobrir, a través de partitures, de gravacions, d'un contacte directe i fascinant, la música de les Antilles, la música afrocubana, els seus ritmes hipnòptics, la seva manera de barrejar melancolia i celebració, recolliment i exuberància. I en compte de quedar-se amb la fascinació com a espectacle exòtic, va fer quelcom molt diferent. Va escoltar de veritat i va entendre aquell món per dins, i des d'aquella composicions va compondre. Les cinc cançons negres neixen d'aquest estil de diàleg profund. Montsalvatge va triar textos de poetes cubans i uruguaians, Nicolás Guillén i d'Alfonso Pereda Valdés, entre d'altres. I va construir cinc peces que no s'imiten mútuament, sinó que cadascuna té el seu propi aire, la seva pròpia llum. Hi ha cançons de bressol que semblen tenir la gravetat de les estrelles nocturnes, hi ha ritmes que porten alegria i ombra alhora, hi ha moments de quietud lírica que s'obren com a finestres sobre un paisatge que no hem vist però que reconeixem. La cançó de Bressol per a dormir un negret, la quarta de la sèrie, és probablement la peça que més ha quedat gravada en la memòria col·lectiva, però seria un error escoltar-la com si fos un objecte aïllat. En el conjunt de les cinc cançons, la seva dolçor agafa un sentit molt més ric, és el bressol de tot un món sonor que inclou dansa, tendresa, ironia i celebració. L'obra va ser composta inicialment per a veu i piano, però la versió orquestral que avui sentim revela una altra dimensió. L'orquestra hi afegeix color, profunditat i una qualitat quasi cinematogràfica que fa que cada cançó sembli respirar en un espai més gran. La versió que hem escollit és la gravació del segell Chandos amb Clara Mouriz com a veu solista, l'orquestra filarmònica de la BBC i la direcció de Juanjo Mena. Mena construeix una lectura on la precisió rítmica mai sacrifica la llibertat expressiva. L'orquestra de la BBC aporta una sonoritat càlida i flexible, capaç de parlar a l'orella amb la mateixa facilitat en què es pot desplegar en grans vols dinàmics. I Clara Mouriz, mezzosoprano, de veu profunda i timbre inconfusible, porta cada text amb una naturalitat que sembla que ella mateixa formi part d'aquelles veus que Montsalvatge volia fer sonar. No és la intèrpret amb què s'imposa la seva personalitat sobre el material, és la que s'hi fon, però això convenç. Les cinc cançons negres van marcar un punt d'inflexió en la trajectòria de Montsalvatge i en la música catalana del seu temps. Van demostrar que era possible construir una obra d'una elegància inequívocament europea sense renunciar als materials que venen d'una alta tradició. Un alt diàleg entre mons que no és imitació, sinó comprensió. Una música que vindrà de lluny i arribarà molt a prop. Cinc cançons, cinc mons, cinc maneres d'escoltar el silenci que hi ha entre els ritmes.

Acabem d'escoltar les 5 cançons negres de Xavier Montsalvatge, un tancament de programa que és alhora un petit miracle de síntesi. La veu de Clara Mouriz, l'orquestra de la BBC i la batuta de Juanjo Mena han construït una versió que no deixa cap peça sense dir el que té a dir. Des de la vivacitat rítmica fins a la ternura absoluta de la cançó de Bressol, cada moment té el seu pes i la seva llum. Montsalvatge va escriure el 1945 una obra que travessa el temps sense envellir, i avui, aquí, ho hem comprovat. Bé, amics, fins aquí el programa d'avui. 6 compositors, 6 obres, 6 maneres de ser Catalunya al segle XX. Toldrà, Montpou, Blancafort, La Motte Grignon, Païssa, Montsalvatge. Noms que la música clàssica del nostre país no es pot permetre el luxe d'oblidar. El proper programa de partitura de tarda, aquí mateix, a la mateixa hora. Fins aviat i sigueu feliços.

0: is the substance.
1: Oh, arriba.
0: Any other channel. On the...
2: 3CAT Info.
3: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar els temes més destacats d'aquesta tarda de dimarts, però primer comencem fent un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
4: Hi ha cua a la T11 a l'altura de Reus en direcció Falset a causa d'un accident. També aturats a la C-17 a l'altura de Gurb en direcció Ripoll a causa d'obres. La mateixa C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I d'altra banda, els autobusos de Barcelona recuperen a partir d'ara la normalitat després que a les 5 d'aquesta tarda s'ha acabat la vaga del personal.
3: Donald Trump pronuncia hores d'ara el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU a Nova York, un discurs que ha arrencat amb to triomfalista, destacant que els Estats Units estan vivint el seu millor moment. També ha parlat de l'Iran i s'ha mostrat optimista de poder arribar a un acord per aturar el conflicte. El Tribunal Constitucional es decanta per amnistiar els líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La majoria progressista no ha aprovat la proposta de sentència del magistrat conservador, que era contrària a l'amnistia. El 6 d'octubre serà la votació decisiva que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció de tots els exiliats i també a amnistiar la malversació. Nou revés per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els socis europeus s'oposen a vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països, com reclamava el govern espanyol. El govern actualitza la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció i també d'aprenentatge i augment de pes o càries. Reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat.

0: debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no millora, amenaça amb noves vagues al novembre. Els patinets elèctrics tornaran al transport públic. Falta saber quan i en quines condicions. L'autoritat del transport metropolità revisarà la prohibició en base a la nova normativa aprovada per aquests vehicles de mobilitat personal per la DGT. La Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la Glòria enderrocant un únic edifici i reubicant els veïns en un bloc de nova construcció en un solar pròxim. És l'opció de mínims que fa el temple, que demana l'Ajuntament que mogui fitxa per poder així acabar la basílica d'aquí a una dècada.
1: Esports. Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. Podria tornar Irene Paredes a la convocatòria. Una altra jugadora blaugrana, Catacoll, serà entrevistada aquest vespre al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. També en futbol, Luis Blanco el presentaran avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, tot i que respecte d'ahir han baixat un parell de graus. Moltes màximes entre els 27 i els 32 graus i les més altes prop dels 35. Alguna nuvolada cap al prelitoral central i aquesta matinada a les 2:05 començarà oficialment la tardor. Això sí, mantindrem els propers dies el temps d'estiu.
2: Trescat Info. Ràdio Sant Boi.
3: Habla voz a dreta, Biel Blanco. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Salió Linares, segon pal, Miranda. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Ara sí!
5: Ara sí, cap a dins! Nico Boletti ha entrat, ha fet un estat increïble. Quina combinació entre jugadors.
6: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva. A la Perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
7: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
8: Con Subterfuge Radio. La ràdio de tots i totes.
6: Dirigit i conduït per Israel Gordón des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.
9: Més de 45 anys amb tu.
10: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
11: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts a Macedònia. Ja sabeu, molta música i consells, propostes que us faran pensar. En Dani, que ho manega tot, que ho manega tot, està aquí amb mi i jo, que us prometo que estarà Joan Sola. Bé, comencem. Sempre estem cercant el sentit i la pertinença de la vida. Un viatge sense destí, clar, que pren decisions amb, i obre les noves possibilitats, però mai ofereix una conclusió definitiva, reflexionant sobre la incertesa, el moviment perpetu i la connexió espiritual.

Darrere les festes i el consum d'alcohol s'amaguen la soledat, el buit existencial i de vegades l'eufòria nocturna es torna en depressió i frustració. La festa es torna una trampa emocional.

Sempre hi ha una por existencial al pas del temps i a la mort, en contra del desig humà de ser per sempre jove i etern. Volem viure per sempre o viure intensament mentre duri la vida?

De vegades tenim una atracció immediata i desbordant cap a una altra persona, on el desig es barreja amb la incertesa i la debilitat. Així, una mirada, un gest, poden desencadenar emocions molt fortes.

Moltes vegades tenim una sensació de derrota i buit, sense forces per seguir endavant ni creure en nosaltres mateixos. Llavors hi haurà algú que et farà pujar amb temps, confiança i recolzament emocional.

Pensem que els nens d'ara seran la joventut que portaran el món a les seves espatlles i és que canviaran les normes i les lleis. Respectem aquesta quitxalla, intentem deixar un món més sostenible per a ells.

Hi ha una emoció universal, el dolor d'estimar profundament i ser ferit, però també la fortalesa de seguir endavant amb el record d'haver estimat.

Aprenem massa aviat que els somnis no es compleixen i la vida imposa les seves pròpies regles. El món no és tan senzill ni tan just com imaginaven. Encara que la realitat faci mal, cal enfrontar-la i aprendre a viure amb ella.

Quan la realitat és expressiva, cal necessitat d'escapar i cercar la llibertat personal. Cal escapar de situacions que asfixien tant emocional, social o políticament.

fer un viatge pot simbolitzar la possibilitat d'escapar de la rutina i trobar un propòsit més elevat, pensant en l'efímer de les coses materials, celebrant la música com a pont entre generacions i cultures.

Que important és la força de l'amistat, complicitat i la valentia compartida quan dues persones s'uneixen, es senten capaces de superar qualsevol obstacle i viure aventures sense por. Jo...

Però un cop davant una persona que estimàvem, ens hem sentit insegurs, ens hem menyspreat, sentint-nos fora de lloc, i això no és correcte. Les persones ens han d'acceptar tal com som i si això és possible, fugir del seu entorn.

Bé, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar Radio Sant Boi i espero que us hagi agradat. Així que passeu bona tarda, bon cap de setmana i us deixo amb The Cardigans, Love Fool. Adeu, bona tarda, gràcies.

0: Rescat Info.
1: Les 6, bona tarda. I a aquesta hora d'entrada fem un cop d'ull ràpid a la situació de la mobilitat al país. Equip Viari, Mariluz García.
2: Bona tarda, destaquem les cues de la T11 a l'altura de Reus en direcció Falset i a l'àrea de Barcelona l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, sobretot la ronda a dalt.
1: La majoria progressista del Tribunal Constitucional es decanta per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La votació decisiva serà el 6 d'octubre, que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats. Junts veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges i per Esquerra Republicana els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. Els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès diuen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i a la vegada milloren la seguretat de l'Àrtic. Donald Trump creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en el qual també ha tret pit, ha dit, de la bona situació del país. A Catalunya, el govern vol prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. L'executiu impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per intentar minimitzar els efectes de la IA en el món educatiu. També s'aposta per recuperar les lectures obligatòries per als joves i així millorar les dades de comprensió lectora. I Barcelona acull fins demà el congrés AI Summit, que arriba en ple debat mundial sobre els riscos de la intel·ligència artificial. La Generalitat ho veu com una oportunitat per posicionar Catalunya com un pol digital del sud d'Europa, mentre que les entitats socials es manifesten en contra dels megacentres de dades. Troballa inesperada al jaciment del castell de Cervera, a la Segarra, i han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys. Sembla que les va fer un avantpassat dels cavalls actuals. I també us explicarem que Albert Serra presenta el Festival de Sant Sebastià

0: pel·lícules que han aixecat força expectació. Una és 16 momentos de mi vida, amb la diva alemanya Ingrid Caven, i l'altra és la provocadora Roques Roges, de Bruno Dumont, que protagonitzen nens que es comporten com adults.
1: Esports.
2: Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. Podria tornar Irene Paredes a la convocatòria. Una altra jugadora blaugrana, Cata Coll, serà entrevistada aquest vespre al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. Encara en futbol, Luis Blanco el presentaran avui com a nou entrenador de l'Europa, mentre que en ciclisme, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta per equips del Mundial de Montreal al Canadà. L'or ha estat per Itàlia.
0: I som a l'última tarda de l'estiu astronòmic, amb cel clar i només alguna nuvolada al prelitoral. Les màximes han baixat una mica respecte d'ahir, però igualment moltes arribaran a valors entre els 27 i els 32 graus. Les més altes, 35 graus, han estat a l'Ebre. Aquesta matinada, a les 2:05, començarà oficialment la tardor, però els propers dies mantindrem el temps d'estiu. 3CAT Info.

0: Bona tarda, santboians i santboianes, des d'ara i fins a les 8. Això és casa vostra. Albert Vilar, què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Millor que ahir, dilluns?
1: Pitjor que demà?
0: Una mica més aterrat?
1: No, jo molt bé, sí, molt bé, molt tranquil. Però t'he preguntat i tu, que em contestis.
0: Sí, però jo no estic per parlar.
1: Vale,
0: només t'he de preguntar una cosa. És pitjor, dilluns o dimarts? Jo ho tinc clar.
1: Dimarts.
0: Aloi Cuidazos, què tal, com estàs?
2: Molt bé.
0: Tu ho tens clar?
2: Jo et diria que pitjor és dilluns, eh?
0: Sí, eh?
2: Sí, per mi sí. Dilluns l'Albert encara té ganes, no? Dimarts ja...
1: M'he cansat. S'acabi la setmana.
2: Un dia s'acaba les ganes de ràdio.
0: Marina Blanco, què tal, com estàs?
3: Bona tarda.
0: Benvinguda de nou.
3: Moltes gràcies.
0: La teva opinió?
3: Jo només vinc dimarts, o sigui que per mi millor dimarts.
0: El dimarts és el millor dia perquè vens a gent de carrer, efectivament. Clar. I si no, doncs aquí ens acarreguem de millorar-lo. Avui, un dia en el que és el Dia Mundial de Mobilitat Sense Cotxe. Ho explicarem a gent de carrer.
4: Avui, a Gent de Carrer, ens preguntem si es pot viure a Sant Boi sense cotxe. Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, repassarem les activitats que s'han preparat a la ciutat i parlarem dels reptes de Sant Boi per avançar cap a una mobilitat més sostenible. Coneixerem els nous propietaris dels cinemes Can Castellet per saber quina nova etapa s'obre per a un dels equipaments culturals més importants de la ciutat. Avui, Dia Mundial del Donant de Mèdula Òssia, ens acostarem fins al punt de donació per conèixer com està responent la ciutadania i recordar per què continuen sent necessàries les donacions. Comentarem les últimes paraules de Vox en Boi amb el politòleg Víctor Iniesta i farem un repàs per la història del complex esportiu municipal Pau Gasol, que compleix 20 anys des de la seva inauguració.
0: Però abans, les efemèrides, Albert Vilar, que expliquem?

0: un 22 de setembre de 1964 a Broadway s'estrena El violinista en el tejado. El musical explica la història de Tep Ye, el lleter del poble de Navatepka, que intenta mantenir la seva religió jueva, tradicions religioses i culturals a mesura que les influències externes envaeixen la vida de la família. No sé què té a veure amb Un violinista en el tejado de Melendi.
1: O sigui, m'acabes de deixar descol·locat.
0: T'ho juro que Un violinista en el tejado ho he buscat i va d'això, però mira, a Melendi li va agradar el nom, m'imagino, perquè no explica res de religions jueves ni res.
1: Escolta, Melendi, no t'haurà passat res així estrany.
0: Melendi?
1: Sí, no sé, no t'haurà donat... És alguna cosa per inspirar-te en això que acabes de dir, perquè m'has deixat una mica...
0: Vinga, va, deixa-m'ho passar. Ahir va fer 48 anys que va sortir aquest àlbum. El 22 de setembre de 1978, el grup punk de Ramones va treure el seu quart àlbum d'estudi titulat Road to Ruin, on estava una de les cançons més famoses del grup de Nova York, aquest I Wanna Be Sedated, amb més de 300 milions de reproduccions a Spotify. I fa 32 anys s'estrena aquesta sèrie. Un 22 de setembre de 1994, als Estats Units, s'estrena la sèrie Friends, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. Va estar en antena 10 anys i va ser la sèrie de comèdia més exitosa de tots els temps. Ahir era l'aniversari de Martha Kaufman, una de les seves creadores, i m'imagino que, mira, volia fer un regal estrenant una sèrie que li va anar força bé.
1: I Albert, a qui felicitem avui?
0: Doncs avui parlem de música.

0: Un 22 de setembre de 1851 va néixer al condat de North Yorkshire el músic anglès David Coverdale, vocalista de la banda britànica Whitesnake, amb aquest Is This Love.
1: No em facis dir un altre, eh?
0: No, no, la veritat
1: complicat,
0: que no.
1: Complicat, eh?
0: I fa 68 anys aquest altre cantant. A veure com ho explico, això.
1: Sí.
0: El 22 de setembre de 1958 va néixer a la Toscana el tenor italià Andrea Bocelli, autor d'aquest Conte Partiro, portivo l'arenc castellà. El seu àlbum Romanza és un dels àlbums més venuts de tots els temps, mentre que Secretàries és l'àlbum clàssic més venut per qualsevol artista en solitari a la història. El tio és el rei de la música clàssica.
1: Jo vull no dedicar-li un segon d'antena a explicar com de bo és l'Albert Vilar, el nostre malabarista de Ràdio Sant Boi. Fent de tècnic, se li ha caigut el micròfon, ha estat capaç d'agafar-lo amb el colze, perquè la ràdio és la ràdio i la ràdio no pot parar. No pot parar.
0: I finalment fa 60 anys aquest personatge.
2: Manolo era todo un macho de pelo en pecho.
0: Avui va de música molt rara, eh? Un 22 de setembre de 1966 va néixer a Sabadell Albert Pla, cantautor català, autor d'aquesta cançó, El dia de la bèstia. Llegint la descripció que posa a la Wikipedia, les seves creacions musicals i els seus concerts barregen un to infantil, controvertit, provocador i de denúncia, cosa que el fa molt difícil de classificar en un corrent musical determinada. Mireu la seva entrevista a l'antic programa de la Resistència i ho entendreu.
1: Bueno, en general, escoltar-lo parla sempre un espectacle. Eloi, efemèrides locals.
3: Doncs com aquests dies de Sant Boi celebra la Setmana de Mobilitat Europea i també ho farem ara d'aquí uns minuts, doncs comencem amb mobilitat perquè un 22 de setembre del 2008 començava a Sant Boi el projecte Rot Escola, una iniciativa de la policia local per ensenyar els nens i nenes a anar en bicicleta de manera segura a través de circuits i activitats pràctiques, que per cert és una activitat que encara es continua fent a les escoles. I de la mobilitat passem a les modernitzacions de la ciutat, perquè el 22 de setembre del 2022 quedava aprovat definitivament el projecte de la modernització del mercat Torre de la Vila, i uns anys abans, el 22 de setembre del 2005, s'aprovava definitivament una modificació del Pla Especial Urbanístic del Parc de la Muntanyeta i els seus equipaments. Així que avui, 22 de setembre, les efemèries es parlen de mobilitat i també de transformació.
1: Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs ahir va fer 22 anys aquest àlbum.

Un 22 de setembre de 2004, el grup estadounidenc Green Day va treure el seu setè àlbum d'estudi. Va ser titulat American Idiot, com la cançó que va sortir uns mesos abans, i allà estava aquest Boulevard of Broken Dreams, dos de les cançons més famoses del grup de Califòrnia. Escoltem Boulevard of Broken Dreams, que ahir va fer 22 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Dia Mundial sense automòbil, jornada que promou alternatives al cotxe, com ara caminar, utilitzar la bicicleta i el transport públic, amb l'objectiu d'afavorir una mobilitat urbana més sostenible. Ho parlarem en el programa d'avui.
0: Avui, que és 22 de setembre del 2026... Repassem alguns dels temes del dia. El Tribunal Constitucional avalarà previsiblement l'amnistia del delicte de malversació, un pas que podria costar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, Eloi.
2: La majoria del tribunal ha rebutjat la ponència del magistrat José María Macías contrari a aplicar l'amnistia. Ara haurà de redactar-ne una nova de favorable a la mesura. La data clau serà el 6 d'octubre, quan el Constitucional abordarà el primer recurs sobre la malversació. La seva decisió marcarà la pauta que haurà de seguir el Tribunal Suprem. Si la sentència és clara, el Suprem podria aixecar les ordres de detenció contra Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides arrenca avui a Nova York amb les guerres, la intel·ligència artificial i el futur de la cooperació internacional sobre la taula.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, serà un dels grans protagonistes i farà el discurs d'obertura. També es parlarà de conflictes com els d'Ucraïna i l'Iran i la situació de Palestina. L'ONU afronta aquesta assemblea amb el multilateralisme qüestionat i amb més de 60 conflictes armats al món. El repte és recuperar la cooperació entre països en un context internacional cada cop més complex. I un altre dels temes de fons serà el relleu d'Antonio Guterres com a secretari general de l'organització a partir de l'any que ve.
0: Per cert, Sánchez ha descartat assistir a la recepció de Trump per l'assemblea de l'ONU per motius d'agenda, diu Pedro Sánchez. El govern espanyol refreda les crides a una nova entrada massiva a Ceuta aquest dimecres, avui coincidint amb les eleccions legislatives al Marroc.
2: Sí, el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez assegura que aquest missatge no està arrelant, però manté el contacte amb les autoritats marroquines i prepara un dispositiu preventiu a la frontera. Interior també reforçarà la vigilància a Ceuta i Melilla amb agents de la Guàrdia Civil i farà seguiment de les convocatòries a les xarxes. Tot plegat enmig de la tensió migratòria a Ceuta i després de l'atac amb pedres al cotxe d'una diputada de l'Assemblea de la Ciutat.
0: I pel que fa a l'actualitat local, aquest cap de setmana haurem d'estar especialment atents als talls de circulació a la ciutat.
2: I serà motiu de diferents activitats esportives. La principal afectació serà per la cursa ciclista cadets, que comportarà talls entre les 7 del matí i les 3 de la tarda. Es veuran afectats diversos carrers, entre ells Múrcia, Riera de Fonollar, l'Avinguda Marina i el carrer Doctor Josep Castells. En aquests trams el tall serà total mentre duri la cursa. A més, entre 8:45 del matí i les 12 del migdia també hi haurà afectacions per la cursa solidària Red Race. Els talls afectaran també els carrers com Riera del Fonollar, Joventut, Aragó, General Prim i Segre, així com puntualment la rotonda de l'Avinguda Aragó amb la Ronda Sant Ramon. I encara una tercera activitat farà variar la circulació, la bicicletada, una passejada comarcal en bicicleta que provocarà un tall puntual a la plaça Catalunya entre els carrers 3 d'Abril i Mallorca, aproximadament entre les 9 i les 11 del matí. Per tant, diumenge els desplaçaments per Sant Boi es podran veure condicionats durant bona part del matí i en alguns punts també fins a la primera hora de la tarda.
0: I això no acaba aquí, perquè a Sant Boi, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya farà treballs nocturns a l'estació durant el mes d'octubre.
2: Sí, les obres serviran per substituir el paviment per a persones invidents del vestíbul. Per no afectar el servei ferroviari, els treballs es faran a les nits laborables. Les actuacions amb afectació acústica seran del 4 al 16 d'octubre, tots dos dies inclosos.
0: Tot plegat coincideix amb que avui és el dia de la mobilitat sense cotxe i a gent de carrer volem preguntar-nos fins a quin punt és possible moure's per Sant Boi sense cotxe i també com està de connectada la nostra ciutat. Així ens ha respost alguns ciutadans de Sant Boi.
3: A pie o en transporte público se puede movilizar uno muy bien.
4: Doncs jo no sóc usuària del transport públic a Sant Boi, però sí que penso, i en altres moments de la meva vida sí que he estat usuària, i penso que sí que té una bona xarxa d'autobús local i connectat amb tot el que és l'àrea metropolitana.
5: Força fàcil, sí que és veritat que el centre, doncs, per la seva composició, es fa a vegades una mica difícil que passin els autobusos, això, però en general penso que la connexió és força bona.
0: Hem preguntat a l'Ajuntament sobre aquesta mateixa qüestió i la xifra que ens donen al respecte és que el 70% dels desplaçaments interns són a peu o en transport públic. En aquest sentit, expliquen també que es treballa en tres plans per la mobilitat a Sant Boi.
2: Doncs sí, el primer, la construcció de trams a 30 pels cotxes, per altra banda, l'impuls del transport públic i, per últim, projectes de peonització, és a dir, carrers adaptats per a peatons. Però el gran projecte de la ciutat, pel que fa a la mobilitat, té com a protagonista els ferrocarrils. És Javier López, regidor de mobilitat.
6: Trabajamos por una conexión ferroviaria que interconecte con la parte sur de la comarca y esperamos con mucha alegría el proyecto que ya está en marcha, de que nos permitirá interconectar los ferrocarriles catalanes con la línia del Vallès en Passeig de Gràcia.
2: Respecte a quin és el gran repte pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament reconeix que és l'encaix del patinet elèctric, una forma de transport cada cop més utilitzada.
0: Les últimes dades diuen que la criminalitat baixa, Sant Boi, Eloi.
2: Durant el primer semestre del 2026, les infraccions penals han disminuït un 5,4% respecte al mateix període de l'any passat. És Cristina Muñoz, regidora de policia local, sobre les interpretacions que fa de les dades dels partits d'extrema dreta.
7: Hem de posar-hi dades rigoroses davant d'aquest discursos polítics de la por. El funcionament de la dreta i de l'extrema dreta té diversos modus operandis. Confonen, no sé si voluntàriament o involuntàriament, la sensació de seguretat amb la realitat delictiva, utilitzant, pues, per exemple, casos aïllats de, o vídeos, no?, virals fora de context per crear aquest tipus de sensació o d'alarma social.
2: La regidora reconeix que, tot i que celebra la dada, ha d'esperar la propera Junta Local de Seguretat per analitzar-les amb més coneixement, però avança que s'instal·laran càmeres de seguretat en zones d'alta criminalitat com la zona de l'Oci.
0: I com se situa Sant Boi respecte a la resta de poblacions?
2: Doncs és una baixada que se situa en la línia general de Catalunya, on els delictes han caigut un 7% entre els mesos de gener i juny. El descens es deu sobretot a la reducció de la criminalitat convencional, especialment del furs, que al conjunt del país ha baixat un 14%. Tot i aquesta tendència a la baixa, no tots els municipis registren descensos. De fet, les infraccions penals han augmentat en 18 dels 70 municipis catalans de més de 20.000 habitants analitzats. Són dades del Ministeri d'Interior.
0: Diu la regidora que li preocupen els discursos d'extrema dreta, doncs Sant Boi, a poc Sant Boi en aquest cas, diu això.
8: T'has preguntat o qüestionat alguna vegada què podríem fer amb els 227 milions que gastem a Catalunya amb els protegits de l'esquerra que estan a la presó?
0: 227 milions gastats en els presos protegits per l'esquerra. Això és el que diu Vox Sant Boi. Hi ha molts matisos aquí, evidentment, ho analitzarem amb el politòleg Víctor Iniesta a partir de les 7. Però abans, en esports. Avui seguim repassant la resta de resultats de la primera jornada de la temporada.
1: Parlarem amb el nou entrenador de la penya Màlaga, Marcel Pagès, sobre el seu debut amb l'equip malaguista, que es va estrenar amb una victòria contundent davant del Sant Vicenç dels Horts, i també parlarem amb Rubén Guevara, entrenador del Vinyets Olivell, que ha debutat amb victòria a tercera catalana.
0: Però abans...
9: Buenas, dic Pedro, tinc 25 anys i porto des que soc petit venir aquí a la muntanyeta jugant a bàsquet, però sí que és veritat que últimament costa més fer grup, fer equip aquí a la muntanyeta, perquè les condicions de la pista no són les adequades i no ens queixem d'una qüestió de cistelles o de rets. És una qüestió de seguretat, perquè la pista es va construir fa 8-9 anys. Des de llavors la pintura no s'ha canviat, és molt difícil jugar, et caus amb molta facilitat. I
1: les persones que utilitzen habitualment la pista de bàsquet del Parc de la Muntanyeta han reclamat a l'Ajuntament actuacions de manteniment per millorar l'estat de l'equipament a través d'aquest vídeo Instagram del compte Sant Boi Streetball. Les protestes van començar el setembre del 2025, quan s'assegurava que la pista relliscava i que una part no té l'enllumenat suficient. Avui rebem els membres d'aquesta comunitat per saber com està la situació de la pista.
0: Ho farem avui a Sant Boi en joc a partir de 6:45 de la tarda. Dos quarts de set, no, 7:45. Ara falten, de fet, 8 minuts perquè siguin 6:45. Des de fa uns mesos, els cinemes Can Castellet de Sant Boi han estrenat 2 nous gestors.
2: Sí, la nova concessionària Cinemes Sigec Sant Boi està formada per Josep Vilella i Albert Vilà, dos professionals que ja coneixen de prop l'equipament i el sector del cinema. La concessió és inicialment per un any, tot i que els nous gestors ja han avançat que volen optar a futures concessions. El projecte preveu ampliar considerablement l'activitat. Es passarà de les prop de 1.500 sessions anuals actuals a unes 4.500, amb obertura 6 dies a la setmana. Pel que fa a la cartellera, es mantindrà el cinema comercial i familiar, però reforçaran les pel·lícules en versió original, en català i també el cinema independent, europeu i d'autor. Una altra qüestió destacada, tota la plantilla actual es mantindrà, ja que els treballadors seran subrogats per la nova concessionària.
0: En parlem amb un dels dos directors d'aquesta empresa concessionària, és el Josep Vilella. Què tal? Bona tarda, com estàs?
10: Hola, molt bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer, que és el que us ha fet donar aquest pas?
10: Ah, una gran pregunta. Doncs que, tal com deia el senyor Rocky Balboa, la pel·lícula Rocky, no servim per fer una altra cosa. L'Albert i jo, doncs, ja som socis. Vam agafar la programació de Can Castellet quan es va inaugurar el cine, Gestionem el cine d'aquí, més Sant Cugat, Vic, Villarreal i Andorra, vale? Aleshores, doncs, bueno, se'ns va proposar de presentar-nos a la licitació i no ens ho vam pensar. Aviam, l'avantatge que tenim és que coneixem Can Castellet, coneixem Sant Boi des de fa 16 anys, des de l'inici, i doncs, bueno, per nosaltres teníem molt clar què és el que podíem millorar, què és el que podíem canviar, i doncs, ja et dic, l'Albert i a mi ens va molt el rock and roll i vam dir que nassos, vinga, anem a ballar.
0: És d'aquelles propostes que no t'ho pots ni pensar?
10: No, la veritat és que no, perquè aviam, jo sempre dic de que tinc 64 anys i tinc la sort de poder dir que no he treballat cap dia de la meva vida, i pencat moltíssim, però l'avantatge d'estar en el món que a tu t'agrada, fent la feina que a tu t'agrada, realment t'ho prens d'una altra manera, i ja et dic, és que no servim per una altra cosa, la veritat.
0: Tot i aquesta il·lusió que deies amb la que agafeu aquest nou projecte, quin cinema us heu trobat quan l'heu analitzat?
10: A nivell de...
0: En general, hi ha molts nivells, i m'interessen tots.
10: T'interessen tots els nivells. Bueno, a nivell tècnic hem tingut que resoldre diversos problemes. A nivell tècnic s'ha tingut que agafar Ikelonic, que és l'empresa número 1 d'Espanya en cinematografia, doncs s'ha tingut que ficar les piles i s'ha tingut que ficar la cabina perquè la imatge, els projectors estaven bastant tocats, tenien una falta de manteniment greu, i la imatge, doncs, amb el que afecta sobretot la colorimetria de la pel·lícula, doncs la veritat és que deixava bastant de desitjar, començava a estar ja a un nivell bastant perillós. Què vol dir això? Pues que la pel·lícula, en vegada de gaudir de tots els colors, pràcticament el color predominant era el verd. Aleshores, doncs, bueno, això ens va afectar sobretot també molt amb el tema del 3D. El tema del 3D es va tindre que agafar i, bueno, també ficar tot el dia, no? Després, a nivell de so, també s'han tingut que pràcticament equalitzar les 5 sales, s'han tingut que canviar algun processador, s'ha tingut que canviar algun altaveu, però hem tornat a aconseguir, hem aconseguit que la gent que entri ara al cine, el que dic jo, les sales de Can Castellet són unes sales de 100 persones, i ara actualment, quan t'assentes, tornes a tindre uns auriculars al cap, perquè el so ara torna a ser espectacular i la imatge ha guanyat moltíssim. A part d'això, també s'ha tingut que fer manteniment, perquè era mes d'agost, amb els equips de refrigeració. I bueno, i més coses, llums, assientos, bla bla bla bla bla, llums d'emergència, però bueno, les coses més grosses ja et dic que han sigut més cabina i equips de refrigeració. Clar, també és la cosa de que ens han trobat que ha sigut el mes d'agost, no? I el mes d'agost, trobada que pugui vindre gent professionals per fer aquests arreglos i tot això, que no hi ha hagut problema, no? Perquè s'hi dediquen 365 dies a l'any, però sí que hem tingut alguns problemes amb altres, però bueno, i encara estem amb coses que també estarem xerrant amb els serveis tècnics de l'Ajuntament d'aquí, amb portes d'emergència, aquí i allà, i bueno, encara queden coses per fer, per posar-lo perfectament al dia.
0: S'ha fet una inversió grossa, llavors, des que heu arribat?
10: Pues de moment estamos en ell. Sort que hem tingut un estiu de que, bueno, tant l'Odissea com sobretot, Spider-Man la 1, Odissea 2, Minions la tercera i ara Cronos i el Ser Querido, doncs estan ajudant amb les recaudacions, però sí, hem tingut que agafar i ficar cèntims en aquí, però bueno, els donem perquè la cosa vagi bé. Ja, això pregunta-m'ho dintre d'un any.
0: Per arrencar les màquines.
10: Exactament, sí, exactament. Però bé, no ens queixem. Es tenia que fer i ja s'ha fet.
0: D'aquí un any els cinemes els tindreu vosaltres, també?
10: A l'Albert i a mi ens agradaria molt. És que passa... Aviam, Sant Boi, quan se'ns va oferir la programació de Sant Boi, ara fa 16 anys, així aproximadament, Jo he estat sempre vinculat als cines de Gavà i de Castelldefels, vale? De petit la meva família portava aquests cines. De fet, va haver-hi una temporada durant 4 o 5 mesos vaig estar programant l'Ateneu Familiar, que això molt poca gent ho sap, no? Però clar, no deixa de que aquí a Sant Boi, jo visc en el Prat i clar, tinc molts amics aquí a Sant Boi. Hòstia, Vilella, no agafaràs el cine de Sant Boi? Vinga, home, va, vinga, tira endavant. I bueno, pues l'Albert, que sempre és el que sempre està tirant endavant amb coses d'aquestes, doncs clar, ho agafa i va dir, Josep, el cine de Sant Boi, això s'ha d'agafar sí o sí, i clar, hi ha un carinyo. De fet, la societat hem volgut que sigui Cinemes a Sixec Sant Boi, i li hem volgut ficar el nom de Sant Boi, vale? No és una societat que sigui, aviam, sí, es podria exportar en un altre lloc, però s'ha volgut ficar el nom de Sant Boi a dintre de la societat. Ens encanta aquest poble.
0: De fet, aquesta societat s'ha creat a propòsit pel cinema.
10: Exactament. O sigui, la societat nostra és ASIGEC. ASIGEC vol dir Assessorament i Gestió de Cinemes. ¿Vale? Aquesta és la societat que es va crear-se fa 16 anys per programar aquest cine. I d'aquí van sortir més cines. ¿Vale? Però clar, quan s'agafa i es diu «Ojo, que ara passem a exhibició», ara passem a ser nosaltres els exhibidors. Clar, aviam, sí que es podia haver fet dintre de ASIGEC i ja està. Però era allò que dèiem, no, hem de fer ASIGEC Cinemes Sant Boi. I per això hem creat aquesta altra societat nova. Aviam, va ser, digue-li, una fricada, no? Però creiem que el nom de la societat tenia que portar el nom de Sant Boi.
0: Abans m'explicaves això, que esperaves que encara millorés tot això que explicaves d'aquí un any, donant per fet, per tant, que seguiríeu portant els cinemes quan aquesta primera concessió en teoria era d'un per un any. S'ha parlat ja d'això amb l'Ajuntament o encara és d'hora?
10: No, encara és d'hora. Ma, jo m'imagino, aviam, això és una cosa que es farà una licitació, m'imagino que serà, em sembla, el mes de juny o juliol de l'any vinent, i bueno, pues ja quan toqui xerrar d'aquest tema, pues evidentment que xerrarem d'aquest tema, però vamos, l'Ajuntament de Sant Boi ens tindrà l'Albert i a mi sempre al seu costat, com, bueno, com s'està demostrant, perquè ara, per exemple, estem liadíssims, bueno, liadíssims, sempre m'agrada dir liadíssims, no? Però amb el tema, per exemple, del com es diu, de l'altaveu Sant Boi, no? O sigui, fem tota una sèrie d'activitats que l'Ajuntament ens ha demanat de fer, i bueno, pues en cap moment hem agafat i hem dit no, això no pot ser tal i qual, no, que va, adelante, tira, i pues bueno, en tenim programades unes quantes, la veritat.
0: I no us fa por aquesta inversió forta que hi ha hagut aquest agost, tenint en compte que potser aquest cinema serà només un any gestionat per vosaltres?
10: Mira, calla i toquem fusta, per favor, toquem fusta. Ja veurem com acaben d'anar les coses. Però el que no pot ser, tu fas pagar el preu d'una entrada perquè la gent tingui una experiència, vale? El cine, heu de pensar, el cine no morirà mai, perquè el cine és l'acte social per excel·lència, vale? Tu vas al cine a compartir les risses de la gent, a compartir les emocions de la gent. Aleshores, l'Albert i jo no ens podem permetre tindre un cine en el qual tu no sentis això. Tu no pots veure l'Odissea amb unes condicions que no són les que pertanyen, perquè llavors estàs llançant a la gent fora del cine, estàs fent que la gent perdi l'interès, que, oye, ya nos, para verlo así ya nos quedamos en casa, que estem més tranquil·lament, tal i qual. No, el cine té uns paràmetres i tu no els pots variar. Tu estens, la teva obligació és una projecció, la teva obligació és un so, la teva obligació són unes butaques, són uns serveis, són, si vols, unes crispetes, és tot això, és tot això el que fa que el cine sigui l'experiència que és. Anem al cine a veure ara La Bola Negra quan s'estreni, anem al cine a veure l'Spider-Man, anem a veure al cine això, però ho has de veure-ho amb garanties. Que després, al cap d'un any, no tenim la licitació, no es guanya, bueno, doncs mala sort. Però espero que així ens pugui ser. No ho sé, això ja pregunto. Mira, dintre d'un any em fas vindre aquí i ja t'ho diré.
0: Quedes ja convidat, ja t'aviso. I en punt en tot això que dius, més enllà d'un projecte personal, un projecte empresarial, hi ha una part d'activisme, també.
10: No t'entenc, l'activisme.
0: En el sentit del cinema. De lluitar com perquè es mantingui, diguéssim, el el prestigi d'anar al cinema i que allò sigui el que ha de ser, justament el que ara explicaves.
10: És el dia a dia, és el dia a dia en el que ens enfrontem, en el que ens enfrontem l'Albert i jo. O sigui, pensa una cosa, cada setmana s'estrenen 15 pel·lícules en aquest país, vale? 15 pel·lícules és una autèntica bogeria. Vale? Aleshores, la feina nostra comença per seleccionar què és la pel·lícula que fem, quines són d'aquestes 15, quines són les que triem. Ara, per exemple, doncs, per aquesta setmana, ja fa setmanes que tenim seleccionat que entrarà La Isla Prohibida, La Bola Negra i El Corazón de la Bestia. Però clar, no ens podem aturar aquí, aquestes ja estan. Aleshores, què fem amb aquestes pel·lícules? Les intentem cuidar amb els millors horaris, amb els millors passes, perquè només tenim 100 entrades, només els aforaments són de 100-120 persones. Aleshores, hem de preveure que potser aquella pel·lícula es fiqui a 3/4 de sala. Bueno, doncs intentar que la gent no es fiqui a fila 2, intentar ficar-li un altre horari perquè la gent pugui tindre bones localitats per això. Al marge d'això, de les pel·lícules, els complements, quins complements? Fem el cicle de cinema francès entre setmana, pel·lícules en francès subtitulades en català. Comencem la temporada d'òpera, que també estem en contacte amb la biblioteca d'aquí de Sant Boi, perquè també farem una espècie de presentació de pel·lícules, però tenim una temporada d'òpera que entre directes i diferits ens anem aproximadament als 12 títols. Hem ampliat els dies de cinema. Aquest cine el dilluns i el dimarts estava tancat. Durant l'estiu, el dilluns i dimarts han estat obert, i ara els dimarts els tenim oberts. No podem fer el cine sènior, perquè per fer el cine sènior t'has d'apuntar, és una cosa estatal, no? Però l'Albert i jo pues hem creat el cine top sènior, vale? Què fem? El dimarts, el cine top sènior vol dir que per 3 euros, si ets major de 65 anys, tu pots entrar en el cine. O sigui, és una altra de les coses que també hem fet. Fet el cine sènior, hem fet el cine de cicle en català, les òperes, i jo què sé, i estem ficant molt d'interès amb la venda anticipada, de que la gent s'acostumi a comprar les entrades per internet. Per exemple, hem ficat entrades ja preventa de Dune 3 pel mes de desembre. Les òperes també ja pràcticament la setmana que ve ja suposo que ja podràs treure les òperes per tota la temporada, tot en venda anticipada. O sigui, no parem de fer coses, i a més tinc la sort de tindre un soci, el qual m'estimo moltíssim, que en vegades de tindre un cap, té una olla que està bullint tot el dia, i tot el dia està parint idees. De fet, això del cine top sènior va ser d'ell. Ah, la festa del cine, aquest cinema no feia la festa del cine, i ara a l'octubre nosaltres estem apuntats perquè Can Castellet vingui la festa del cine aquí a Sant Boi, de dilluns a dijous a 3,50 €. O sigui, no parem. Ell té les idees i jo executo.
0: Parlaves ara de les activitats que esteu impulsant. Abans has dit que us havíeu trobat que el cinema a nivell tècnic hi havia mancances. Com us vau trobar el cinema a nivell de programació? Perquè ara explicaves que també esteu aplicant algunes novetats.
10: Bueno, a nivell de programació no hi ha problema perquè la portava jo. El que passa... O sigui, més ràpid no et puc contestar, no?
0: Sí, clar.
10: El que passa és que, clar, que BNC marcava uns paràmetres per a la programació. Vale? Aleshores, clar, jo tenia que complir aquells paràmetres. Estiguessi d'acord o no estiguessi d'acord. BNC eren els gestors d'aquests cines i tenien les seves normes. Volem això aquí, allà, tal qual, i bueno, pues vale, pues cap problema, ho voleu així, ja està. Per això, pues vale, pues ja està. Com que ja sé com programava jo amb BNC i com a nosaltres ens agrada programar i tot això, doncs és el canvi que s'ha fet. Nosaltres apostem per un altre model. Per exemple, una diferència és que nosaltres creiem molt amb la bossa, però per què has de ficar una bossa els diumenges al vespre i els dijous al vespre? No. Nosaltres, per exemple, doncs les bosses normalment, si tenim lloc, la fiquem de divendres a dijous, tota la setmana. Si no tenim lloc, procurem ficar-la dimarts, dimecres, dijous. Vale? O sigui, anem jugant, no ens fiquem en diumenge al vespre. Hòstia, una bossa el diumenge al vespre pot ser una putada. La veritat, con todo el cariño del mundo, no? Aleshores, doncs, bueno, doncs els anem variant així d'aquesta manera, i la bossa ho hem fet així. Amb el cinema en català intentarem que totes les pel·lícules que hi hagi còpia en català La Can Castellet les exhibirà amb un o dos passes, com hem estat fent des del dia 22 de juliol fins avui. I si també veiem alguna pel·lícula que en 3D pugui ser interessant de veure, doncs també la farem. En aquest cas només hem tingut l'Spider-Man en 3D, que l'hem tingut, em sembla, gairebé 3 setmanes, i bueno, la propera que veiem que vingui en 3D no ens ho pensarem. A saco.
0: Dèieu en una entrevista recentment que fareu la vostra.
10: Això va ser... Sí, això va ser amb la meva estimada Mònica, que li vaig fer el comentari. Dic, sí, ara farem la nostra. Fer la nostra és fer tot això. És fer tot això, és un no parar. És també, al marge del que t'he dit, a nivell de bar, per exemple, pues s'han afegit els, com es diu, les crispetes dolces. El cine no tenia crispetes dolces. S'han afegit crispetes dolces, s'han afegit nachos, s'han afegit, com es diu, granitzats. O sigui, s'han ficat la tira de coses que abans no hi eren, productes que abans no hi eren. I ja dic, pues entre això, voces, català, òperes i tot això és lo que estem dient de... Estem fent la nostra, vinga, va, a saco, evidentment, fem la nostra, però aviam, tinguem un compte, sempre amb l'Ajuntament al darrere, que també l'Ajuntament ens ve, escolta, ara amb el tema de l'altaveu estem programant tot d'actes d'ells i tot això. L'òpera també, ja he dit abans, l'òpera no es feia gaire òpera aquí, pues òpera a saco, vinga, hombre, anem-hi, ja està. Que surt malament, mala sort, però no es podrà dir de que l'Albert i jo no hem deixat de provar una cosa en aquest cine, perquè tot el que apliquem als altres cines, Vic, Villarreal, Andorra i Sant Cugat, tot ho estem ficant tot en aquí, amb matisos, perquè cada cine, cada població té el seu matís, però aquesta és la idea.
0: Parlaves ara també del que s'oferia en el bar, no puc passar allà sense aquesta pregunta. Crispetes dolces o salades?
10: Crispetes dolces o salades? Bueno, jo sóc més de gominoles.
0: Ah, de gominoles, bé, això quedarà entre nosaltres.
10: Sí, sí, jo soc més de gominoles, la veritat. Però bueno, però sí, home, ficar a la gent quan es va trobar les crispetes dolces va al·lucinar quan les va tornar a veure. Ostres, teniu palmetes dolces, vostres palmetes dolces. I hi haurà un canvi segurament potent dintre de 15 dies, un mes.
0: Volem saber-lo.
10: No, aquest no te'l puc dir-te'l, però el bar segurament dintre de 15 dies, 30 dies, el bar tindrà un canvi potent. Però no puc dir-ho, no està firmat.
0: Doncs
10: em tornes a trucar, a cridar, i vinc cap aquí i ja te'l diré.
0: Voldrem saber-lo, però clar, per nosaltres mantenir-nos enganxats a la trama, diguéssim, necessitem alguna pista, alguna cosa.
10: Necessites alguna pista? Glu, glu, glu.
0: Glu, glu, glu. Una piscina.
10: No... Ahí lo dejo.
0: Doncs res, veurem què acaba passant. Parlaves abans també d'aquest estiu, de que us ha permès també fer aquesta inversió el fet de que hi ha hagut bones ventes, hi ha hagut pel·lícules també que han estat molt taquilleres. En aquest sentit, com està funcionant el cinema? No sé si tens alguna dada al respecte.
10: Com està funcionant el cinema? Bé, el cinema... Mira, anem a veure una cosa. Can Castellet no és diferent d'una altra banda. O sigui, si el cine a Espanya puja, Can Castellet puja. Vale? Aleshores, aquest any el cine a Espanya crec que porta un creixement aproximadament d'un 30%, vale? d'audiència, no? És el que pràcticament porta Can Castellet. Can Castellet també està aproximadament amb un 30% d'increment, però ja dic, és una cosa que agafes i dius, i per què? Pues mira, pues no sé, o sigui, és molt raro de, per exemple, la bola negra anirà bé a tot arreu. No concebeixo que en Castellet sigui no li vagi. Sí que pot passar alguna vegada amb alguna, però normalment al cine quan tu et quedes mirant el rànquing el dilluns pel dematí de totes les pel·lícules que s'han estrenat en aquest país, que en Castellet no és una excepció. Farà més, farà menys, però si la primera ha sigut la bola negra, ja et dic jo que en Castellet serà la bola negra, no? Amb la qual cosa, doncs, bueno, pues sí, amb xifres ha sigut un estiu guapo, ha estat un estiu potent. Ja dic, Spider-Man la número 1, l'Odissea la número 2 i el Minions la tercera, després també està per allà al mig la Baiana, i bueno, començaments de setembre que va entrar el Cronos i el Cerquedido. El Cronos va entrar, evidentment, en versió original en català, i jo diria que Cronos és la quarta pel·lícula de l'estiu, perquè encara es va estrenar abans del 15 de setembre i ho considero estiu.
0: Quin ha estat el nombre total d'entrades venudes aquest estiu?
10: El número total d'entrades venudes aquest estiu, 200.000. No, espera't, deixa'm, va, ja t'ho diré. Mira, anem a veure, això ens anem...
0: Ràdio en directe, eh?
10: Això ens anem aproximadament... En total ens anem amb unes 25.000 entrades, 20.000 entrades aproximadament.
0: 20.000 entrades venudes aquest estiu, deies que més o menys en general l'increment havia estat com d'un 30% en el, en el consum del cinema. Creus que és per les pel·lícules o perquè hi ha un cert com canvi en les dinàmiques de consum, diguéssim? Vull dir, la gent va més al cinema pel cinema en si mateix,
10: és una...
0: perquè li agraden al cinema o perquè li agraden aquelles pel·lícules en concret que en aquest moment han estat al cinema?
10: Tal com t'he dit, el cinema és un acte social, vale? És un acte social per, és l'acte social per excel·lència, i una bona pel·lícula arrossega una altra pel·lícula, no preguntis el per què, vale? Però si tu vas a veure l'Odissea i veus el tràiler de l'Spider-Man, dius, ostres, mira, també fan l'Spider-Man. No preguntis el per què, la gent, boom, hi va. O sigui, dit d'una altra manera, en el 2026, el que ha passat ha estat que la gent, no preguntis com, ha agafat la inèrcia d'anar al cine. L'agafada. Com l'agafada? Pues, evidentment, amb els títols que hi ha en cartelera, s'han trobat de que, ostres, mira, s'estrena aquesta pel·lícula, ostres, mira, ara ve aquesta altra, ostres, mira, ara aquesta, socialitzar, sortir, vindre al cine, anar a prendre alguna cosa, o anar a sopar, o anar a dinar i després anar al cine. És un acte social. La gent ha agafat la dinàmica d'anar al cine, i pues, l'únic que hem d'esperar, l'únic que hem de fer l'Albert i jo, és de que la gent quan vingui a Can Castellet pugui sentir l'experiència d'estar en un cine, vale? A partir d'aquí depenem totalment del mercat, depenem totalment de Hollywood, depenem totalment d'Espanya, i bueno, estem en un moment molt maco. No obstant, has de pensar que hi ha una dada que és la dada que a mi sempre m'ha preocupat, que és que només el 40% de la població va al cine. O sigui, fixa't si el cine té marge de millora. Jo, per la meva edat, vinc d'una època que el cine a Espanya tancava amb 225-250 milions d'espectadors. Vale? Aquest any estarem contents, que estem tots molt contents. No? Tancarem amb 100, eh? O sigui, de 225 milions a 100... I mira lo contents que estem, no? Però jo el que sempre dic, sí, però és que només va un 40%. Hi ha un 60% de gent encara que no va al cine. Clar, la nostra feina és intentar captar aquesta gent, que torni aquesta gent, però no només Can Castellet, sinó tot Espanya. Sí, imagina't que només que captéssim un 10% d'aquesta gent i el cine pugessi d'aquest 40% que va al cine a un 50%. Si tornaríem a estar amb uns números de rècord. Què és el que passa? Que evidentment la societat s'actualitza, millora, s'adapta, i hi ha altres opcions que no hi havien fa anys, entre altres les plataformes, però venim de 225 milions d'espectadors, i ja no et parlo de la postguerra, que estàvem a 500.
0: Clar, el que passa que aquest 60 que no va al cinema, com es pot arribar fins a aquesta gent? Com se li pot generar aquesta inèrcia que deies que passa, no? Que quan la gent va al cine normalment hi torna, però la gent que no hi va, com se la treu?
10: Ja et dic jo que si trobes la clau ara aquesta pregunta que acabes de fer, cobraràs més que el Messi.
0: I pensaré llavors.
10: Pensa-hi, perquè aquesta tecla no l'ha tocada ningú. Com recuperes aquest 60% que no va al cine? Què has de fer? Jo fins i tot un dia, me'n recordo quan era petit amb el meu pare, vaig dir, bueno, dic, s'agafa una metralladora i em diu, oia tu, entra al cine, no? Però clar, tampoc és plan, no? Però aquesta, això que acabes de dir tu, és la tecla. Jo sempre ho dic, tenim un 60% de millora encara. O sigui, podem dir-li a l'Ajuntament que s'ha d'ampliar els cines de Can Castellet amb 15 sales més, però com fem que aquesta gent vingui al cine? Per tant, clar, el que no ens podem permetre, l'Albert ni jo, ni ningú, cap exhibidor a Espanya, és de que la gent vagi al cine i surti rondinant del cine. Podràs sortir rondinant perquè la pel·lícula no t'ha agradat, però tu no pots sortir del cine dient no hay derecho, hacía un frío de narices, la proyección era horrorosa, el so això, les butaques... No, no, no. Tu estàs pagant una entrada, tu estàs oferint un servei i has de fer que sigui el millor del món i que la gent se senti com un rei, una reina a casa seva. Escolta, tu, hòstia, he anat al cine, uau, me lo he pasado la mar de bien. A partir d'aquí, doncs, ja et dic, l'Albert i jo, sobretot l'Albert, venga a pensar, és el que té més idees, també és més jove que jo, i, bueno, i és del que es tracta.
0: Jo crec que la solució no la trobarem, però el que sí que podem fer, que ara ho hem pensat, és potser un dia fer el programa des d'allà. Això podríem parlar-ne.
10: Oh, com vulguis. Mira, tens un avantatge. Amb l'Albert i a mi, tant l'Ajuntament de Sant Boi com la ràdio, teniu un avantatge. O sigui, l'Albert i jo ens apuntem a un bombardeo. O sigui, tu vols fer el programa de ràdio des de dintre del cine? No hi ha cap problema, vine, home, xerrem-ho i ja està. I fem el programa a dintre del cine i tot el que tu vulguis. Cap problema, fill, cap problema.
0: Tot serà qüestió de parlar-ho. Josep Vilella, gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
10: A vosaltres per haver-nos cridat a vindre.
0: I molta sort.
10: Gràcies.
0: Ara el que espera. Una pausa i continuem. Fins ara.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada.

0: 9 minuts i seran les 7. Nosaltres avui a Gent de Carrer seguim parlant de mobilitat perquè avui ho hem explicat també a l'informatiu. Se celebra el Dia Mundial Sense Cotxes en plena setmana més europea de la mobilitat.
1: Sí, com explicàvem abans, a Sant Boi 7 de cada 10 desplaçaments interns es fan a peu en transport públic. Des de l'Ajuntament asseguren que es treballa per continuar reduint l'ús del vehicle privat amb més de en zones 30, l'impuls del transport públic i nous espais pensats per als vianants. Entre els reptes pendents també hi ha l'encaix del patinet elèctric i la millora de les connexions ferroviàries. Però aquesta setmana de la mobilitat Sant Boi també surt al carrer amb diferents activitats i aquest cap de setmana una d'elles tindrà la bicicleta com a protagonista. Parlem de la Bicicletada, una activitat que tindrà lloc aquest diumenge 27. Ara ens parla el Rubén Herrero, tècnic de mobilitat. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Oriol.
1: Et vull preguntar per aquesta iniciativa de la Bicicletada. Primer de tot, per tots aquests espectadors que oients que no saben què és, com explicaries què és la Bicicletada?
2: Doncs la Bicicletada és una reunió que fem... primerament és una organització que parteix de diferents municipis del Baix Llobregat amb la idea de fomentar la participació i la mobilitat en bicicleta. I l'objectiu és una passejada familiar amb el propòsit de fomentar aquesta iniciativa del moviment més sostenible i amb bicicleta. I ens reunim, el que et comentava, en diferents municipis, la coparticipació, i partim dels diferents municipis fins a arribar a un punt comú que és el Parc de la Torre Blanca a Sant Feliu de Llobregat.
1: Per començar, Rubén, què es trobaran aquest diumenge totes les persones que hi vulguin participar?
2: Doncs, com deia, és un ambient molt, molt familiar. Tenim una organització molt, molt ben feta per una empresa externa en el qual tenim talls de carrer ben organitzats i en el nostre cas fem una passejada tant per la via pública com pel riu Llobregat i arribarem tots junts fins al parc de la Torre Blanca i allà sí que ens reunirem tots els municipis on trobarem un ambient festiu, un ambient on hi haurà hi haurà regals que es podran per part de l'organització i un ambient, com deia, molt familiar.
1: Per tant, és una ruta fàcil per tots els públics, eh?
2: Sí, i tant.
1: A part de ser una activitat, evidentment, doncs, de celebració, també es vol conscienciar d'alguna manera?
2: Aquesta és la idea, conscienciar a la gent de la utilització de la bicicleta en el dia a dia. Aquesta és la idea, però evidentment hem d'anar pas a pas, tant com en aquestes activitats com en el dia a dia o amb el dia a dia i amb accions més contundents amb l'utilització de la bicicleta, amb infraestructura o amb l'ajuda d'algunes altres accions com és la bicicleta compartida, l'elèctrica i algunes més.
1: És l'edició ja número 23 d'aquesta activitat. Noteu la presència de cada cop més persones?
2: Bé, realment és una edició que manté bastant la participació estable. I bueno, realment sí que hi ha un petit increment, però realment està capada també perquè tampoc podem tenir una afluència molt més gran de la que tenim, però sí, la participació es manté estable i és bona participació.
1: Com encaixa també, no?, dins d'aquesta setmana de la mobilitat la Bicicletada, no? És segurament aquest l'últim punt per fomentar tota la bicicleta i que s'uneixen molts pobles del Baix Llobregat. Com està coordinada aquesta activitat? Perquè són molts municipis, molts ajuntaments, i fer una ruta segura, estable, no sé això com es coordina.
2: Bé, primerament a nivell de coordinació principal sí que ens reunim els diferents municipis, els tècnics de diferents municipis per fer aquesta primera coordinació, i per una altra banda sí que es contracta una empresa especialitzada en fer aquestes rutes, i per realitzar les rutes, per fer tots els tràmits que es necessiten per realitzar els talls de carrer i de fer-la de forma segura, i per tant doncs sí que ens, hi ha una coordinació entre els diferents tècnics i sobretot amb l'empresa d'aquesta organitzadora que fa que tot rulli bé.
1: Acostuma a sumar-s'hi molta gent des de Sant Boi?
2: Doncs aproximadament la participació està en unes 60, 70, 80 persones.
1: De forma general, no de només persones que comencen des de Sant Boi?
2: Sí, des de Sant Boi és aquesta, sí, i de forma general potser arribem entre tots als 700-800 participants.
1: Llavors l'afluència és realment gran. No sé si hi ha alguna cosa que sigui el més complicat, el més complex de tota aquesta activitat.
2: Bueno, al final, partim d'una vuitantena de persones a Sant Boi i com veus allà arribem a unes 800 persones, 700. Clar, quan anem arribant als punts de concentració, als punts on conflueixen les diferents rutes, doncs els participants

0: segueixis en actiu i properament esperem que la propera notícia sigui una gran notícia, que és l'obertura del carril bici de forma oficial a la C245, que ens unirà a Cornellà, i per tant, com et dic, hi ha passes que s'estan fent i esperem que continuem en aquest sentit.
1: Doncs aquest diumenge la Baix Cicletada, no sé si encara estan les inscripcions obertes per aquells que ens escoltin, Rubén?
0: Sí, estan encara obertes, poden entrar, si el més fàcil és cercar per un cercador a la Baix Cicletada 2026, i la primera recerca podran entrar, i allà és molt fàcil poder inscriure's.
1: Doncs Baix Cicletada aquest diumenge dia 27, en Rubén Herrero, tècnic de mobilitat de l'Ajuntament de Sant Boi. Gràcies.
0: Gràcies.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 7. Moment de repassar els temes més destacats d'aquesta tarda de dimarts, però primer comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip viari.
2: Destaquem les cues per accidents a l'N 260, Montferrí-Castellbò, a l'Alt Urgell, si fa pas alternatiu, la B23 entre Sant Just d'Esvern i Esplugues en direcció d'entrada a Barcelona, i encara queden cues també a la C58 i la C33 des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona sentit Besòs.
1: La majoria progressista del Tribunal Constitucional es decanta per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La votació decisiva serà el 6 d'octubre, que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats. Junts veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges i, per Esquerra, els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. Els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès diuen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i a la vegada milloren la seguretat de l'Àrtic. Donald Trump creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en el qual també ha tret pit de la bona situació que diu que té el seu país. El govern vol prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. L'executiu impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per intentar minimitzar els efectes de la IA en el món educatiu. També s'aposta per recuperar les lectures obligatòries per als joves i així millorar les dades de comprensió lectora. Nou revés per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els socis europeus s'oposen a vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països, com reclamava el govern espanyol. I els Mossos investiguen com a homicidi el cas de la dona que van trobar morta al pantà d'Utxesa, a Torres de Segre, el mes d'agost. Tot i que l'autòpsia va descartar signes de violència en el cadàver, els Mossos han trobat prou indicis de criminalitat.
0: Esports.
3: Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió rebent el París. I Nene Paredes podria tornar a la convocatòria. Una altra jugadora blaugrana, Cata Coll, serà entrevistada d'aquí a uns minuts al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. També en futbol, Luis Blanco serà presentat avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga. I en ciclisme, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta per equips del Mundial de Montreal al Canadà. L'hora ha estat per Itàlia.
1: I pel que fa al temps, última tarda de l'estiu astronòmic amb cel clar i només alguna nuvolada al prelitoral. Les màximes han baixat una mica respecte a ahir, però igualment moltes arribaran als valors d'entre 27 i 32 graus. Les més altes, de 35 graus, han estat a l'Ebre. Aquesta matinada, a les 2:05, començarà oficialment la tardor, però els propers dies mantindrem el temps d'estiu.

0: 3Cat Info.
1: I pel que fa a l'actualitat local, aquest cap de setmana haurem d'estar especialment atents a les afectacions de trànsit a Sant Boi amb motiu de diverses activitats esportives.
2: Diumenge, entre les 7 del matí i les 3 de la tarda, la cursa ciclista Carets obligarà a tallar diversos trams del carrer Múrcia, Riera del Fonollar, l'Avinguda Marina i Doctor Josep Castells. També se celebrarà la Red Race, la cursa solidària destinada a recaptar fons per a les investigacions de la síndrome de Red. Entre les 10 i 2 quarts de 12 del matí hi haurà talls a diferents punts de Riera del Fonollar, l'Avinguda Aragó, el Primi al carrer Segre. I diumenge també arribarà la Baixcicletada, una passejada popular en bicicleta que sortirà a 2:15 de la plaça Catalunya i que reunirà participants de diversos municipis del Baix Llobregat en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. Precisament avui, coincidint amb el Dia Mundial Sense Cotxes, a Gent de Carrer ens hem preguntat fins a quin punt és possible moure's per Sant Boi sense vehicle privat. Des de l'Ajuntament asseguren que aproximadament el 70% dels desplaçaments interns ja es fan a peu en transport públic i que es treballa amb mesures per les zones 30, la millora del transport públic i la pacificació dels carrers. I encara parlant de mobilitat, Ferrocarrils de la Generalitat farà obres nocturnes a l'estació de Sant Boi durant el mes d'octubre. Els treballs serviran per substituir el paviment adaptat per a persones invidents al vestíbul i es faran de nit per no afectar el servei ferroviari. Les actuacions amb afectació acústica estan previstes entre el 4 i el 16 d'octubre. I acabem parlant de seguretat. Les dades del primer semestre del 2026 apunten a una baixada de les infraccions penals a Sant Boi respecte al mateix període de l'any passat. L'Ajuntament valora positivament la tendència, però assegura que caldrà esperar a la pròxima Junta de Seguretat per fer-ne una anàlisi més detallada, una evolució que segueix la tendència a la baixa de les ciutats que ja havia registrat durant l'any 2025.
1: Passant 5 minuts de les 7. I avui posarem també el focus en un gest que Eloi pot arribar a salvar vides.
2: Sí, aquest 22 de setembre se celebra el Dia Mundial del Donant de Mèdula Òssia. A Espanya ja hi ha més de 500.000 donants, però trobar una comptabilitat continua sent difícil. De fet, a escala mundial hi ha més de 44 milions de potencials donants i, tot i així, més d'un 8% de les cerques no aconsegueixen trobar-ne cap de compatible. És més, només un de cada 4 pacients que necessita un trasplantament troba un donant compatible.
1: Sant Boi també s'hi suma aquesta jornada amb diferents activitats per donar visibilitat a aquesta donació. De fet, durant el dia d'avui, la Fundació Hospitalària Sant Boi acull una jornada de donació de sang i plasma i també un espai per informar-se sobre la donació de mèdula òssia i inscriure's al registre de donants. Fins allà s'ha desplaçat la Marina Blanco. Què tal, Vanira? Bona tarda.
3: Bona tarda, John. Doncs sí, som a la Fundació Hospitalària Sant Boi, al carrer del doctor Antoni Pujades, on durant tot el dia s'està desenvolupant aquesta jornada de donació de sang i plasma. Però la iniciativa va una mica més enllà. Coincidint amb aquest Dia Mundial del Donant de Mèdula Òssia, aquí també s'ha instal·lat una carpa informativa del registre de donants de mèdula òssia perquè qualsevol persona interessada doncs, pugui informar-se sobre què significa ser donant i sobre el procés per inscriure-s'hi. De fet, aquesta jornada forma part d'un conjunt d'activitats que s'han fet aquests dies Sant Boi. La setmana passada ja es va celebrar aquí mateix una taula rodona amb donants, receptors i representants de les entitats, precisament per explicar en primera persona què representa donar sang, plasma o mèdula òssia. I la campanya no acaba avui. Demà 23 de setembre hi haurà una nova jornada de donació a Can Masellera, al carrer Mallorca, durant el matí i la tarda. Nosaltres aprofitem avui per saber com està anant la jornada, quina resposta està tenint per part dels santboians i, sobretot, resoldrà doncs, alguns dels dubtes que encara existeixen al voltant de la donació de plasma i de mèdula òssia. Som amb la infermera Cristina García. Bona tarda, Cristina.
4: Hola, bona tarda.
3: Com està anant la jornada avui? Esteu tenint bona resposta per part de la ciutadania?
4: Sí, estem molt contents. Ha sigut una tarda i un matí molt profitosos, que hem tingut molta donació.
3: I per què creus que és important continuar donant sang durant tot l'any?
4: Bueno, és important donar sang perquè la sang és un producte que es consumeix 1.000 bosses diàries arreu de tota Catalunya i llavors nosaltres tenim la necessitat de cobrir aquesta necessitat de sang arreu dels hospitals públics i privats.
3: Uh-huh. I bueno, quin era l'objectiu de la jornada d'avui? Hi ha alguna xifra de donacions que espereu assolir?
4: De fet, la xifra que esperàvem assolir, aquest matí l'hem aconseguit, que eren unes 40 donacions, i aquesta tarda hem fet com unes 30.
3: Uh-huh. I per aquells que estan escoltant i que volen fer-se donants, què han de fer? Cal demanar la cita prèvia? Quins requisits s'han de complir perquè una persona pugui donar sang?
4: Bàsicament són tres ítems, que serien més de 18 anys d'edat, més de 50 quilos de pes i trobar-se en bon estat de salut. Després, això seria el bàsic. Després la persona arriba al punt d'extracció, omple un qüestionari i després passa per una entrevista mèdica, que llavors es valora una mica tot l'estat de salut d'aquella persona.
3: I les donacions de plasma com han anat avui?
4: Doncs molt bé, aquesta tarda hem tingut 7 donacions de plasma, que esperàvem 8, o sigui que només hem tingut una mancança, i ha anat molt bé.
3: Doncs ja ho has escoltat, John, la importància de continuar donant i de fer-ho de manera regular. Nosaltres som a la Fundació Hospitalària Sant Boi, on avui continua aquesta jornada de donació i de sang i plasma.
1: Marina Blanco, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.

0: 6 minuts i serà un quart de 8 de la tarda. Vox en Boi ha explicat recentment a xarxes això.
1: T'has preguntat o qüestionat alguna vegada què podríem fer amb els 227 milions que gastem a Catalunya amb els protegits de l'esquerra que estan a la presó?
0: 227 milions gastats en els presos protegits per l'esquerra, això és el que diuen, vinculant-ho també, com no podria ser d'una altra manera, amb la immigració. Sobre això hi ha moltes coses a analitzar, li posarem context amb el politòleg Víctor Iniesta. Què tal, bona tarda, com estàs?
2: Què tal, bona tarda.
0: Benvingut de nou a Agenda Carrer. 227 milions gastats en els presos protegits de l'esquerra, això és el que diu Vox. Per començar, són certes les dades que presenten aquest vídeo i després com es presenten també, perquè aquí hi ha molts matisos.
2: Sí. Bueno, la dada de 227 milions és una dada oficial, és a dir, és una xifra econòmica que es destina per a aquesta despesa, per a aquesta finalitat. El que passa és que el fi per al qual donen aquesta dada, que és dir que tot aquest diner es pot cobrir per unes altres necessitats, perquè parlen d'habitatge, parlen de visites a l'atenció primària, parlen també de matrícules universitàries, això no és real, perquè si tu agafes el 227 de despesa, aquests 227 milions són en diferents partides, és a dir, 227 milions per a costos de personal, per a infraestructura i subministraments, per a alimentació i manutenció, atenció sanitària, programes de reinserció, formació, etc, etc. Tot aquest pes, el 80% són costos fixos, és a dir, el 80% d'aquests 227 milions són per a costos de personal i per a infraestructura i subministraments, és a dir, que si tu, com pretenen ells, en el seu ideal, expulsessin a totes aquestes persones de Catalunya, aquest 80% no aniria per una altra cosa, perquè són costos fixos, a no ser que vulguin fer fora a la meitat del personal de les presons, o que vulguin enderrocar tot el que són les infraestructures.
0: Sí, no? Sí, que és una cosa que és estructural, és a dir, que no perquè per començar hi hagi més o menys presos o perquè siguin d'aquí o d'allà, això tocarà aquest 80% de costos fixos, que no cal dir que un 80% doncs, d'aquests 227 milions és una part molt, molt important.
2: Sí, clar. És a dir,
0: pràcticament tot.
2: Pràcticament tot. D'aquests 227 milions, si agafem només els costos que serien variables, són uns 25 o 35 milions d'euros. És a dir, una proporció ínfima de tot aquest pressupost.
0: Clar, això sobre aquests 227 milions, que seria el 20% del total, perquè el 80% són costos fixos, però si posem en el global del pressupost de la Generalitat, quin tant de percent representa, o aquesta xifra realment és tan elevada com pot semblar, aquests 227 milions?
2: Clar, una cosa que vull comentar abans d'això és que en el vídeo diuen que ho poden destinar a tal, a qual, una sèrie de punts, no? No poden destinar tot això, només podrien escollir una cosa, no? Que també és un biaix que hi ha en aquest vídeo. Però d'aquest percentatge, d'aquests milions d'euros, en el general de tots els pressupostos de la Generalitat, representa un 0,41, si parlem del 227. Si parlem del que hem nosaltres enraonat abans, de que seria només un 20%, seria del pressupost total un 0,082 del pressupost total. O sigui, un pressupost, unes xifres irrisòries per solucionar cap dels problemes que hi ha actualment a Catalunya.
0: Clar, la xifra és el que dius, és irrisòria, però també se l'hauria de preguntar a Vox, escolta, realment vols retirar aquests 227 milions perquè quedes sense presons?
2: Sí, clar.
0: Això seria una bona pregunta, per exemple.
2: Sí, i també li hem de preguntar a tots els treballadors de presons què passarà amb ells, no? O totes les també negocis que viuen de donar subministrament i productes a presons, no? O sigui, no és tan fàcil, ni és una cosa que sigui tan directa com diuen.
0: No, clar, i de fet aquí el que hi ha de fons, i per aquí és també per on tira el vídeo, per aquí és també on tira el discurs de Vox, és de vincular-ho amb la immigració. Això, per què creus que es fa i per què s'escull aquest tema de les presons, justament per seguir vinculant-ho amb immigració, etcètera, amb un discurs doncs, que ja coneixem bé per part d'aquest partit?
2: Sí, bueno, jo crec que hi ha dos elements principals. El primer, que atacar la immigració és atacar a la població, al sector de la població més dèbil i més precària de tota la societat. Clar, si penses en immigració com pretenen ells i ja estan aconseguint en part del seu discurs, i ho relaciones amb immigrants en presons, clar, aquí hi ha una facilitat de que això tingui un ganxo important, no? Primer això, que és un sector de la població molt dèbil i que per tant tenen menys possibilitats de defensar-se, i també el segon element que comentava és que crec que també té una intencionalitat de dividir a la classe treballadora, és a dir, en moments de crisi com l'actual, on col·lectivament ens podem defensar, si tu divideixes a un sector important d'aquest col·lectiu, llavors divide i venceràs, i per tant no tindràs una resposta tan forta davant aquesta crisi, com deia, social, que com parlàvem, per exemple, la setmana passada, estan perdent cada cop més poder adquisitiu i demés.
0: Clar, és el que dius, de dividir justament a la gent treballadora, perquè el que diuen les enquestes és que bona part d'aquesta classe treballadora, almenys una part preocupant, votaria aquests partits d'extrema dreta. Per tant, aquest discurs està calant aquí, també.
2: Sí, jo crec que apareix, és un discurs molt facilon, no? Molt d'atacar el teu veí, d'atacar la persona que comparteixes treball, que comparteixes més espais per ser diferent, a priori, i per tant no assenyalar realment a la problemàtica o assenyalar, per exemple, el que, bueno, he dit abans, però també és una cosa molt d'actualitat, el tema de la pujada dels preus dels subministraments i de més, no? Aquí veiem com a finals de juny les xifres de percentatges de beneficis de l'IBEX 35 pujaven un 18%. De Repsol, per exemple, han pujat 3 vegades més, el que representa 2.200 milions d'euros. És a dir, que a la nostra costa s'estan beneficiant i s'estan enriquint un percentatge mínim de la població, que no són els immigrants, que són la gran burgesia, les grans multinacionals, i aquí no posen el focus, no?
0: Sí, però tot i així és el que dius, que s'assenyala aquesta immigració per trobar també aquest enemic comú, que és el que estaves explicant, i a més es vincula amb una cosa en concret, que són els presos, que ja et predisposa encara a veure'ls amb pitjors ulls. Tu creus que per això s'escull aquest missatge, justament, per relacionar-ho també amb les persones que han comès algun delicte, que estan preses?
2: Sí, sí, sí, i tant. O sigui, a part de que aquest discurs es veu en un context, per exemple, en tota la crisi a Ceuta, de que pretenen veure o pretenen assenyalar a qualsevol immigrant, concretament al marroquí, com si qualsevol immigrant marroquí fos un delinqüent. I ho estan fent així, no? I això és, a part de perillós, és mentida, i assenyalar aquesta gent com el principal problema ajuda a tapar realment el principal problema, no? Com les dades que parlàvem al principi, de que una dada, sense veure el context i sense relacionar-la, treu el problema real, amb la immigració i amb tot el seu discurs també fan el mateix.
0: Clar, el que passa és que els missatges, de la forma en la que es fan, o perquè la gent està molt predisposada a rebre'ls, per la raó que siguin, acaben sent molt atractius, tot i que quan li hem posat el context ja es veu que no parteix d'una base sòlida. Per què creus que arriben tant? Per què creus que són tan efectius i que la gent se'ls fa seus molt ràpid, també?
2: Bueno, jo, com he comentat abans, crec que vivim una situació de crisi, d'infrafinançació dels serveis públics, de que la gent no arriba a final de mes, de que hi ha una sèrie de carències. Davant això, el seu discurs és un discurs amb bagatge social, amb propostes socials, no? Deien que tocava tema habitatge, tema educació, tema sanitat. Llavors, davant d'aquesta crisi, que realment els diferents governs no estan posant les mesures suficients per atacar-los, ells proposen tota aquesta sèrie de mesures, llavors hi ha una bona rebuda, per part, una bona rebuda, jo tampoc diria això, però ja per part de la població una rebuda entorn a aquests discursos, no? Llavors, quan trobes això i a sobre es presenta com una alternativa a lo actual, doncs jo crec que, a més, és normal que alguna gent es vegi atreguda per tot això.
0: Perquè és curiós i fins i tot hi ha un punt de paradoxa, però els partits d'extrema dreta s'acaben posicionant com els partits antisistema, d'alguna manera, almenys de cara a la gent que els acaba votant.
2: Sí, sí, sí. Per exemple, l'exemple que tenim de les eleccions de Sajonia i Anhalt, que es diu, si no he pronunciat bé, Alemanya, demostren molt bé tota aquesta paradoxa que tu dius i aquest raonament, no? Tens un govern a Alemanya que ha tret subsidis que està fent acomiadaments, permetent acomiadaments de més de 100.000 persones a la indústria, a Volkswagen concretament, de que està traient les ajudes als medicaments, les famílies.
0: I que està afeblint el que es defensava com un gran estat del benestar, diguéssim, l'està afeblint.
2: Sí, sí, sí. Llavors, davant de totes aquestes mesures que van en contra de la majoria, en contra de tot el que dius tu, un suposat estat de benestar que s'havia implementat com si fos un tòtem, com si no hi hagués una regressió, que no podia haver-hi una regressió, tota aquesta regressió està fent que aquests partits tinguin, jo crec, una catifa vermella per poder fer totes aquestes polítiques demagògiques i contra una part molt important de la població.
0: Què es fa per generar una alternativa de discurs, això que estem explicant, i també a vídeos com els que ha fet Vox, per exemple?
2: Bueno, jo, la meva opinió seria bastant contundent i crec que hi ha mesures que des del govern, sense ser un govern revolucionari ni un govern que vagi, bueno, bolxevic, es podria fer. I aquestes mesures, òbviament, necessiten d'una voluntat política molt gran i també de que es sàpiga de que t'enfrontaràs contra gent poderosa que t'ho intentarà posar malament, no? Aquestes mesures, per exemple, per resumir-les en 5 punts, el primer jo que faria, i en relació torno a el que parlàvem la setmana passada, és el bloqueig de preus dels carburants i bloqueig dels productes de primera necessitat. Estem parlant de que a octubre hi haurà una inflació del 5%. Les famílies que a dia d'avui no arriben a final de mes, que són moltes, amb un 5% més de costos, com ho faran? O sigui, a on arribarem?
0: El que fins ara s'ha treballat, almenys per part del govern espanyol, és fer aquests bonus, diguéssim, respecte als impostos que es paguen, però no és topar els preus com a tal, sinó el que toques, en el fons, és la part dels impostos, que és la part que recapta l'Estat i no el que va per a aquestes empreses, justament.
2: Correcte. I el que acaba passant, com ha passat a les ajudes al lloguer, per exemple, és que totes aquestes ajudes, que són de diners públics, acaben anant als productors, als propietaris de totes aquestes empreses, que en aquest cas dels carburants s'acaben apropiant d'una part de diners públics. No acaba repercutint directament a la butxaca del consumidor, aquestes ajudes.
0: Per tant, volies dir alguna cosa?
2: Sí, disculpa. Sí, bueno, quatre cosetes més en quant a les mesures. Jo una segona mesura que prendria seria posar taxes als beneficis de les empreses de l'IBEX 35, que, com dèiem, han incrementat els seus beneficis exponencialment, i és això en detriment dels que estem pagant més per la inflació en els productes bàsics, carburants, etc, etc. La tercera seria indexar els salaris i les pensions, és a dir, que si hi ha un 5% de pujada de l'IPC, aquest salari i aquestes pensions pugessin un 5% perquè no perdem poder de compra. I una quarta seria expropiar els habitatges als fons voltor i als grans propietaris especuladors perquè puguem recuperar un dret, si algun cop l'hem tingut, de poder viure, de tenir un habitatge digne. I la cinquena, si em permeteu, seria la de retallar la despesa militar que s'ha triplicat en els últims anys, per això poder invertir en el que comentava Vox, matrícules universitàries, atenció sanitària, tota una sèrie de coses que actualment estan fent que ens empobrim i que no tinguem uns serveis en condicions.
0: Per tant, aquestes són les solucions que es proposa el politòleg. Ara m'ha donat un d'això, El politòleg Víctor Iniesta, el que justament volíem explicar és que al final, en resum, de tot plegat, davant d'aquests discursos que en el fons estan buits, la solució és fer política. Pots fer els discursos que vulguis, però la solució és fer política.
2: Totalment. Jo crec que seria la conclusió més certera si hem de tenir un debat amb qualsevol persona d'esquerra. Òbviament la responsabilitat està sobre les organitzacions, no sobre les persones, però aquests discursos se'ls combateix amb mesures efectives que repercuteixen directament en la vida de les persones per millorar-la.
0: Des d'ara el tindrem cada setmana, i el vam tenir la setmana passada, a l'estrena de la temporada. Avui també, la setmana que ve, més temes d'actualitat que mereixen, doncs, un anàlisi. El tindrem aquí a Gent de Carrer. Moltíssimes gràcies, de nou, per visitar-nos.
2: A vosaltres.
0: Nosaltres fem una pausa i seguim. Fins ara.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
2: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
1: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
2: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
3: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: 23 minuts i seran 8:45. Aquest 23 de setembre es compleixen 20 anys de la inauguració del Complex Esportiu Municipal Pau Gasol. Un equipament que va transformar l'oferta esportiva de Ciutat Cooperativa i que, dues dècades després, continua acollint activitat esportiva, cursets de natació i també algunes entitats de la ciutat.
1: Sí, i abans de la seva inauguració, però l'any 2006, en el mateix espai hi havia la piscina d'estiu Joan Maragall, una instal·lació descoberta que formava part de l'activitat esportiva del barri. La construcció del nou complex va permetre transformar tota aquesta zona i respondre a dues demandes que feia temps que existien. Disposar d'un nou poliesportiu a Ciutat Cooperativa i poder utilitzar la piscina durant tot l'any. El projecte aprofitava, per tant, un espai que ja estava vinculat a l'esport, però ampliava considerablement els serveis. I abans, fins i tot, de començar les obres, el futur de l'equipament ja tenia nom. L'abril del 2002, el ple de l'Ajuntament de Sant Boi va acordar que el nou complex esportiu portés el nom de Pau Gasol. El jugador acaba de completar la seva primera temporada amb els Memphis i aquell mateix any seria escollit rookie de l'any de l'NBA.
2: Un espai per la meva gent, pel meu poble, el poble doncs, que m'ha vist créixer durant tants anys, he viscut doncs, tantes històries i tantes experiències i bueno, m'he fet aquí, no? Així que...
0: El projecte encara va trigar uns anys a materialitzar-se. L'any 2003, l'Ajuntament va licitar la construcció i també l'explotació del nou equipament.
1: El pressupost de construcció i direcció de l'obra superava els 7,6 milions d'euros dins d'un model de concessió, tot i que la titularitat de l'equipament continuava sent municipal. Les obres van culminar 3 anys després, el 23 de setembre del 2006. Pau Gasol va participar en la inauguració oficial del complex juntament amb les obres alcaldessa de Sant Boi, Montserrat Gibert, representant del món de l'esport i veïns de la ciutat.
0: En aquest sentit, Gasol arribava a Sant Boi poques setmanes després d'haver-se proclamat campió del món amb la selecció espanyola. El complex s'havia construït, a més, molt a prop del Col·legi Llor, on Pau Gasol havia estudiat durant 12 anys.
1: Exacte. El nou equipament incorporava un pavelló poliesportiu triple, dues piscines, una de 7 carrils i una altra d'aprenentatge, zones d'aigua, pistes de palet i sales de fitness. La capacitat prevista era d'uns 5.000 usuaris. Després de la inauguració i de les jornades de portes obertes, el complex va començar a funcionar de manera regular el 2 d'octubre de 2006. En aquestes dues dècades han canviat les instal·lacions, els serveis i també els perfils dels usuaris. Però Pau Gasol no és només piscina o zona de fitness, també és un equipament utilitzat per clubs esportius de la ciutat. Una de les entitats més vinculades al pavelló és l'handbol cooperativa Sant Boi. Durant anys, el club havia jugat al pati de l'escola Siurana. A l'inici de la temporada 2007-2008, l'entitat es va traslladar al pavelló Pau Gasol. Actualment, el club compta amb prop de 300 jugadors i jugadores i 24 equips, segons les dades de la mateixa entitat. El seu president, Albert Ruart, que ocupa el càrrec des de la temporada 1998. Què va suposar aquest trasllat al Pau Gasol, Albert?
3: Doncs la veritat és que poder entrenar al Pau Gasol en la conjuntura de fa 20 anys va ser un avanç fantàstic de cara al nostre club, no? Era una demanda necessària a nivell de barri, portava molts anys darrere i finalment doncs, vam poder assolir la possibilitat de tenir la instal·lació per poder entrenar. Això ens va permetre, òbviament, doncs, créixer molt més i estar amb unes qualitats molt millor que no pas en una pista d'escola.
1: El trasllat va permetre al club disposar d'un pavelló estable per als entrenaments i els partits i va coincidir també amb una etapa de creixement de l'entitat. Des d'aquell 2007 han passat pel complex diferents generacions de jugadors i jugadores. Però, tot i això, no tot és positiu. Quina valoració feu de l'ús de la instal·lació en aquestes dues dècades, Albert?
3: Doncs en aquests 20 anys d'història, la veritat, és una instal·lació bonica de veure, però sí és veritat que té doncs, una sèrie de mancances importants, no? Especialment a nivell acústic, d'acord? Després el tema ventilació. A nivell sonor no pots fer un acte doncs, que hi hagi una qualitat de so decent, no? Has de ficar molta potència i no acaba de sentir-se bé. Després a l'estiu, malauradament, patim moltíssima calor i a l'hivern, doncs, ara sí, amb les millores que s'han anat fent al llarg d'aquests 20 anys, ja no patim tant el fred que podíem tenir al principi. Val a dir també, doncs, que hi ha una sèrie de mecanismes de contínua supervisió on s'han d'anar revisant petits detalls, aquell manteniment petit que el fet, en el cas de que no es pugui dur a terme, doncs acaba provocant mancances importants, no? La cosa és que entre totes les parts vinculades doncs, fem una bona feina doncs, perquè això continuï, però clar, 20 anys són 20 anys i hi ha cosetes on sempre a millorar.
1: De mancances parlarem també ara en una estona. L'aspecte exterior del Pau Gasol també ha canviat durant aquests 20 anys. Una de les transformacions més visibles va arribar el 8 de març de 2023. Aquell dia, coincidint amb la retirada del dorsal 16 de Pau Gasol per part de Los Angeles Lakers, es va presentar un mural de grans dimensions a la façana del complex. L'obra va fa aproximadament 25 metres d'amplada i 5 metres d'alçada i representa diferents moments de la trajectòria esportiva del jugador amb una presència destacada al dorsal 16. El mural és obra de l'artista urbà Tirso Juan Paz i el projecte va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi i la Gasol Foundation. Així parlava aquell dia l'alcaldessa Lluïsa Moret.
4: Significa pues, una oportunidad para volver a mostrar desde nuestra ciudad, desde la ciudad natal de Pau, pues, nuestro reconocimiento, nuestro gran orgullo que ha supuesto su vínculo con Sant Boi y sobre todo el hecho de que a partir de ese momento y siempre se ha convertido en un referente para nuestros chicos y nuestras chicas, para los niños y las niñas locales, un referente de esfuerzo, de sacrificio, pero sobre todo de compromiso con el deporte, con los valores del deporte y con nuestra ciudad.
1: Aquell mural va incorporar una nova referència al jugador en un espai que ja portava el seu nom des de la seva inauguració. I 20 anys després d'aquell setembre del 2006, el complex esportiu municipal Pau Gasol continua combinant diferents usos, piscina i cursos de natació, activitat física, fitness, entrenaments, competicions i clubs esportius de la ciutat. Un equipament construït sobre l'espai de l'antiga piscina de Joan Maragall que ha evolucionat durant dues dècades i que continua mantenint la mateixa funció amb què va néixer, donar servei esportiu al barri i al conjunt de Sant Boi.
0: Parlàvem d'aquest complex esportiu del Pau Gasol. Hem de parlar de la pista de bàsquet de la Muntanyeta i no precisament bé. Ho farem tot seguit. Fins ara.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
3: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
3: Forever Joves.
4: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
5: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
4: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
5: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
6: Fa unes setmanes, a Instagram, veiem això.
7: Buenas, dic Pedro, tinc 25 anys i porto des que soc petit venir aquí a la muntanyeta jugant a bàsquet. Però sí que és veritat que últimament costa més fer grup, fer equip aquí a la muntanyeta perquè les condicions de la pista no són les adequades i no ens queixem d'una qüestió de cistelles o de rets. És una qüestió de seguretat perquè la pista es va construir fa 8-9 anys. Des de llavors la pintura no s'ha canviat, és molt difícil jugar, et caus amb molta facilitat i realment és perillós per la salut. Ens agrada pujar els estius, però cada cop és més difícil que la gent vingui aquí i el que acabem fent és marxar a altres ciutats on sí que hi ha pistes que estan ben cuidades i no posen perill la nostra salut.
6: És el compte d'Instagram Sant Boi Streetball, una comunitat que es junta per jugar a bàsquet de les pistes del Parc de la Muntanyeta. Aquest mes de juliol van treure aquest vídeo on reclamaven a l'Ajuntament actuacions de manteniment per millorar l'estat de l'equipament. Denuncien des de fa pràcticament un any que la pintura de la pista està molt deteriorada, rellisca i ja ha provocat algunes lesions entre els jugadors. Així que avui els hem rebut als estudis de Ràdio Sant Boi per saber com està la situació. Saludem a l'Andrés i a l'Adrián de Sant Boi Streetball. Bona tarda, gràcies per estar aquí.
8: Què tal, bona tarda.
9: Hola, què tal?
6: Us volia preguntar per què veu decidir fer aquest vídeo.
8: Bueno, com deia el Pedro, que és el noi, el company que surt al vídeo, portem ja des de principi de setembre, potser, començant a fer gran aquesta comunitat, que va començar fa uns anys i ara doncs tornem a donar una mica de forma i de vida i bueno, som unes 80 persones a la comunitat ja des de fa menys d'un any i clar, què passa? Que som 80 persones que d'alguna manera estan contínuament jugant totes les tardes, alguns matins, cap de setmanes a aquella pista i no sé, potser 3 o 4 cops a cada partit que som a terra i sí, que ens hem d'aixecar amb sang una mica a les cames i tal, que l'estat de la pista està... és molt millorable, sí. L'Andrés també va fer també una mica de... va incidir en tot això, va tenir una lesió també, fa un temps a...
9: Sí, del tobillo, me patinó ahí abajo justo a la canasta y me lesioné del tobillo más de lo que estoy, pero bueno, influyó mucho a la pista.
6: Què és el que li falla exactament a la pista? Estem a pintura? Quines són les millores que li falta?
9: Pues, primero que no entre tanta tierra a la pista, porque es un poco peligroso. Y segundo, pues la pintura, porque como te he dicho antes, la pista se ve el color de lo que era antes, la pista que era verde. Y la zona de abajo, es que te lo puede decir cualquier persona que ha jugado ahí, es que no se puede hacer nada, te caes.
6: És veritat que la pintura es podrà clar, però el tema de la terra, creu, veieu viable que s'arregli al ser una pista oberta?
9: Poniendo... en plan cement, o sea, que sí,
6: bueno,
9: cement
6: no?
9: I tal, sí, tapando i tal, sí.
8: Sí, quan va fa uns mesos, que fa un, dos mesos, no?, que van venir l'Antoni, l'Eli, el Marc Aguilar de l'Ajuntament, es van personificar allà amb nosaltres i vam comentar una mica la situació, vam veure també, ells en primera persona, com estava l'estat de les pistes i, bueno, ens comentaven també que tenim la seva voluntat i el seu interès també per canviar-ho, per arreglar-ho. Sembla ser que hi ha un tema de llicències amb l'artista que va pintar la pista i s'han de posar d'acord amb aquesta persona. Ens donaven potser unes dates de cara al novembre, no? Ens deien novembre, desembre, com a molt tard, de poder començar a fer alguna cosa. A priori proposaven asfaltar la zona que està enrere de les cistelles, els bancs, que hi ha terra, que és aquesta terra la que entra, aquesta sorra, i és la que degrada tot l'estat del paviment. Però més enllà d'això, bueno, potser també es podria, doncs, passar una capeta
10: de pintura.
8: Sí, de pintura, sí. Les línies i, bueno, en general tot, perquè és perillós, és molt perillós.
6: Quina és l'última novetat que heu tingut sobre aquest tema? Entenc que fins a cara al novembre no hi haurà aquest inicis de millores.
8: Sí, més o menys són aquestes dates les que ens van donar. Ens van oferir també a, doncs, moure'ns a altres espais, però sí que és veritat que creiem que la muntanyeta és un pulmó de Sant Boi. Ens ha costat, potser no gaire, reactivar tot el tema de l'streetball de bàsquet, perquè la gent participa bastant, però, clar, fa una mica de vergonya a vegades també, i costa molt preparar tornejos com van fer a l'agost i començar a fer 3x3 i intentar també que vinguin altres persones que puguin col·laborar amb nosaltres amb tema d'equipaments o com a premis o per participar i obsequis i tal, i veure que el desenvolupament del partit és la meitat del partit de peus i la meitat a terra. Aleshores, clar, costa una mica.
6: A nivell personal, fa quant que jugueu a la muntanyeta? No sé, Andrés.
9: Jo, des que era tierra, la parte grande, o sea, la pista grande, antes era tierra, yo jugaba desde esa época. O sea, cuando había mesas de ping-pong en la pequeña...
6: ¿Cuántos años crees que fa?
9: 10, por ahí, 10 o así. O sea, mucho tiempo llevo jugando en esa pista y eso. O sea, yo, para mí es como mi casa eso, y verla así, la verdad que duele un poco, o sea, es... jodido i tal.
6: Adrián, no sé quan portes tu jugant a la muntanyeta.
8: O sigui, Andrés porta 10, jo portaré, no sé, 20. No? Més o menys, no, uns 15 anys també, sí, de tota la vida, al final. És això, no? Som gent d'aquí, que hem nascut aquí, que hem jugat aquí, i que quan uno cuelga les botes un poc del bàsquet a nivell a federatiu, doncs te'n vas al barri, a la canxa, amb la gent que li agrada també jugar de manera voluntària, i el que vols és poder jugar. I poder-te anar a treballar el dia següent, no?
6: Sense la
8: part de la baixa. Sí.
6: El Pedro deia que al final, quan la pista està així, us heu d'anar a altres pistes o altres ciutats. No sé si heu vist les pistes d'altres ciutats i estan en millors o pitjors condicions
9: mucho
6: aquestes.
9: Mejor. Jo que he estat en bastantes pistes, no he vist ninguna com esta, com la de Sant Boi, ninguna. O sea, que resbale i que esté en estas condiciones, obviamente alguna habrá, però que jo hi he estat, no he vist ninguna.
6: I amb una comunitat darrere, menys, no? Encara?
9: Claro.
6: No sé com va néixer la idea de crear aquest compte d'Instagram.
9: Nació hace bastante, el año, hace ahora un año quizás. Lo que pasa que hubo un parón porque el chico que la llevaba tenía muchas cosas que hacer, y ya luego pues me metí yo, se metió él, y ahí empezamos otra vez a eso. Fue un día que simplemente trajimos la cámara y dijimos, vamos a volver, ¿sabes? Hay que hacer algo.
6: ¿Ho fèiem amb algun objectiu o simplement per...?
8: No, és una cosa que ens van preguntar també a l'Ajuntament, i a dir, no hi ha cap interès lucratiu. Al final és això, tornar a tenir una mica aquella part d'esport activa a les nostres vides, amb el bàsquet, justament, que és l'esport que ens ha acompanyat sempre. I res, la compte d'Instagram al final és un lloc públic on la gent veu el que passa i el que potser podríem dir que es genera al grup de WhatsApp que tenim també, que és aquella la comunitat que es diu, doncs, La Canxa. I allà, doncs, vam començar, això fa un any, vaig crear el grup de WhatsApp amb l'Andrés i vam començar a agafar, doncs, aquelles persones que estaven jugant allà sols. Els vam ficar al grup, uns van cridar altres, i som, això, no?, 80 persones ja i creixent. Aleshores, el que dius, una comunitat darrere bastant potent, bastant gran, que a vegades, doncs, opta per anar-se a passar aquella tarda a un altre barri, a una altra ciutat que no és la seva, per poder jugar.
6: Ho hem vist que a l'agost vau fer com una quedada, també m'imagino que vau fer un 3x3, un torneig, no sé com va anar.
9: Muy bien, se llenaron las dos gradas que tiene, bueno, que ahí no sé si ha sido, ahí dos se llenaron, y la verdad que hubo un ambientazo, habían niños pequeños, o sea, una locura. Era como hace un montón de años, pero ahora, pero es una locura.
6: Creo que ha sido millor si la pista está
9: sí, sí, porque habríamos evitado un par de caídas tontas, pero bueno, bien.
6: A més d'aquestes problemàtiques de la pintura a la terra, si poguéssiu demanar, què creieu que li aniria també a la pista?
9: Luz.
8: Sí. A l'estiu, al final, fem ús a les pistes, però a la resta de l'any també. Aleshores, això va començar al gener, i al gener va començar jugant, bueno, aquest moviment va començar jugant a les fosques, quasi. Les llums que ja no són gaire potents, no es veu bé, potser l'espai també és una mica reduït, no? Al final parlem de 80 persones i creixent, aleshores és una única pista, la del final, que és la que intentem també nosaltres voluntàriament apartar-nos per deixar les altres als petits, als pares que juguen i tal, també que tinguin el seu espai. Aleshores, bueno, sí, podríem fer moltes coses. Tot aquell espai, tot aquell cercle que hi ha darrere també es podria utilitzar i encarar-ho cap a l'estritual, cap al bàsquet com a tal, aquella zona.
6: Això ho heu comentat també amb l'Ajuntament?
8: Bueno, m'han comentat diverses coses, sí.
9: Sí, yo primero que no nos caigamos, y ya la luz, pues mira, si la ponen bien y si no, pues...
6: I a més a futur, no?
9: Sí, sí.
6: Doncs Andresa i Adrián, de Sant Boi Street Ball, moltes gràcies per estar amb nosaltres i tant de bo es pugui resoldre properament.
8: Gràcies a tu.
6: Fem una pausa i seguim amb més esport. Fins ara.
4: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la Catalanó?
5: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
4: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
5: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: 7:55, ens anem al futbol. Avui parlem de la penya Màlaga de Sant Boi, que ja ha començat una nova temporada on tornarà a competir a la tercera catalana, però amb diferents canvis al club. El principal és el nou entrenador, Marcel Pagès, que substitueix a Rubén Rodríguez al planter, però seguirà acompanyat de l'Adrián Carmona. Pel que fa al planter, s'han efectuat fins a 18 renovacions, que s'han complementat amb 4 fitxatges. Els malaguistes, amb l'aspiració de lluitar per l'ascens, van fer el seu debut aquest dissabte, on van aconseguir una contundent victòria per 5-2 davant del Sant Vicenç, amb remuntada inclosa a la segona part. Una gran manera per tornar a debutar en aquesta tercera catalana. Sí que per parlar de com es troba l'equip tenim en trucada l'entrenador de la penya Màlaga de Sant Boi, el Marcel Pagès. Bona tarda, Marcel, gràcies per estar un cop més amb nosaltres.
1: Bona tarda, què tal?
0: No sé com et trobes després d'aquest primer cap de setmana de Lliga, en un partit que comenceu perdent però que aconsegueu remuntar a la segona part.
1: Bé, bueno, al final no hi ha primer partit de Lliga fàcil. Això estava clar i ho sabíem, hagués sigut el rival. El primer partit jugues contra les il·lusions, contra les pors, i bueno, no va ser fàcil, però al final, després d'un inici accidentat, per dir-ho d'alguna manera, doncs li vam saber donar la volta.
0: Afrontes aquesta nova temporada com a primer entrenador de la penya Màlaga, tal com vam parlar el juny. Et volia preguntar com ha anat aquesta pretemporada.
1: Doncs la veritat que força bé. Al final, molts entrenaments, 4 partits que ens han servit per canviar una miqueta la manera en la que es venia jugant, per intentar implantar noves idees, i l'equip la veritat que està responent força bé. Evidentment, tots els canvis costen, però a poc a poc anem millorant.
0: És veritat que s'ha mantingut gran part del bloc. Et volia preguntar, que les tornades sempre costen, com els has vist a nivell físic?
1: Doncs la veritat que quan els vam veure entrenar la primera setmana ens vam sorprendre. Estàvem tots força bé, evidentment, sempre que comences i has estat l'estiu pues parats, tens alguna lesió, tens alguna molèstia, però bé, amb l'ajut del bé i al final amb els jugadors que hem anat tenint disponibles, doncs la veritat que els entrenaments sempre han sigut entre 18 i 22 jugadors, així que per aquí força bé.
0: Ara ja ha començat aquesta tercera catalana, no sé com la veus aquesta nova temporada i aquesta nova categoria també.
1: Bueno, és una categoria com totes, no? Al final és molt complicada. Nosaltres al final ja ho vam parlar a l'estiu, no mirem més enllà, anem dia a dia. Al final vam guanyar aquest cap de setmana, ho vam celebrar, ja es va acabar. Ahir vam entrenar una altra vegada, entrenarem dijous i ja arribarà el partit. Ara mateix no mirem res més que la importància de l'entrenament del dijous.
0: Què treballareu justament aquesta setmana? Què creus que potser s'ha de corregir respecte a aquesta primera jornada?
1: Bueno, evidentment, ja et dic, quan fas un canvi costa i tot el bloc entengui els moments de quan córrer, de quan tenir la pilota, quan llançar, quan no, costa. Defensar un pèl més baix potser que temporades anteriors. Després és veritat que anem a un camp gran, com és el camp del Castelldefels, un equip que aquesta primera jornada també va tenir un resultat molt i molt bo. Llavors, bé, tenim la idea molt clara, al final hem de fer una mica el que va ser la segona part. La segona part, el resultat era 1-2 i el 5-2 se'ns va fer molt curt. És aquesta la idea, continuar amb el pla de la segona part, tenir l'equip compacte, l'equip junt, reduir una mica les distàncies, que és el que anem apretant més a la pretemporada i fins i tot a la primera part. I un cop tinguem això, doncs els jugadors que tenim per sort són molt bons.
0: Doncs tu ho estàs explicant, pròxim duel camp de fila del Castelldefels, ve de guanyar 0-3 al camp del Torrelles. No sé si coneixes alguna cosa del rival o encara us l'heu d'estudiar.
1: Sabem coses d'ells, ja tenim, bueno, teníem molt clar des del mateix diumenge el que havíem de fer. Llavors, bé, no... També és veritat que al final quan no ens centrarem molt en el rival perquè tenim moltes coses a fer nosaltres. Al final volem acabar de definir la idea del joc. Ahir dilluns va ser un dels millors entrenos des de que estem aquí, i és molt difícil entrenar bé quan vens de guanyar, sobretot la primera jornada, perquè el normal és que et relaxis o que et pensis que vas allà a un entreno i hemos ganado, será más tranquilo esto. No. I bueno, nosaltres seguim definint la idea perquè no canviarem. Ens és igual qui vingui, com estigui el rival, d'on vinguin, d'on vinguem, nosaltres no canviarem. Afinarem quatre coses que hem d'anar afinant al llarg de l'any, evidentment, i a combatir, que d'això es tracta.
0: Doncs ho veurem aquest dissabte. Marcel Pagès, entrenador de la penya Màlaga de Sant Boi, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort aquest dissabte.
1: A vosaltres, com sempre.
0: Que vagi molt bé. Merci.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Habla Botadreta, Biel Blanco. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Salió Linares a Gonzalo Miranda. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: ¡Ahora sí!
3: ¡Ahora sí, Capadiz! ¡Nico Boletti! Fet un estat increïble, quina combinació entre jugadors.
4: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Informatiu local, edició vespre.
8: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició dels informatius vespre. Avui descobrim les claus de la nova era dels cinemes Can Castellet, amb ja uns mesos de rodatge per part de la nova empresa gestora, a més de com les dades apunten a una baixada de la criminalitat a Sant Boi. Avui és dimarts, 22 de setembre del 2026. Analitzem el que és notícia, punt per punt. Les últimes dades apunten a una baixada de la criminalitat a Sant Boi. Durant el primer semestre del 2026, les infraccions penals han disminuït un 5,4% respecte al mateix període de l'any passat, Albert Vilà.
9: És una baixada que se situa a la línia general de Catalunya, on els delictes han caigut un 7,4% entre els mesos de gener i juny. El descens es deu sobretot a la reducció de la criminalitat convencional, especialment dels furts, que el conjunt del país han baixat un 14,6%.
8: Cristina Muñoz, regidora de la Policia Local de Sant Boi, valora positivament aquestes dades, però assenyala que encara falta conèixer el detall de l'evolució dels diferents tipus de delictes al municipi. L'escoltem a gent de carrer.
10: Bueno, és una bona notícia. Jo crec que és una bona notícia que cauen els delictes contra el patrimoni, que són furts, robatoris amb força, etcètera, etcètera, que són més freqüents, així que és normalment es dona més, de forma més habitual. Sí que és veritat que no tinc dades concretes fins a la pròxima Junta Local de Seguretat, però considero que són, és una bona notícia. Des de Mossos ens van dient rere junta, que a Sant Boi tenim molt bones dades i bueno, que arribarà un moment que potser ens tanquem, però bueno, de moment som la ciutat de la comarca del Baix Llobregat que en principi tenim menys índex de criminalitat.
9: Les dades arriben en un context en què també es parla de la sensació d'inseguretat. La regidora defensa que cal diferenciar aquesta percepció de l'evolució real de la criminalitat i alerta sobre l'ús de vídeos fora de context o de dades aïllades que poden contribuir a augmentar aquesta sensació.
10: De posar-hi dades...

0: rigurosas davant d'aquest discursos polítics de la por. El funcionament de la dreta i de l'extrema dreta té diversos modus operandis. Confonen, no sé si voluntàriament o involuntàriament, la sensació de seguretat amb la realitat delictiva, utilitzant, pues, per exemple, casos aïllats de, o vídeos, no?, virals fora de context per crear aquest tipus de sensació o d'alarma social. I d'altra banda, també vinculant la delinqüència amb la emigració, barrejant completament discursos d'odi amb dades falses, tot i que la criminologia i els experts han demostrat que els delictes estan relacionats amb factors socioeconòmics i no pas amb l'origen o nacionalitat de les persones.
1: La prevenció també és un dels eixos davant l'augment de la cibercriminalitat i les estafes, especialment les que arriben a través de missatges al mòbil. I en els pròxims mesos, l'Ajuntament preveu ampliar la videovigilància amb noves càmeres, sempre condicionada a les autoritzacions corresponents. La zona 2 i del barri centre ja disposa de les primeres instal·lacions.
2: A Sant Boi, per tant, el balanç del primer semestre és de menys criminalitat, amb un descens del 5,4%, però amb el repte de continuar treballant en prevenció i també la percepció de seguretat del veïnat.
1: I ahir, 21 de setembre, es commemorava el Dia Mundial de l'Alzheimer, una jornada per sensibilitzar sobre aquesta malaltia i donar suport a les persones afectades, també a les seves famílies.
2: A Sant Boi, l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat ha impulsat enguany la campanya Els Fils de la Memòria, teixint memòries, cuidem persones, amb activitats de sensibilització i solidaritat. Entre les propostes, hi ha hagut proves de memòria gratuïtes per a majors de 45 anys, activitats a Can Massellera i una cantada de corals a la plaça de l'Ajuntament. La programació continuarà durant les pròximes setmanes en diferents espais de la ciutat.
1: Explica com es troba actualment l'associació, la seva presidenta, la Mercè Rull.
3: Els nostres serveis segueixen a tot rendiment. Això vol dir que la malaltia, doncs, segueix, continua, inclús doncs augmenta, perquè és veritat que al centre de Sant Boi no tenim més capacitat per rebre més persones. Ens estan sortint també altres tallers, altres poblacions que abans no estaven, com Santa Coloma de Cervelló i la colònia Güell, que no teníem res i ara ens ho han demanat. I al mateix temps també veus que a nivell polític i a nivell administratiu doncs no ha passat res.
1: La malaltia, però, no afecta només a les persones diagnosticades. Les famílies i les persones cuidadores assumeixen bona part de l'acompanyament quotidià i reclamen també suport per afrontar aquest procés.
2: En aquest sentit, la regidora de Salut de Sant Boi, Salut González, reivindica més suport social i més investigació davant d'una malaltia que, segons assenyala, afecta cada vegada més persones.
4: Perquè és veritat que cada vegada són més persones les afectades, són més les necessitats i són més les respostes que necessiten. Necessitem o es necessita major suport social. Es necessita major investigació per trobar més i millors opcions terapèutiques o tractaments farmacològics que millorin o que estabilitzin la malaltia.
1: Les entitats que treballen amb les famílies insisteixen que l'Alzheimer va molt més enllà de la pèrdua de memòria. També ofereixen acompanyament i suport als cuidadors, que sovint han d'adaptar la seva vida a les necessitats de la persona afectada. Ho explica la Judit Bolanya, vicepresidenta de l'associació Cuidando de Ti.
5: Des de la Fundació Cuidando de Ti el que fem és donar suport a les famílies cuidadores, vull dir, totes aquelles persones que necessiten i es troben en una situació dificultosa, com pot ser doncs, aquesta malaltia, no?, l'Alzheimer, que la persona necessita unes cures en especials, doncs des d'aquí els hi donem tot el suport necessari, els hi fem acompanyament sobretot perquè moltes vegades, no, hi ha diferents fases, l'acceptació, l'acompanyament, i des d'aquí els hi donem tot aquest suport, totes aquestes sessions que puguin necessitar per estar al seu costat en tot moment.
2: I per continuar recaptant fons per a la investigació i donar suport a malalts i cuidadors, diverses entitats han organitzat una caldereta solidària aquest dissabte 26 de setembre a la pista de l'antic Ateneu Sant Boià. La iniciativa és de l'Associació de Familiars, la Fundació Cuidando de Ti i Leonor Extremeña. La presidenta, l'Àngela Carrasco, també parla des d'una vivència familiar propera.
6: Normalment els cuidadors, per regla general, no es queixen, el seu dia a dia l'afronten cap endavant, com jo dic, i amb alegria, perquè la persona que tens al costat ja en té prou de veure que cognitivament està perdent. Només faltaria una persona al costat que s'enfonsés. Llavors necessiten molt de carinyo, molt de reforç.
7: Sí, moltes vegades has de dissimular el teu estat d'ànim per Exacte. Fer bé a la persona que tens al costat.
6: Exacte. Però bueno, no només amb aquesta malaltia, sinó a la vida en general, no? El teu estat d'ànim moltes vegades quan entrem a la feina, un dia ens podem trobar millor, uns dies pitjor, però tu no tens la culpa de que jo tinc un mal dia, veritat? Doncs acompanyar amb un malalt és el mateix.
1: fa uns mesos, els cinemes Can Castellet tenen una nova empresa gestora, Cinemes Assigec Sant Boi, una nova societat creada expressament per la gestió.
2: Està formada per Josep Vilella i Albert Vila, dos professionals que ja coneixen de prop l'equipament i el sector del cinema. La concessió és inicialment per un any, confirmant que encara no han començat les conversacions per continuar el projecte. El projecte preveu ampliar considerablement l'activitat, ja que es passarà de les prop de les 1.500 sessions anuals actuals a unes 4.500, amb obertura 6 dies a la setmana.
1: El Josep Vilella explica al programa Gent de Carrer que s'han hagut de solventar problemes amb la qualitat del so i de la imatge a les 5 sales, renovat processadors, altaveus, per fer una experiència a l'alçada, amb la dificultat afegida de fer-ho l'agost.
8: De petit, la meva família portava aquests cines. De fet, va haver-hi una temporada durant 4 o 5 mesos, vaig estar programant l'Ateneu Familiar, que això molt poca gent ho sap. La societat nostra és Assigec. Assigec vol dir assessorament i gestió de cinemes. Aquesta és la societat que es va crear-se fa 16 anys per programar aquest cine. I quan s'agafa i es diu, ojo, que ara passem a exhibició, ara passem a ser nosaltres els exhibidors. Hem creat aquesta altra societat nova, però creiem que el nom de la societat tenia que portar el nom de Sant Boi.
1: Pel que fa a la cartellera, es mantindrà el cinema comercial i familiar, però reforçarà les pel·lícules en versió original, en català, i també el cinema independent, europeu i d'autor.
2: I una altra qüestió destacada és que tota la plantilla es mantindrà, ja que els treballadors seran subrogats per a la nova concessionària. L'empresa desitja que la forta inversió retorni en projectes com Cine Top Senior, amb preus populars per persones grans.
8: Tu fas pagar el preu d'una entrada perquè la gent tingui una experiència, vale? El cine, heu de pensar, el cine no morirà mai, perquè el cine és l'acte social per excel·lència. L'Albert i jo no ens podem permetre tindre un cine en el qual tu no sentis això. Tu no pots veure l'Odissea amb unes condicions que no són les que pertanyen, perquè llavors estàs llançant a la gent fora del cine, estàs fent que la gent perdi l'interès.
1: Els treballadors confirmen a l'emissora que en principi el canvi d'empresa gestora no ha afectat el planter, especialment pel que fa al fet de mantenir la quantitat de treballadors. I la Fundació Hospitalàries de Sant Boi acull una donació de sang, l'ha acollit avui, una donació de sang i plasma amb motiu del Dia Mundial del Donant de Mèdula Òssia, en col·laboració amb el Banc de Sang, l'Ajuntament de Sant Boi i la Fundació Josep Carreras. Les sales del centre s'han omplert de donants, atesos per professionals com la Cristina García, que és infermera.
9: Bueno, és important donar sang perquè la sang és un producte que es consumeix 1.000 bosses diàries arreu de tota Catalunya, i llavors nosaltres tenim la necessitat de cobrir aquesta necessitat de sang arreu dels hospitals públics i privats.
2: En la jornada d'avui, demà dimecres, els i les ciutadanes poden donar sang i plasma en els torns habituals de matí i tarda. A Espanya, el 2025, es van realitzar 486 donacions efectives de mèdula òssia, però entitats com la Fundació Josep Carreras apunten a la importància d'incorporar més població jove entre els donants.
9: De fet, la xifra que esperàvem assolir, aquest matí l'hem aconseguit, eren unes 40 donacions, i aquesta tarda hem fet com unes 30. Aquesta tarda hem tingut 7 donacions de plasma, que esperàvem 8, o sigui que només hem tingut una mancança, i ha anat molt bé.
1: Durant els darrers dies a Sant Boi s'han programat activitats com una taula rodona amb donants, receptors o representants d'entitats, amb l'objectiu de trobar més donants, informar la població i ajudar que més persones puguin trobar un o una donant compatible. I aquest cap de setmana haurem d'estar atents als talls de circulació, la mobilitat serà motiu d'activitats esportives. La principal afectació serà per la cursa ciclista cadets, que comportarà talls entre les 7 del matí i les 3 de la tarda. Es veuran afectats diversos carrers, entre ells Múrcia, Riera del Fonollà, l'Avinguda Marina i el carrer Doctor Josep Castells. En aquests trams el tall serà total mentre duri la cursa.
2: 9 del matí i les 12 al migdia també hi haurà afectacions per la cursa solidària Red Race. Els talls afectaran carrers com Riera del Fonollar, Joventut, Aragó, General Prim i Segre, així com puntualment la rotonda de l'Avinguda Aragó amb la Ronda Sant Ramon. I encara una tercera activitat farà variar la circulació, la bicicletada, una passejada comarcal en bicicleta que provocarà un tall puntual a la plaça Catalunya entre els carrers 3 d'Abril i Mallorca, aproximadament entre les 9 i les 11 al matí.
1: I a Sant Boi també, Ferrocarrils de la Generalitat realitzarà treballs nocturns a l'estació durant aquest mes d'octubre. Les obres serviran per substituir el paviment per a persones invidents del vestíbul. Per no afectar el servei ferroviari, els treballs es realitzaran les nits laborables i aquestes actuacions amb afectació acústica seran del 4 al 16 d'octubre, tots dos dies inclosos. L'Assemblea Educativa de Sant Boi es reactiva i convoca una nova trobada participativa amb els treballadors de l'educació al municipi. Consistirà en una assemblea presencial a l'escola Van Viure dijous 24 de setembre, aquest dijous, a 6:15.
2: Això s'acusa per l'activació de més protestes generals. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
1: Esther Minguell, La Xarxa.
10: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
11: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
10: Per la seva banda, el sindicat professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a La Xarxa.
12: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones al Consell d'Educació de Catalunya siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
10: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
13: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Als esports, seguim repassant resultats del primer cap de setmana de Sant Boi en Joc.
14: Final del partit. Meritós empat que ha aconseguit al final el Handball Cainet Cooperativa Sant Boi. Un empat de molt valor en un partit molt i molt complicat, com dèiem, amb un equip molt físic com és el Cardedeu. Primer partit d'aquest nou projecte a Lliga Catalana Or Sènior Femenina i aconsegueix un empat.
1: Aquest cap de setmana s'ha disputat la primera jornada de la temporada 26-27 i des de l'emissora vam cobrir el debut de l'Handbol Cooperativa Sant Boi. El primer equip femení debutava el Pau Gasol davant la seva gent en un duel molt exigent de l'Handbol Cardedeu, on es va aconseguir un empat a 21 gràcies a uns grans minuts finals. Ho valorava a Sant Boi en Joc la capitana Mireia Llepes i l'entrenador i president Albert Robert.
15: Sabíem que seria un partit dur, no? Al final aquest any hi ha noves incorporacions, hem canviat la plantilla, no? Nenes que pugen del juvenil, gent que portava temps sense jugar, i al final ha sigut un partit ajustat, com prevèiem, però bueno, un puntet que s'ha pagat glòria amb els últims 15 minuts que hem fet.
16: Valorar la feina i la fe d'aquest equip, que ha sabut endur-se un punt en un partit que s'havia posat molt, molt complicat. Jo convido les noies que segueixin somiant, treballant, i avui tenim doncs el reflex, no? No és fàcil en aquesta categoria assumir la defensa oberta com hem assumit, i menys fàcil amb aquest tipus de defensa aconseguir fer una quasi una remuntada.
1: I en aquesta jornada també va jugar el primer equip masculí, Albert.
2: Sí, va fer el seu debut a Banyoles, on tot i fer un gran partit va acabar caient 23-22 per culpa d'un penal als últims segons. Ho valora l'entrenador de l'Handbol Cooperativa Sant Boi, Samu Rodríguez.
17: Estamos satisfechos con lo que hicimos y no satisfechos con el resultado que obtuvimos. Pero bueno, ese el primer partido era una pista difícil, como decíais. Teníamos la baja de Pedro, que ya no está en la plantilla. Y también teníamos la baja de Jan Morales, que ahora mismo está lesionado y no pudo jugar. Que con todo eso fuimos allí, el equipo compitió muy bien, la verdad. Hizo lo que se le pidió desde el banquillo y bueno, al final fueron dos, tres detalles en los minutos finales que decantaron la balanza a favor del equipo de Banyoles.
1: I acabem en futbol. El Mariana Bolet també va debutar i amb victòria.
2: Sí, ho va fer 2-0 contra el Pallajà, la primera victòria en partit oficial de David Rodríguez. Ens valora el duel al mateix entrenador.
18: La primera jornada siempre cuesta, hay nervios, y aparte pues teniendo en cuenta que el club hacía años y temporadas que no conseguía estrenarse el día con victoria, ¿no? Así que muy satisfecho. Teníamos las ideas claras, sabíamos dónde podíamos hacer daño en la primera jornada. Nos hemos puesto muy rápido por delante en el marcador y creo que eso nos ha penalizado un poquito. porque creo que el inicio ha sido muy bueno y a raíz del 2-0 quizás pues inconscientemente nos hemos tirado un poquito para atrás, hemos perdido el control, no hemos seguido haciendo esas cosas que estamos haciendo bien. No ha sido el mejor partido de todos, pero muy satisfecho y contento porque al final el primer día siempre cuesta y creo que lo hemos solventado con buena nota. Ahora a seguir. Esto ha hecho solo que empezar. Siguiente jornada vamos con ilusión y con ganas para intentar competir y sacar algo positivo.
1: I acabem amb el temps. A Sant Boi, hores d'ara, el cel es manté serè i la temperatura se situa al voltant d'uns 24 graus, sense precipitacions a la vista i amb un vent que bufa feble amb una intensitat d'uns 6 km per hora. Durant les pròximes hores, el temps es mantindrà també molt estable, el cel continuarà serè i la temperatura anirà baixant progressivament un cop entri la nit, cap als 23 graus a les 9, als 22 a les 10. Aquesta nit tindrà un ambient molt plàcid i demà, dimecres, el Meteocat prevé un dia també molt estable, amb un cel serè durant tota la jornada, sense precipitacions, temperatures entre 19 i 28 graus, de nou molt properes en aquesta en aquestes temperatures del final d'estiu, tot i que ja s'ha acabat l'estació, ben moderat durant les hores centrals per demà. Això sí, a la tarda apareixerien alguns núvols alts. I amb això acabaríem l'edició vesprat dels informatius d'avui, dimarts 22 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb el Rincón de Hideo. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius de demà dimecres, al punt de la una. Molt bon vespre a tothom.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: A la Perifèria és l'únic magazín d'humor que fa por i alhora fa venir ganes de ballar.
1: Detienen a un loro que avisava a los narcotraficantes de la presencia de la policía. Esto, sí, sí, ¿eh?
2: Con Subterfuge Radio. La ràdio de tots i totes.
0: Dirigit i conduït per Israel Gordón des de Sant Boi al món. Dissabtes i diumenges en directe a les 8 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

de les dunes, que marxes com la sorra al vent, i els teus racons.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selector. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: make it worse.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.